Bona nit i benvinguts al Club del Jazz. Ja hem acabat les entrevistes amb músics al Club del Jazz i tornem a la norma habitual, temes instrumentals i alguna interpretació cantada de músics i cantants nacionals e internacionals, a gaudir al màxim d'un repertori variat amb estils que aporten novetats de la nova generació jazzística, amb fusions contemporànies e innovadores. Del moment actual i de futur, per supost, pel futur perguantista, que els músics, estudiants joves, estan molt ben informats i preparats per aportar temes de tots els temps, estàndards i composicions pròpies. Lo important és tindre'ls amb la incògnita de que escoltarem diferents causes i lo bonic es tracta d'això, respectant les harmonies, entrant i sortint de la melodia, però sense deteriorar les bases establertes. Improvisant constantment, el jazz és la base principal. Amb la improvisació, sigui a l'instrument que sigui, de corda o vent. Avui, afortunadament, escoles oficials dedicades a l'ensenyança del jazz, com és l'ESMUC, Taller de Músics, Conservatoris del Liceu, Conservatori de Música de Barcelona, tenen grans equips de professors de molt nivell i de preparació d'èlit. I després de tot el que hem dit, posarem fil a l'agulla per iniciar el 241 Club del Jazz que iniciem amb el swing. La Big Band alemana Thilo Wolf aixeca el taló del Club del Jazz amb aquest fantàstic swing acompanyant el saxofonista tenor Alex Kung de Stewart, al que els escoltarem la cançó Ets tu.

La Tilo Wolf és una gran big band que s'adapta a tots els estils i fusions acompanyant a diferents artistes i

0: Axel Kühn. Axel Kühn.
1: El guitarrista de set cordes de Nova Jersey, Paul Pisarelli, ens acompanya al Club del Jazz per escoltar-li aquest swing Lluna de paper en directe del 2000.
2: A one, two, three.

Las influencias del jazz, swing, de John Pizzarelli són les big bands i ha col·laborat amb en Carlos Jobim i Clydon Hamilton Orchestra.

Tots els dimarts, a les 10 de la nit, presento el Club del Jazz des de la 98.0 de Ràdio Castelldefels. El saxofonista de Covington, Estats Units, George Adam, convidat al Club del Jazz per la seva mecànica instrumental, el que li escoltarem al Hard Bop, Ciutat de Pau.

Els estils jazzístics d'en George són el hard i post-bop. Ha compartit escenaris amb el pianista Gil Evans i el guitarrista Jimi Hendrix.

Dos grans músics del jazz han fet duet, com són el pianista català Ignasi Terrassa i el harmonista Antonio Serrana, madrileny. Ens acompanyen al Club del Jazz per escoltar-los aquest blues, un ball emocionant.

Tots dos actuen com a Cybermans a músics i grups de l'èlit jazzística nacional com internacional.

0: El trompetista de Nova Orleans, Louis Armstrong, convidat amb el seu ADN al Club del Jazz pel seu prestigi mundial, al que li escoltarem temes de jazz sempre que es mantenen a l'èlit discogràfica per escoltar-li aquest blues, un petó per aturar un somni.
1: It's our recording of Kiss the Village Dreamer.

El vibrafonista català Geni Barry ens acompanya al Club del Jazz per la seva qualitat mecànica instrumental en una de les actuacions fent quartet amb en Jaume Vilaseca al piano, Jordi Gaspar al contrabaix, Ramon Ángel Rey a la bateria, a la nova Jazzcava de Terrassa. Van escoltar-los el blues Thing of On.

En Geni és un dels grans vibrafonistes amb tendències de Bobby Hutcherson, que és el seu ídol.

La veu del fum, Frank Sinatra i Ella Fitzgerald estan avui amb nosaltres al Club del Jazz fent un duet per escoltar-los aquest estàndard trepitant al Savoy les cançons Ets tu.

Què podem dir d'aquestes dues superestrelles de la cançó reconegudes mundialment? I hem arribat a la fi del programa i ens hem d'acomiadar. Donar les gràcies a l'estimat Sebastià Andrade per la seva tasca tècnica i com a cluenda perquè seguiu gaudint, us deixem amb Buddy Tate, All the Stars, per escoltar-los el blues Jive a les 5.

0: cuando camino.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 4. Ràdio Castelldefels. Comença.

0: Whoa, Rap Cosmic Seeds. Good night, everybody. We're back, fellas. Com estem aquesta nit, eh? Família Soulful de la galàxia i altres dimensions encara no catalogades. Esperem que us arribin les nostres ondes amb molt de flow galàctic i cada dia més intergalàctic. Espero que estigueu ready així per una nova dosis de la cara B des de Ràdio Castelldefels a la 98.0 de la freqüència modulada i ondulada. I per si algú és nou i ha arribat aquí per error de rebot com un robot o com a onda bot del bon flow, aquí és el vostre lloc. Bona teca i xitxota de la bona, eh? No doubt about it, fellas. I com sempre, m'agrada recordar que aquest és un programa dedicat al món del hip-hop i a les seves arrels més profundes, així com el jazz, el funk, el soul, latin soul, el blues, la bossa nova, l'electro, reggae de l'Exalaman, sense milla, entre tantíssimes influències possibles, eh? Tantes com per les que et puguis influenciar. I bé, sense més dilatació i distorsió, anem a presentar-nos com cada nit, eh? Sabeu... Anem per la galàxia en un UFO. A la velocitat de la llum per l'espai sideral, a.k.a. Cosmos Musical. I a la cabina del control tècnic del nostre UFO musical, ladies and gentlemen, tonight tenim ni més ni menys el nostre Jedi de les rodetes, el mestre dels botonets, l'home dels 3 milions de parells de mitjons, tots amb molts de flow, a veure, l'home dels 3 milions de parells de mitjons, tots amb molts de flow, a veure, un altre cop, no, amb tots vosaltres, Sebas, Cremier.
1: Molt bona nit.
0: Molt bona nit, Cremier. Quins mitjons bordes. Com estàs? Com estàs? Perdó, primer com estàs? Perdó.
1: Tot bé. Perdó. Tot correcte.
0: Ara sí, disculpa, ara tinc ansietat. Bé, no, no, vale, vale, vale. Avui respect, ok? Vull dir, anem a veure, ja tenim l'analitzem. Són les... Són negres? Estic veient, no són... No, són marrons, clar. Jo estava aquí posant els ulls com per mirar el Canal Plus. Estava així tancant els ullets i mirant i dic, no, es fa sombra. Bé, és marró, atenció. És línia, bueno, la sola carmel, eh? Aquesta clàssica d'abans, porta aquesta franja ja blanca, no? Després d'aquesta negra, aquesta... Això és un unboxing, vale? Tenim aquesta línia negra, i el soroll fa això. Escolteu. Prou, quin... Per favor, què sona aquí, no? Per un moment, no? Però estàvem amb les bambes, no? Doncs tenim això, aquest color marró, i després tenim aquesta franja, aquesta muntanya. Atenció, un moment.
2: Six-seven!
0: Atenció, Six-seven, apareix aquí un nen de cop i volta, un nen que no està, un nen que té 18 anys, té... 11, fa poc.
2: 11, és un gran.
0: Ja no te veu, s'ha pagat una festa de futbol i de festa i xerinola, molta xutxa, molta cosa, totes són veganes, zero sucre, molt bona. Una festa autèntica, tots menjant tofu i pues, una mica de tot. Li estan posant no, que, més variat, no? Quinoa, tal, molt bona la festa. Però...
2: Pues una cosa, todos los grandes que juegan al Brawl...
0: Sí, però parla al micròfon.
2: Me
0: sí.
2: Llamo...
0: No faci molta publicitat, igual, tampoc, meu mare ja,
2: però... En pulgar per arriba estàs.
0: No, però per favor.
2: No, Don Eliam me llama ahora, ¿vale?
0: Vale. Talla el micròfon. Molt bé, Fri. Bueno, bona nit aquí està. M'he portat el Liam perquè venia, tenia ganes de parlar de rap, però m'ha enganyat i volia jugar al Brawl mentre jo estava ocupat. L'estratègia li ha sortit perfecta i rodona, per la qual continuem amb el Sebas. Fem aquests mitjons. No, un moment, per favor, que és molt important, Fri. Són mitjons que porta el Sebas de color marró, juntament una mica més clarets que el que és la bamba, i porta dos franges molt, no diria tampoc molts trucs, i llavors la pantaló acampanat, molt bé, Sebas, felicitat, aplaudiment, per favor, Sebas, i per aquesta combinació tan autèntica, perquè un moment, vull que la gent s'aixequi, per favor, tu ben s'aixequi, i gol de Brasil, possiblement, i venga, i aquí, 1, 2, 3, 2. ¡Baila! ¡Epa! ¡Vamos! Atención, Sebas. Un gran. Pues muy bien, Sebas. Gulas per tota l'esquadra. S'ha rapat, vull dir... Sebas, que os tens alguna cita avui? Bueno, és que el Sebas és... A veure...
1: No, tot bé.
0: Tot correcte. Tot és que no, no cal que tingui una cita. El Sebas s'arregla igual. És igual. És un pibe, també, com
1: sí.
0: El Liam. És el grup dels pibes, m'agrada. Algun dia explicarem el concepte pibe, Molt bé, doncs aquí, doncs, ara s'han ja perdut els papers, però m'agrada perquè puc retornar al punt i, doncs, no, aquí estem, doncs, això, amb aquesta, bueno, aquesta pèrdua, amb aquestes rames que m'agraden, aquestes brenxes, però arribem i ens trobem i resulta que aquí tenim la resposta que ens ha donat el gran Sebas, que és el que volíem saber, i ara, com sempre, una abraçada de Koala, al Kiro i al J. McGiver. Aquestes dos llegendes, m'he dit, aquests dos Jurassic Parks, aquests dos dinosaures, molt d'amor d'aquí, pues una abraçada, eh? I aquí un present, pues aquí Daniel AKA Nomàdic, el que més seleccionant i presentant aquesta selecció musical perquè entreu amb bon peu cada setmana, eh? I amb les orelletes ben netes, així que let's go, fellas. Pim, pam, pam. Doncs aquí estem, eh? Avui hem tornat amb bon peu aquest divendres, ja comença a fer més caloreta, eh? M'encanta parlar del temps, omplim una mica de minuts, no per omplir, sinó perquè ens informem de coses que ja sabeu possiblement, o algú que hagi estat en una habitació fent moltes coses, el que sigui, i no sap com va la cosa fora, ha fet calor, eh? Però bueno, no entra dins del guió, això ho estic posant, doncs, perquè mira, em fa una mica de gracieta comentar, i ara doncs anem a l'altre important, que és dos... All right, eh? Així que preparem el nitro del nostre UFO, per favor, a última generació, que m'estic entretenent, preparem un bon so per apreciar els filaments de les ondes sonores percutint els vostres timpans. Arrenquem amb un altre programa sideral, AKA Mos Cosmos Musical.
3: Segueix-nos a Instagram.
0: La cara B Roots. Buah, doncs aquí està, que és la cara B Roots, el nou tot junt, la cara B Roots, vale? Ja em vaig canviar, va haver una altra història, està ja penjat aquest, es dona volta, hi ha perfils que és com ferralla galàctica, saps? Donen voltes per internet ja en mans de ningú, saps?
4: Perquè sí.
0: La podria recuperar, sí, però bueno, ja està ja, gent me'n parlarà, coses importants potser, bueno, si funciona així, no la puc recuperar, tu, venen coses que, no sé, ja aquí on entrarem, és un tema que vaig tocar la setmana passada, no sé si ho has escoltat, us convido, mireu, escolteu l'última part, no? Però encara així és igual, parlo de la tecnologia i d'aquests riscos que té, no? Es perdo una compte i ja, adiós, a la borda. Bueno, doncs pues mira, continuem amb una altra, simplement, pues, és un suport d'informar, no? Però bueno, està bé, començarem una altra en un altre format, no? Doncs bé, doncs després teniu també aquí pues, el link del podcast, que és...
5: RadioCastelldefels.org.
0: Aquí doncs podeu trobar tots els programes gratis i a la carta.
2: Nice.
0: Així va. I el més important, hi ha programes, sobretot, Lou Reed, de Huerto, predilecció, una abraçada per ells. Els hem de portar un dia aquí, Sebas, eh? Que siguin aquests dos bandoleros, sí. Eh? Aquí faran... Si no ja són pirates, bueno, aquí estaria bé pirates, però aquí vindran seran bandoleros, eh? Seria un Red Dead, eh? Farem un Red Dead aquí, no?
4: Sí.
0: Zona americana, no? I bueno, ells decidiran si volen ser els indis o els cowboys, no? Anem bé. I bé, doncs pues això, i tantíssim programa. Després tenim un d'electrònica, brutal, Castell David, que per favor, quan l'escolteu, aquí ja anem calentant, aquí sortim nosaltres, ja us calentem amb les arrels, tal, i després ja... Quan acabi aquest, surt la vertent electrònica, que aquí com representa doncs, la música electrònica. El Castell David, doncs, d'aquí una abraçada. L'Alberto doncs, és un crac, vaja, és un tio, a més, autèntic. I, bueno, un honor que vagi després. Per la qual cosa, doncs, bé, ja us quedeu aquí. I, bueno, tant altíssim programa, fora de campo, vull dir, tantíssim, els matins, bueno... Entreu, per favor, perquè val la pena. I més que hem canviat tot una mica i es veu tot més actualitzat, eh? Per la qual cosa, molt més fàcil, més directe. Bueno, doncs molt bé, anem a... Tenim un programa que avui farà una cosa de... No m'ha tocat... Som vibració, vale? Ho entendreu per què? Perquè al final tot és vibració i tot s'encomana, no? I anirem a un primer bloc, al qual... Doncs aquí començarem els primers sons de la humanitat, eh? Doncs aquí doncs direm que les flautes més antigues conegudes tenen més de 40.000 anys, eh? Vull dir, això fa anys que toquem la flauta, eh? No sé si Merlín o casos d'aquests, no? Gens serà perro flauta, no? I els més interessants és que no es van fabricar per caçar, No? Es van construir per lluitar, també, no? Es van construir per generar so. És a dir que, mentre uns descobrien el foc, altres ja deien això necessita més ritme, no? En certa forma. Tocant la sala flauta, No va tocar la flauta. Vella, toca flauta, Toca flauta, no? Flauta travessera, era un lobo, No sé quina flauta, el flautí, Molt bé, prou. Doncs bé, anem ara amb algú molt interessant, que és un tema, autèntic, que és de Screaming Jay Hawkins, que és I Put a Spell on You.

És un tema d'aquells que dius, hòstia, és autèntic, no? Avui porto coses primitives, no tan com primitives com va dir, sinó una primitivitat, una, o sigui, m'ho acabo d'inventar, o sigui, una primitiva, no? Això és, anem a jugar una primitiva ara, no, mentida. Això és algo primitiu, el qual sona amb un so únic, no? Per qual, qui s'atreveix, no? Perquè aquestes onomatopeies, no? És com el de Scatman, no? Pipi para para pop, no? És com, ei, aquí hi ha una sonoritat, hi ha un joc, això no és gratuït, aquestes riures és únic. No hi ha ningú que s'ha atrevit a fer una cançó igual. Això és Jay Hawkins, I Put a Spell on You, At Home with Screaming Jay Hawkins, del 1958. Doncs tenim aquest home sortint per la finestra, cridant això, no? Pel matí, me l'imagino, sortint. Doncs aquí Screaming Jay, semblava un xaman ancestral, acaben doncs, arribar en un club nocturn, curiosament, els rituals humans antics doncs, funcionaven d'una manera semblant, al final, no? Els ritmes repetitius sincronitzaven grups sencers i el cervell encara continua fent exactament això. Per qual, doncs bé, ja se sap, no? Lo primitiu i més primordial és aquell so que sempre serà de base. Per qual, anem també ara amb un... Això són temes de les arrels i anem ara amb un tema que m'agrada molt també, que és el Rufus and Chaka Khan, atenció, Chaka Khan, amb aquest Sweet Thing.

0: Esteu escoltant la cara B.
1: Els roots, les arrels, ja, no sé per què em ve. L'arrel de la regalèssia, licorice, m'agrada molt. Què li importa? Perdó. Aquí estem, no? Aquest tema tan autèntic de Sweet Thing, de Rufus and Chaka Khan, aquesta combinació autèntica. Vull entrar-me amb una mica d'arrels més suau per després ja començar doncs, a escalar aquest rocòdrom de rap, no? Rap rocòdrom, rocorrac, rocorracam. Vull porto idees per tothom perquè el Mercuri està bastant enfilat i bastant comunicatiu, Mercuri, i bueno, pot ser que hi hagi una pluja aquí canalitzada d'idees que algú la pot agafar per fer qualsevol patent, qualsevol aplicació. Així que estigueu atents, estic donant moltes idees avui que us podeu fer servir per negocis, per fer-vos guanyar milions de tokens i bitcoins i fer trading. Aquí avui estem que ho patem, que sigui atent i estigui molt atent i presti molta atenció i pugui escoltar el programa diverses vegades i també tirar-lo enrere, Lo podeu tirar alguns punts, tirar el programa enrere i donar compte que hi ha missatges en clave, doncs continuem. I aquí hi ha una teoria fascinant amb aquest tema, que és que potser van cantar abans de parlar, no? Primeres emocions, no? Aquí Sweet Thing, després de sons, després paraules, una mena de... que és aquest WhatsApp prehistòric, no? Ara tots parlem del WhatsApp, eh? Stickers, jo parlo molt amb stickers, directament stickers, però hi ha coses ja que... Ei, tu, pam, no? I, bueno, doncs això el WhatsApp, no? La rutina del WhatsApp. Hem de contestar al moment, tu contestes al moment... O sigui, tu et parlen i tu, ja sé que estàs en el moment allà, però vull dir...
2: Potser.
1: Vull dir, estàs constantment mirant el telèfon a veure si algú t'ha escrit.
2: No.
1: Pues mira, vale, això és algú que... Hi ha símptomes que vas... Em fan preocupar perquè penso, hòstia, jo no ho sent, sabré, no puc tenir tampoc, saps? Tinc dos mans i tampoc me'l penjaria d'aquí. Sí que em posaria aquest estiu dos ventiladors, saps? O dos de la soda, saps? La gorra amb la soda, jo no ho he tingut mai, m'agradaria tenir-ho i la veritat que és una pijada, però bueno, una de càmping dominguero, uah, boníssima, m'agrada aquesta. Doncs molt bé, ara continuem doncs, amb algú que és, bueno, és, no té més, que és el següent.
3: Bloc
1: 2. Aquí, amb aquest, el servei musical, ja entrem amb algú una mica més seriot, ara ja comença a estar una mica més seriós, Liam ja està més seriós, dos estem més seriós, el Sebas, el Liam no està gaire seriós, el Sebas també està molt seriós, comencem amb un tema que, per favor, poca broma, Mobb Deep, amb el seu Survival of the Fittest.
4: Yeah, sending this one out to my man Killer B, no doubt indeed, without we, you know what I'm saying? That old real shit.

0: You can miss some brutal Survival of the Fitness, Mob Deep, aquest grup, aquest The Infamous del 1995, al qual eren molt joves, aquells 18-19 anys, eren molt molt genuïns i tenien un so molt autèntic, ja amb aquestes veus, amb aquesta cruesa, no? I Darwin no va dir sobreviu el més fort, tampoc va dir sobreviu qui millor s'adapta, i ells es van saber adaptar molt bé, i la música porta milers d'anys fent exactament això. Llavors, des de ossos convertits en instruments fins a samples, no? Samples que avui dia es treballen i segueixen tocant, i aquí hi ha un molt curiós, no? En el qual, doncs, reduint i canviant el pitch i la tonalitat, doncs, aconsegueixen un so super, super fosc i molt reconeix, o sigui, se'l reconeix al moment, no? De la qual, doncs, són d'aquells grups que tenen amb aquest hip-hop més dark, no? De la qual, amb aquesta cruesa i parlant de coses reals del carrer, no? O sigui, aquesta cruesa ja es ve reflexada inclús amb cada bombo, cada caixa, no? I ara anem també amb un altre bastant més dark, molt seriós, tres grans, en aquest cas, els quals, doncs, quan col·laboren, doncs, fan un còctel molotov, fan una pizza amb tots els toppings possibles del món. Hòstia, seria bona aquesta, no, Sebas? Pon-me-la all on the way.
1: Sí!
0: I amb un tros petit li poses nocilla, a veure què passa. Hòstia, passa per...
1: Nice.
0: Perdó, he de comentar el cotxe, no sé si el gaire de cotxe, jo crec que sí. Aquest Audi de color verd pistatxo.
1: Nice.
0: Curiós, va amb cinc nois molt ben arreglats allà, amb les finestres baixades, jugant al pòquer a dins del cotxe, Curiós, molt bé. No, guapo el cotxe. Vale, no ens despistem. Anem amb un tema d'Alchemist and Oh No, amb Evidence, amb el seu tema de Magic Dust.

0: la cara B.
1: Yo, quin tema que en aquí, Evidence, aquí estava aquest fraseo, aquest flow que té, aquest autèntic rapper, que sobre és productor, del qual doncs bé, es reconeix bàsicament quan és aquesta cadència, aquest Evidence, i quan col·labora amb The Alchemist i Oh No, s'ajunta a algo que és únic, tenen un toc únic i màgic, com diu Magic Dust, amb aquest àlbum de Gutter Water del 2010, el qual doncs els posiciona també doncs, amb aquesta... amb ser privilegiats, amb ser productors i MCs, amb una qualitat espectacular, dels quals doncs, bé, per mi són un dels grans, i això no pot canviar res, la història amb aquestes noves generacions que venen, però aquests són autèntiques llegendes. És que quan escoltem música, el cervell intenta predir què vindrà després, no? I quan encerta, dopamina, és com dic jo, no? És a dir, que ara el cervell escolta aquest pum i pensa, sí, ja sé què passarà, ja, és com... passa, és un slide, short, ara, ja, l'espresso, quick, ara, M'agrada aquesta immediatesa, no? Sembla que he estat esperant que em caigués un dent o que tal, que procés, no? Ara ho sabrem tot, també està bé, i anem cap endavant, i ojo, perquè qui no s'agafi fort o qui no avanci, on the more, no passarà res, realment no passarà res, cadascú viu la vida com vol i al final pues, estic de conya i de cachondeo, però sí, mola ser conscient i estar, doncs, amb el que estiguis fent, ser coherent i el que t'agradi, fes-ho amb tota la passió i tot l'amor, no? Al final també s'ha de dir que la disciplina és una cosa bastant xula que qui la practiqui donar compte de que al final té pues, els seus fruits, no? El qual mola. No vinc tampoc aquí a fer ningun tipus de coach ni res de res. M'agrada comentar coses que a mi m'han servit, no?, en certes coses, per la qual endavant i fot-li pou. I res, continuem amb un programa de rap que tenim aquí a la 98.0 de la freqüència modulada i ondulada, que es diu La Cara B Roots, ni més ni menys. I doncs ara continuem doncs, amb algo que ens agrada aquí molt, en Sebas, perquè també hi ha un present de l'Eli que ell no m'ha dit, que és la nostra secció d'avui.
2: Flow extraplanetari.
1: Bé, avui és el moment d'obrir una escletxa dimensional. Aquí arriba la secció, aquest flow extraplanetari, el qual una zona on el senyal es torna estrany, on els ritmes travessen galàxies, on anem aquí amb aquest UFO, per aquest espai sideral que hi ha cosmos musical, i on els beats semblen arribar des d'algun punt desconegut de l'univers, també. I avui els encarregats d'obrir el portal són The La Soul, amb el seu temazo, amb Snoop Dogg, de Pain.

0: Doncs el tema de De La Soul amb Snoop Dogg, amb aquest Pain, The Green Date, un discàs autèntic, m'agrada molt aquest album de De La Soul, és molt autèntic, molt únic, molt original. Doncs, col·labora aquest De La Soul, sempre va ser un grup especial dins del hip-hop, mentre molts anaven en una direcció, doncs ells decidien agafar un altre camí. Des de, doncs, dels 80, doncs, van trencar esquemes barrejant humor, reflexió, jocs de paraules i una manera d'entendre la música molt més lliure, sens dubte. I The Green Date també tenia un significat molt particular. El títol feia referència a la idea de continuar treballant, insistint i creixent dins d'una indústria que, diríem que havia canviat molts dels seus inicis, no? I doncs, és normal, tot canvia, no? Tot està en constant evolució. I aquí trobem també Snoop Dogg, una de les veus més reconeixibles del hip-hop. De vegades, només escoltant dues paraules, ja saps qui és, eh? O sigui, Snoop Dogg, i això té una explicació curiosa. El cervell humà és molt més potent, identificant patrons vocals, reconeixent, doncs, reconeixem tots, no?, veus familiars en milisegons, de manera molt similar a com reconeixes cares. I Pain parla d'una cosa molt humana, les dificultats, el pes de les experiències i el moviment constant de la vida. Perquè al final el dolor, l'alegria, com tots, no?, els records, doncs, funcionen d'una manera molt semblant a la música. Arriben, et travessen i deixen ressonància. Xic, com un riure, molta ressonància. Doncs bé, bàsicament el cervell pensa, d'això em fa sentir alguna cosa, ho guardem inevitablement, que ho fem amb un like, un guardar, no? Clac, però ho guardem a la ment. I no ho veiem igual, però sí, allà està, no? Tenim un, igual el nostre software, no ens donem compte, el cervell, igual és un esquema com els que esquematitzem i no ens hem donat compte, tenim tot separat, no?, amb records, com tenim una galeria d'imatges, no?, i tenim carpetes creades.
1: Potser.
0: No, potser no, llavors, no? Quadra, això?
1: Sí.
0: Investiguem, eh? Vinga, vinga, investiguem. No d'una borrada, ja t'ho diré. No, investiguem, pot investigar això, ja ho trobarem. Bueno, doncs això, escoltant música, tancant els ulls, igual podeu veure alguns patrons i serà, pues, tot bé, una partitura, per exemple, no? Doncs anem...
2: Bloc 3,
0: freqüències del futur, no? I diu, per què del futur, si encara no està... Bueno, doncs perquè sí, serà futurista i ho entendreu quan escoltem aquest tema, que és un remix d'un grup que, per cert, vaig a veure'ls en concert, estava molt content d'anar a veure'ls, que és Limp Bizkit, històries que estava amb el meu germà comentant la jugada de, ei, Limp Bizkit, no l'he vist mai en concert, tal, no sé què, diu, ei, vaig a mirar-ho, mira el mòbil, venen a Madrid el dia 1 de juliol, dic, ah, guai, hi ha entrada? Sí, ah, bé, anem, i anem a fer aquesta ruta, així que amb el meu germà,
1: nice,
0: quan estiguem anant cap allà, diré, hola, estem anant a Madrid, ei, tranquil, estem escoltant això, dintre d'un mes, o dos, si tot va bé, toquem fusta, doncs allà estarem i ja comentarem, ja faré algun story, algunes things, des d'allà, perquè veurem la merchandising, i farem alguna pujadeta allà, i vaja, tota la cara bé, com se la gasta aquí el grup Limp Bizkit, i anem a escoltar un tema remix a sobre amb DJ Premier de My Way.
3: Check out my melody.

0: temazo de Limp Bizkit, My Way. DJ Premier, de Premier, estava jo analitzant aquí el bombo caixa, és brutal com el clava, és una passada, quina habilitat de Premier, com la potència, al final. Sabes, tu la reconeixes aquesta cançó, t'agrada, segur, eh?
1: Sí!
0: I no, no, sembla igual, aparentment, però realment els matisos que té, no, eh? I li dona aquesta caiguda, no? Ui, com aquest, aquesta caiguda amb l'anell a la taula, eh? Doncs aquí ens arribem aquestes d'aquelles barreges, no?, que semblen una col·lisió controlada, no?, entre dos universos. Aquí Limp Bizkit va ser una de les bandes més massives del nu metal, eh? M'encanta. Un gènere que durant els 90 i principis dels 2000, del 2000, va agafar guitarres pesades, eh? Hip-hop i aquest digging, eh? Elements electrònics aquí, com també Linkin Park amb aquest Hybrid Theory, un discàs, una passada, un disc únic, eh? Jo crec que seva, aquesta va ser una gradat d'art, New Metal, no?, que va sortir un Papa Roach, no? Pots, digue'm alguna cosa, un grup tenia així predilecte, tu, també, no?, que tingui molts, no?, satures, no? És com, clar, és
1: potser,
0: és que sí, satures, eh? Molts grups, del qual, doncs,
1: potser, bé, sí.
0: Tot fol i tot, eh?
1: Potser,
0: tot.
1: Sí,
0: ah, bueno,
1: tot
0: ara pensarem una altra cosa, tot correcte. Farem una prova pilot, eh?, per això, eh? Com una, un dia hem de fer una de... Has de venir aquí, però... O sigui, però no pot parlar d'allà, però has de venir aquí a dir alguna cosa. A dir una resposta i salta de l'altre costat. Com de, a veure què passa, no? Com deixar el volant, no?, enmig d'una recta i vas a saltar-te a ràdio i tornes endavant, no? Podríem fer-ho. Bueno, doncs aquí aquest Limp Bizkit, doncs, que aconsegueix, doncs, fer aquest mestissatge, doncs, aquest grup està format per Fred Durst, Wes Borland, brutal, Sam Rivers, John Otto i DJ Lethal, que venia, doncs, directament des del House of Pain, i aquí una cosa interessant, sens dubte, tenia un DJ, doncs, fent escratxes, no?, dins d'aquesta banda de rock, no era una cosa habitual, i, doncs, això també ja sembla una fusió estranya, no?, afegint una altra capa més si cap, no?, sobre el nu metal, aquest estil tan únic, tan punxant, tan metàl·lic, no?, perquè el remix que escoltem, doncs, porta també la signatura de Premier, i parlant d'una autèntica llegenda del hip-hop, al qual, doncs, aquest productor de gangster, Nas, Big L, Jay-Z, o Mos Def, entre tantíssims altres, doncs, doncs estan, doncs, passant també moltes coses al mateix temps, doncs, i s'ajunta tot una mica, i aquest hip-hop més clàssic, amb aquest nu metal, amb aquests escratxes, rock i cultura, pop, d'alguna forma, també més punk col·lisionen, no? I aquesta curiositat molt bèstia també, doncs, My Way es va fer enormement popular quan es va ser utilitzada a l'actual WWE, no?, d'aquesta rivalitat entre Stone Cold i Austin The Rock, això ho trec perquè a mon germà li agrada molt el wrestling i al meu pare, i aquest Wrestling X7, si m'ho podria confirmar ell, doncs, considerat per molts fans com una de les millors etapes de la història de la lluita lliure, no? I a nivell biològic, doncs, passa una cosa curiosa, no? Les músiques amb alta energia i ritmes marcats poden augmentar l'activació fisiològica, més ritme cardíac, més adrenalina, més atenció, bàsicament el cervell sent alguna cosa grossa està a punt de passar i el cos respon, doncs anem-hi, no? Com possiblement menjar-se un paquet de xiclets sencer, no? I dir, vaya boi, i no tragar res, no? Un automatisme al cos, però bueno, pots fer-lo servir per al gimnàs, no?, per aixecar-te pel matí, això és el que ha de ser, no?, aquest tipus de música també. Doncs molt, rebé, ara continuem amb un àlbum que no molta gent coneix i la veritat jo el tinc físicament, el vaig trobar l'altre dia i vaig dir, ep, això ha d'entrar, i sincerament em sembla una bestialitat, i estic parlant d'una col·labo en gran general, fas una mixtape molt ben feta, per cert, i és de Grim Team, i aquest concretament és un tema de Race que es diu Living It.
2: Nigga, raise. You know what's up, nigga. Been waiting a while, you know what I'm saying? I want mine. It's my time now.

0: Bé, Marcus, doncs molt bé, aquest tema Dream Team, us el recomano, aquest, concretament està cantant Race, amb aquest Living It, està extret del àlbum de Once Upon a Time in America, brutal, us el recomano, és un àlbum que és brutal, la portada, bueno, és que és únic, aquí obrim aquest portal, no extraplanetari, amb aquelles peces que tenen gust de pel·lícula urbana, Once Upon a Time in America ja porta un nom que sembla una càpsula del temps, i hi havia una vegada a Amèrica, i deien, no?, quantes coses hauran passat amb aquesta curta història que té realment, no? I és interessant perquè el hip-hop sempre ha fet una cosa molt particular, és explicar històries, des dels primers contes al voltant del foc fins als MCs narrant el que passa als carrers, amb el boom-bap. Els humans porten milers d'anys explicant-nos doncs, el món a través de ritmes i relats. Aquest Dream Team i Race entren aquí com si fossin cronistes d'una altra dimensió, posant aquesta idea de viatge, moviment i experiència vital dins d'un so que, curiosament, el cervell humà avança com una pel·lícula mental, no? Del qual, doncs, curiosament, doncs aquí també té una relació especial amb les històries. Recordem millor la informació quan està connectada a una narrativa. Per això moltes vegades no recordem una data, però sí recordem perfectament on érem quan sonava una cançó. I ara, i quina memòria tenim, no? Aquí, Déu-n'hi-do. Sobre aquesta cançó. Hòstia, es va dir que m'he casat. Hòstia, perdona. Escolta la cançó de la boda. Merda, hòstia, que estava casat. Què estic fent aquí? M'he oblidat, sort que ha sonat això, Trucava la dona, no? L'home. Sonava la... Què diu aquest boig? No, doncs pot ser, A veure, anem a provar-ho, no? Poseu, envieu-li el telèfon. Què diu aquest? Estic de la broma. Doncs molt bé, doncs això bàsicament el cervell té memòria selectiva. Quan escolteu la meva veu direu, hòstia, quin penjat em sona, no? Digue'm què et diu aquest, no? Doncs les claus de casa, no es troba. Hòstia, faig aquell soroll, no? Però troba la lletra d'una cançó del 2004, això sí, no? Com diu, ojo, no? I quan semblava que ja havíem tornat a la Terra i algú infiltrat dins del senyal, una cançó que apareix sense avisar, una freqüència aliena, una peça que entra d'un altre univers sonor, avui...
1: L'infiltrat.
0: Aquí tenim l'infiltrat. M'encanta l'infiltrat. A tu t'agrada sempre la secció de l'infiltrat?
1: Sí.
0: A més, aquesta careta està molt ben feta. Està molt ben parida. Sortit com una cosa rara, però han parit bé. Doncs anem amb un tema de Crooked Colors amb el seu temazo de Flow.

0: Estàs escoltant La Cara B.
1: Bueno, és que és un tema únic. Bueno, porta una mica de tot. Aquí podeu fer un ball, podeu fer un nou fregit aquí ara. Doncs Crooked Colors, amb aquest flow, escoltar música activa, memòria, activa molta memòria, la qual l'emoció, el moviment, l'atenció, el cervell treballa en equip. Com hauríem de treballar tots en equip. I aquí tenim un molt bon equip aquí a Ràdio Castelldefels de la 98.0 de la freqüència modulada i ondulada. Tenim un equip d'exemple. Un equip que porta el xaleco de quan punxes roda, doncs aquí el portem com... aquí tota la seva posició, què passa? Estem ready pel que sigui. O sigui, aquí, gran, aquí, aquí pas, en Sebas, en Miguel, l'Anna, tantíssims altres que tenim aquí, que quan s'ha dit noms, però pataríem, per la qual cosa, una abraçada a tots, perquè estic molt content, arriba l'estiu, tot floreix, i pues, és maco dir, tirar floretes, que són molt maques també, perquè hi ha molta qualitat. Com aquí, aquest flow de gran programa que tenim aquí, de la qual cosa, doncs, clar, treballant aquí, té una cosa que alguns grups de WhatsApp encara estan investigant. Aquí, Riquillot, a més, que és boníssim, aquests grups de WhatsApp, em fascinen. Doncs tenim aquí un segon tema, que ara que ja estem arribant a l'etapa final del tour de Castelldefels, la Cara B Roots, és el que farem pròxim, estarem preparant una bicicletada amb xocolates i xurros, fets per mi, cuiner, fotré xurros per tota la penya, us seguiré a totes les bicis per darrere, oferint amb l'oli calent, serà una cosa que només podré fer jo, anar amb l'oli i oferint doncs, xurros i amb els Sebas juntament anirem donant xurros i xocolata a tota la gent que estigui aquesta gran bicicletada que me l'estic inventant ara mateix, però que si es vol fer, doncs es pot fer també. I d'aquí ho tiro, m'ha sortit, no està preparat, però aquí ho deixo anar. Bueno, doncs, la bicicletada, doncs, ja la Cara B Roots, en col·laboració amb la ràdio, pues, ho deixo aquí. Venga, continuem, anem amb un tema de Nas amb Holudara, Street Disciple.

Buah, temazo de Nas, Molu Dara, aquesta col·laboració que té Street Disciple, del qual aquest àlbum de Street Disciple també, del 2004, el qual realment és un disc doble brutal de Nas, el recomano, el Nas en general una línia brutal sempre, i aquest tema té una cosa molt especial, Olu Dara no és només un músic convidat, és el pare de Nas, trompetista, cantant i músic amb arrels en el jazz, el blues i la música africana, al qual doncs encara li posa més pes. Aquesta cançó és molt més que un tema de hip-hop, és una conversa entre generacions, curiosament el cervell també funciona així, aprenent a través dels patrons que ens transmeten, des dels ritmes tribals fins a les beats actuals. La música és una herència que viatja de persona a persona. Ja, doncs molt bé, aquí estem ja arribant a la recta final del programa. No sé si és corba o recta, però estem arribant i ja doncs, per tornar a preparar el següent i donar doncs, aquest bingo, que és que aquest cada divendres que juga aquí a la cara B, tiren, surten uns números i doncs en porteu alguna cosa, un bon rato, i això és l'important. I anem amb un tema de Big Shook, because when I strike, you better be ready. 1, 2, 3.

0: Only Money, toma castaña. Doncs molt bé, doncs Big Shook, un gran. M'agrada molt aquesta cançó, és un tema, és, ha treballat molt també amb Gangster, forma part d'aquesta Gangster Squad, no? Anem a dir, a la qual cosa doncs, Big Shook doncs, acaba sent un element molt bèstia amb aquest abund de How Hard, Who's Hard, no? Com dient, esto, vais a flipar lo que és duro, no? És el Hulk dels rappers, eh? Big Shook és membre de Gangster Foundation, de la qual cosa aquest col·lectiu relacionat amb Guru, DJ Premier, doncs durant molts anys va formar part d'aquell univers de hip-hop més cru i més connectat amb arrels i els carrers de Boston i Nova York, el qual, doncs, el més curiós és que el hip-hop sempre ha funcionat com una xarxa, artistes, productors, DJs i MCs connectats entre si, com si fossin neurones dins d'un cervell gegant, i si ho pensem bé, internet va arribar molt després, no? I és aquesta connexió neuronal, no? Doncs anirem ara amb el que serà ja l'últim tema, que serà la Roots Manuf, ja, amb aquest Dreamy Days, una cançó per anar a dormir, però no dormireu perquè entra l'Alberto, amb aquest és David, que us posarà el to, el to que, per sortir de festeta, per disfrutar aquesta horeta ben bona d'electrònica, del qual doncs, ben, acabarem aquest Roots Manuf, aquest que està considerat un dels artistes més importants del hip-hop britànic. Sens dubte, el seu so va barrejar hip-hop, dub, reggae, electrònica, d'una manera molt personal, no? Run Come Save Me, està considerat un dels discos també clau, que és aquest que escoltarem, que és Dreamy Days, a la qual, doncs bé, altres simplement també es feien viatjar, no? Recordar també aquestes cançons que doncs, busquen saltar, busquen fer-te pensar i fer-te recordar, no? Doncs d'aquí, en aquest Dreamy Days, possiblement ho podeu introduir, sobretot per la melodia que té la cançó i qui entengui la lletra. Després de milions d'anys, l'evolució, continuem fent el mateix, reunir-nos al voltant d'una vibració, que això és l'important, per la qual doncs anem amb aquesta reflexió final i acabarem. Doncs bé, doncs aquí milions d'anys d'evolució, tambors, vinils, no? Samples, no? Aquest streaming, i doncs aquí seguim aquestes criatures reunides al voltant d'un so, no? Com deia aquí, doncs, tant de bo, aquí, també juntats al foc, també, aquest punt màgic, aquest punt hipnòtic, no? Que té mantrejar, no? Fer aquest so constant, aquest loop, amb una hipnosis, amb aquest foc. No? Potser la història humana no és només aprendre a parlar, no? Potser és aprendre a escoltar-nos fins a la pròxima freqüència, no? Del qual doncs, hi ha una última idea. No? Doncs aquí, abans de marxar, vull recalcar, no? Una idea que pot fer pensar. No? Nosaltres no escoltem la música únicament amb les orelles, no? Escoltem amb tot el cos, perquè el so és moviment, el so és vibració, i una vibració és energia viatjant a través d'un medi fins a arribar a nosaltres. És l'espai, no? Aquest, doncs una cançó, quan aquesta cançó sona, no? L'aire es mou, aquest moviment arriba a les nostres orelles, orelletes ben netes, aquests timpans, no? Percuteix, es transformen impulsos elèctrics i el cervell doncs, converteix aquests moviments invisibles en emocions, records i sensacions. Però el més fascinant és que el cos també respon. Un baix potent pot fer vibrar el pit, un ritme pot accelerar el cor, una melodia pot relaxar la respiració, una cançó pot provocar el pell de gallina, no? I de vegades una simple freqüència doncs, també és capaç de portar-nos cap a llocs que ni tan sols sabíem que continuaven dins nostre. Per qual, potser per això la música ha acompanyat rituals, celebracions, guerres, moments d'amor i moments de dolor des del principi de la història humana. Perquè la música no només entra per les orelles, ens atravessa, ens reorganitza, ens connecta i potser després dels milions d'anys d'evolució continuem buscant exactament el mateix, una vibració que ens recordi que no estem sols. Potser al final no som éssers que escoltem música, potser són vibracions intentant recordar d'on venim o d'on venen. Això ha estat la Cara B Roots. No us oblideu de sintonitzar la setmana que ve per més xitxo de Tega la Bona des de la Cara B de Ràdio Castelldefels. Moltes gràcies, Sebas Cremier. Sempre un plaer.
1: Molt bona nit.
0: És un gran. La Cara B Ràdio de Ràdio Castelldefels, la Cara B Roots. Good night, everybody. I love you, fellas. End of transmission.

0: El balanç pel doble terratrèmol de dimecres a Veneçuela supera els 1.400 morts. Una vintena de països ja han enviat equips de rescat per tractar de trobar supervivents entre els més de 50.000 desapareguts. Catalunya ja ha desplaçat un equip especialitzat en infraestructures col·lapsades. Pedro Sánchez demana superar la corrupció i prepara ja la cursa electoral del 2027 al Comitè Federal del PSOE, que s'ha fet aquest dissabte. Un comitè plàcid, sense veus discordants i amb les úniques crítiques d'Emiliano García Page, que demana eleccions anticipades. Alberto Núñez Feijóo acusa Pedro Sánchez d'aferrar-se al càrrec de president mentre s'ofega en corrupció. El cap de files del PP ho ha dit al Congrés dels Populars Catalans, en què Alejandro Fernández ha estat reelegit president. El dirigent ha escollit el fins ara portaveu al Parlament, Juan Fernández, com a número 2. Alemanya, Dinamarca, la República Txeca i Suïssa registren rècords de calor amb temperatures que freguen o superen els 40 graus. La calorada a Europa tensiona els sistemes hospitalaris, com per exemple a França, on han mort un centenar de persones vulnerables. Benjamin Netanyahu qualifica de cop dur contra Hezbollah i l'Iran l'acord firmat divendres amb el Líban. El primer ministre israelià creu que justifica l'ocupació al sud del país. L'oposició i l'ala més dretana del seu propi govern critiquen l'acord. Els castellers de Vilafranca descarreguen 3 castells de gamma extra, incloent-hi la primera torre de nou de la temporada, en la diada del Pla de la Seu a Tarragona. Bones actuacions dels castellers de Sants, que han descarregat la tripleta màgica, i dels xiquets de Tarragona.
1: Esports. Aquest diumenge comencen els 16ens de final del Mundial de Futbol. El primer enfrontament que es juga serà entre Canadà, una de les anfitriones, i Sud-àfrica. Tot això l'endemà que Espanya guanyés l'Uruguai per 1-0, classificant-se primera del seu grup i eliminant la selecció sud-americana. La catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta. La de Llorenç de Penedès aconsegueix el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contra el rellotge. I Raúl Fernández ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Marc Márquez ha acabat 6è. Aquest diumenge, cursa llarga.
0: Pel que fa al temps, matinada càlida a la costa, però també a punts de l'interior, per bé que amb el pas de les hores baixaran dels 22 graus al Pla de Lleida i, en canvi, costarà baixar dels 26 o 27 a la costa central. Molta calor i sol aquest diumenge, amb alguns canvis entre la tarda i la nit. Aleshores cauran temperatures al Pirineu i a la Terra Alta, on hi haurà alguna pedregada i risc alt de ventades intenses.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil.
3: Estamos contabilizando que 1.430 hermanas y hermanos han resultado fallecidos.
0: És l'últim balanç del doble terratrèmol de dimecres a Veneçuela, facilitat pel president del Parlament, Jorge Rodríguez. Oficialment s'ha passat dels 900 als 1.430 morts, més de 3.000 ferits i prop de 3.100 persones sense casa. Unes xifres que poden augmentar encara més, molt més, perquè queden 50.000 desapareguts. Els equips de rescat desplaçats d'una vintena de països lluiten encara per trobar supervivents sota la runa, mentre aquest dissabte hi ha hagut noves rèpliques que, en principi, no han fet més víctimes. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
4: Els equips de rescat mexicans són dels més especialitzats del món en rescat sota runes d'edificis. Se'ls coneix com Los Topos i ja treballen sobre el terreny a Veneçuela en la localització de supervivents.
5: Desde anoche sin parar hicimos la recuperación del cuerpo de una señora y tenía abrazado a su perrito. El perrito salió vivo, la señora desgraciadamente falleció. Y ahorita, como ves, estamos trabajando para tratar de recuperar el cuerpo del hijo de la señora.
4: Víctimes com els humans dels terratrèmols també ho són els animals domèstics, que també són rescatats amb esclats d'alegria quan se'ls recupera de sota les runes. Una vintena de països han enviat ja vols humanitaris, maquinària i equips de rescat lluiten contra rellotge per salvar vides, mentre els familiars esperen angoixats.
6: No hay suficiente maquinaria, el equipo es necesario para desbloquear todos esos escombros. Entonces yo pido, por favor, que envíen a las personas que puedan ayudarnos, personas con capacidad, y que no dejen de buscar, porque me dijeron hoy que tenían ganas de ya no buscar más, y eso no es justo, porque nosotros tenemos la esperanza de que salgan con vida nuestros seres queridos.
4: Es parla de 50.000 desapareguts per aquests dos terratrèmols de Veneçuela del passat dimecres. El govern xavista, tutelat econòmicament pels Estats Units des del passat mes de gener, en ser detingut i empresonat el llavors cap d'estat del país sud-americà, Nicolás Maduro, ara també lidera la crisi humanitària. El cap del comandament sud dels Estats Units, un general dels marins, supervisa l'operatiu en una zona zero que ja representa també una crisi sanitària. Els veïns de La Guaira parlen d'una olor insuportable a cossos en descomposició.
0: El govern espanyol també ha actualitzat el nombre de víctimes de residents a Veneçuela afectats pels terratrèmols. Hi ha 6 morts, 133 desapareguts i 14 localitzats sota la runa. Aquest dissabte s'ha enlairat de Madrid un segon contingent amb equips de rescat, entre els quals hi ha un equip català d'emergències format per 15 bombers especialitzats en infraestructures col·lapsades. El seu cap, Oriol Corbella, ha explicat al suplement de Catalunya Ràdio que encara tenen esperances de trobar supervivents.
2: Tenim experiència de que es formen espais vitals i que en aquests espais vitals doncs, pot quedar gent que encara estigui en vida i sempre hi ha esperança en altres terratrèmols. I així hem vist com al cap de molts dies doncs, encara es poden trobar persones en vida.
0: Aquest diumenge podria arribar a Torrejón un avió amb 59 repatriats. Mentrestant, l'ONU ha calculat que el doble terratrèmol podria acabar afectant gairebé 7 milions de persones a tot el país i provocar un cost econòmic equivalent al 6% del PIB veneçolà. En crònica política, el PSOE engega la maquinària electoral amb un comitè federal plàcid que ha fet costat a Pedro Sánchez. El secretari general i president espanyol defensa la resposta que han tingut al degoteig de casos de corrupció i demana coratge i determinació per encarar la recta final de la legislatura. Madrid, Alba Gil.
7: Han estat gairebé 7 hores de reunió que han servit per certificar el suport gairebé unànime del partit a Pedro Sánchez. Els socialistes tanquen files amb l'estratègia de Ferraz per fer front als casos judicials i activen l'engranatge de cara a les generals de l'any que ve amb l'interrogant sobre si seran abans de les municipals i autonòmiques del maig. Pel que fa a la corrupció, el líder socialista ha admès que podrien haver fet més, però que han estat contundents.
8: Vamos a limpiar lo que haya que limpiar, como estamos haciendo. Vamos a defender la verdad donde traten de sepultarla a base de mentiras y vamos a seguir gobernando para quienes necesitan que este país avance.
7: Sánchez també ha deixat clar als seus que no pensa tirar la tovallola i que té més ganes que mai de tornar a guanyar el 2027. Ho ha qüestionat el discurs habitual Emiliano García Page, que ha tornat a reclamar un avançament electoral o una qüestió de confiança. La resta de barons han subscrit les paraules de Sánchez, que en una rèplica avalada ha assegurat que els qui demanen avançar els comicis són els mateixos que van fer Mariano Rajoy president espanyol. Sentim Salvador Illa.
9: Els socialistes catalans venim en aquest comitè federal a dir que els socialistes ni ens callen ni ens dobleguen. Venim a dir que no tenim por a res i que tenim molta esperança en el futur i venim a dir que ens queda molt per fer i que ho farem.
7: El comitè també ha aprovat una reforma del reglament per poder aplicar les mesures de control intern que van anunciar ara fa un any.
0: De la seva banda, Alberto Núñez Feijóo acusa Pedro Sánchez d'aferrar-se antidemocràticament a la Moncloa. El líder dels populars ho ha dit al Congrés del PP català, en què la formació ha revalidat la presidència d'Alejandro Fernández i ha situat l'actual portaveu parlamentari, Juan Fernández, com a segon de bord. El cap de files reelegit s'ha compromès a capitanejar l'ofensiva del partit per fer fora Sánchez. Ho ha seguit des de Barcelona, Àlex Giral Robert.
10: Des de la capital catalana i poc després de la intervenció de Sánchez, Feijóo ha titllat el Comitè Federal del PSOE de còmplice de la corrupció que envolta el líder socialista. El cap de l'oposició espanyola ha afirmat que és el governant més totalitari des de la mort de Franco.
11: Señor Sánchez lleva ya dos días gobernando contra el Congreso y eso no es democrático. Es propio de un caudillismo que en España no se veía desde hace 50 años.
10: Feijóo ha vaticinat que el PP català tindrà la clau per acabar tombant Sánchez. Alejandro Fernández li ha agafat el guant.
12: Que la tarea prioritaria que tenemos en los próximos meses es que Cataluña lidere el cambio en España para que tú seas presidente del gobierno, que buena falta le hace a la nación.
10: Exhibició pública d'unitat després d'anys de tensions entre Feijóo i Fernández, que amb el Congrés d'aquest dissabte ha donat per reconstruïts tots els ponts.
13: Si alguien ofendí, aquí van mis disculpas. Y si alguien me ofendió, juro que no me acuerdo.
10: Les desavinences entre la direcció catalana i Gènova havien anat endarrerint un conclave que s'ha acabat fent 4 anys més tard del que preveuen els estatuts. Amb un aval de més del 97% del partit, Fernández ha estat ratificat com a cap de files dels populars catalans. El tarragoní ha escollit com a número 2 Juan Fernández, a qui la diputada Lorena Roldán substituirà com a portaveu al Parlament.
0: I parlem ara dels termòmetres, perquè Alemanya, Dinamarca, la República Txeca i Suïssa registren rècords absoluts de calor amb temperatures al voltant dels 40 graus. La calorada també afecta altres països com Àustria, Hongria i Itàlia, que declaren l'alerta mentre el fenomen es desplaça cap a l'est d'Europa. A Alemanya, les temperatures assoleixen el rècord de 41 graus i mig. La calor impedeix el trànsit per una desena d'autovies pel deteriorament de l'asfalt. Les autoritats alemanyes i també les austríaques temen per l'estat de les vies i desaconsellen els viatges llargs en tren. A Dinamarca, país escandineu, el termòmetre ha arribat a una temperatura mai vista, 37 graus, i a la República Txeca els 40 graus i mig, una temperatura sense precedents. L'investigador del CSIC, el Centre de Geociències Barcelona, Santiago Giral, assegura que l'escalfament global acabarà provocant altes temperatures a latituds on no són habituals.
13: Aquestes onades de calor continuaran sent encara més intenses. L'afectació no només serà a la península Ibèrica, sinó serà, com està passant ara, tota Europa i pot arribar a la latitud de Noruega, posant pel cas, i molt més intenses, perquè la curvatura del jet serà molt més gran.
0: A Hongria, les autoritats redueixen la producció d'energia d'un dels reactors d'una central nuclear davant l'elevada temperatura de l'aigua del riu Danubi. A França, si bé l'onada de calor remet una mica, 37 del centenar de departaments francesos continuen en situació de màxima alerta. La calor ha causat un centenar de morts a París en les últimes 24 hores i els serveis funeraris estan desbordats. La calorada tensiona els sistemes hospitalaris de diversos països europeus. Al Regne Unit, les tempestes derivades de l'onada de calor ja han fet posposar o cancel·lar més de 600 vols dels aeroports de Heathrow i Gatwick. A casa nostra, els Mossos han detingut una dona de 41 anys per la seva possible relació amb la mort de la seva parella a Sant Salvador de Guardiola, al Bages. La dona, que era infermera de l'UCI de l'Hospital de Manresa, està acusada d'enverinar amb medicaments la seva parella, un bomber de 46 anys. La investigació policial dels darrers mesos ha permès relacionar la dona detinguda amb els fets. L'home va tenir un incident mentre conduïa, feia cops de volant i estava desorientat. Arran d'aquells fets, el van ingressar a l'hospital. Al cap d'uns dies li van donar l'alta i dies després va morir. Segons el diari La Vanguardia, l'autòpsia va revelar que l'home tenia restes de benzodiazepines i fentanil a la sang. El diari també assegura que va ser un amic d'ell qui va anar als Mossos a portar informació. Ara el jutge d'instrucció ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a la dona. Pas endavant dels castellers de Vilafranca, els de Sants i els xiquets de Tarragona, a la diada del Pla de la Seu. Els verds hi han descarregat 3 castells de gamma extra. Ho ha seguit des de Tarragona Josep Almirall.
14: Els castellers de Vilafranca han descarregat la seva primera torre de nou de la temporada en una actuació d'alt nivell, en la qual també han descarregat el 4 de nou amb l'agulla i el pilar de 8. 3 castells de la gamma extra que els verds han acompanyat del 3 de nou. Molt bona actuació dels penedesencs que eixamplen el seu ventall de castells de la màxima dificultat. Gran actuació també dels castellers de Sants, que han descarregat la tripleta màgica per primera vegada des del 2019. Impecable el 4 de 9 de sortida, més treballat el 3 de 9 de la segona ronda i estrena del 5 de 8 per acabar. Els anfitrions de la Diada, els xiquets de Tarragona, han igualat la seva millor actuació de la temporada, amb el 3 i el 4 de 8 i el 7 de 8, el segon de l'any, que els serveix també per agafar confiança davant l'estrena futura del 2 de 8, el 5 de 8 o el 3 de 9. A banda de la Diada del Pla de la Seu, destaquen altres resultats del dissabte casteller. A Sant Cugat del Vallès, els Minyons de Terrassa han completat el 3 de 9, la Torre de 8 i el 4 de 8. Els castellers de Sant Cugat han carregat el 3 de 8 i els Nens del Vendrell descarregat el 4 de 8. A Tarragona hi ha hagut una altra actuació a destacar, la de Sant Pere, al barri del Serrallo. Els xiquets locals hi han descarregat el primer 4 de 8 del seu historial i han firmat la millor actuació, amb el 2 de 7, el 5 de 7. I a la Diada de Sant Pere, a Vilanova i la Geltrú, Els bordegassos de Vilanova han descarregat el 3 i el 4 de 8, els xicots de Vilafranca el 4 de 8 i els castellers del Foix de Cubelles el 3 de 7.
0: Obrim àrea de servei.
15: El temps.
0: Dani Ramírez.
16: Avui la previsió per fi indica novetats. A la tarda hi haurà canvis a alguns sectors del nord, al Pirineu, sobretot lleidatà, i algunes zones de ponent. Matí tranquil, migdia tranquil, sol, molta calor, aquestes mínimes tropicals a bona part del país, també a l'interior per sobre de 20-22 graus, o tòrrida, nit tòrrida, per sobre 25 graus, fins i tot 27 de mínima en punts de l'àrea de la costa barcelonina. Dia de sol, dia de molta calor, novament màximes de 36, 37, 38, fregant els 39 a Fraga, 38 a Lleida i a Mollerussa, per exemple, 35, 36, 37 a l'Empordà, però no tant com ahir. I destaquem la situació de tomb, fa un tomb, es gira com un mitjó al temps, i preveiem tempestes, algunes tamborinades a la vall d'Aran, Pallars, Alta Ribagorça, a partir de les 5, 6, 7 de la tarda. A l'Alt Pirineu poden començar una mica abans, 3, 4 de la tarda. Però seria final de tarda i vespre, quan aquestes tempestes desfetes, les fortes cap a l'Aragó, portaran ventades sobtades, primer de sud-sud-oest, Garbí, girant a mestral o ponent. Un vent rescalfat a Tarragona i l'Ebre. Poden pujar amb ventades càlides en aquest sector del sud i de ponent. I, en canvi, les tempestes amb pedra, fins i tot a la vall d'Aran, Pallars i Alta Ribagorça, refrescaran l'ambient notablement. Hi ha risc de calamar-se o d'alguna aiguada, ho indica amb un avís al Meteocat, més de 20 litres en mitja hora, a la vall d'Aran, a l'Alta Ribagorça i al Pallars Sobirà.
15: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha celebrat l'acord firmat com el Líban divendres, segons el qual l'exèrcit israelià s'anirà retirant de forma gradual del sud del país i ocuparan el seu lloc militars libanesos. Netanyahu ha valorat que el pacte permet que Israel es pugui mantenir a la zona mentre que Hezbollah no es desarmi. Per això ha qualificat l'acord de cop dur per a la milícia xiïta i per a l'Iran, el seu aliat.
17: Els Estats Units i el Líban han reconegut el dret d'Israel a mantenir una franja de seguretat dins del Líban, mentre això sigui necessari per a la nostra seguretat. Continuarem mantenint-la fins que Hezbollah i la resta d'organitzacions terroristes siguin desarmades, fins que ja no representin cap amenaça per Israel des del territori libanès. Vull que ho sapigueu, aquest és un cop important per l'Iran i per Hezbollah.
0: Però l'oposició israeliana i fins i tot l'ala dretana del seu propi govern han criticat l'acord perquè creuen que el Líban no podrà fer front a Hezbollah. La milícia xiïta també ha carregat contra el pacte i acusa el govern libanès d'haver-se humiliat davant Israel. De fet, aquest dissabte els israelians han tornat a atacar el sud del Líban buscant membres de Hezbollah. Al marge del Líban, l'Iran i els Estats Units s'han acusat mútuament de trencar el memoràndum d'entesa firmat fa 10 dies en què es comprometen allargar l'alto al foc i negociar el final de la guerra. Aquest dissabte, Bahrain ha denunciat un atac amb drons iranians. L'Iran també ha llançat un projectil sobre un patruller en aigües de l'estret d'Hormuz.
15: 3CAT Info.
0: La reivindicació dels drets LGTBIQ i més i els 50 anys de la primera manifestació per a l'alliberament sexual i de gènere que es va fer a Catalunya ha marcat la marxa de l'orgull d'aquest dissabte a Barcelona.
18: 5.000 persones convocades pel Front d'Alliberament Gai de Catalunya pujaven la Rambla de Barcelona sota els lemes «Nosaltres no tenim por, nosaltres som...».
0: El record del 26 de juny de 1977 ha estat l'inici de la lectura del manifest a la plaça de Sant Jaume. Unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, hi han arribat des de la plaça de la Universitat en una marxa amb el lema «Més enllà del matrimoni, de l'altar a la revolta». Els organitzadors denuncien que 21 anys després de la legislació del matrimoni entre persones del mateix sexe s'ha generat una dependència estructural d'aquesta institució. També reiteren que encara pateixen agressions. Clara Morató és membre de l'Associació Catalana de Sexuals.
19: Aquest any justament volem reivindicar no només amb totes les agressions que segueixen havent i amb totes les repercussions que té el poder néixer i viure en una societat que encara no és lliure per totes de la mateixa manera.
0: Segons l'últim informe de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, el 2025 hi va haver més de 350 agressions a Catalunya. Ángel Camacho, de la Crida per l'Alliberament Sexual i de Gènere, diu que no són resultat de l'atzar.
20: Creiem que això no és casualitat, no? Que és fruit de l'auge de l'extrema dreta. Creiem que també hi ha una banda positiva, que és que hi ha cada cop més gent conscienciada que identifica les violències i, per tant, sap on denunciar i sap com respondre.
0: Els participants es desmarquen també del Pride Barcelona. Diuen que és una rua festiva pensada perquè hi hagi empreses que en rebin un profit econòmic. I a Hongria, desenes de milers de persones s'han concentrat al centre de la capital, Budapest, per celebrar la primera marxa de l'orgull després del canvi de govern que va posar fi a l'etapa de l'ultranacionalista i homòfob Víctor Orbán. A la celebració de l'any passat, unes 350.000 persones van desfilar malgrat l'amenaça de multes i detencions del govern d'Orbán. Aquest polític, que va estar 16 anys al poder, va limitar els drets del col·lectiu, una legislació que actualment revisa el govern sortint de les urnes a l'abril del primer ministre conservador Peter Maguiar. I arreu del món hi ha hagut també marxes, algunes de multitudinàries, com a la ciutat alemanya de Múnich, amb 230.000 participants, i a la capital de Finlàndia, Helsinki, amb 100.000. Altres concentracions han estat minoritàries, com uns centenars de manifestants a Singapur, on l'homosexualitat va ser despenalitzada fa 4 anys. On precisament es farà a principis de juliol un macrofestival dirigit al públic LGTBI és a Israel, un fet que ha despertat diverses crítiques tant dins com fora del país. Són veus que acusen els organitzadors i el govern israelià de pinkwashing, és a dir, d'utilitzar els drets LGTBI per blanquejar la imatge del país. Kerlia, Jordi Brascó.
21: A tocar del Mar Mort, Israel redobla la seva aposta per mostrar-se al món com un paradís de tolerància. Imri Kalman, un dels promotors del macrofestival Prideland, considera que Israel està canviant el Pròxim Orient gràcies a esdeveniments dirigits al públic LGTBI com aquest.
22: Estem transformant la regió i vam arribar amb diferents valors, amb una manera diferent d'entendre el futur, la democràcia, de com veiem en general els drets humans. How do you see
21: human rights in general? Però no tothom compra aquest discurs, i no parlem de gent intolerant, sinó de membres del col·lectiu dins d'Israel. L'Omer Elat, que dirigeix l'organització Transgèneres per la Justícia Social, considera que el festival és una operació de màrqueting. To
23: paint Israel. Dibuixar Israel com una democràcia liberal i avançada és una manera de transformar la narrativa i permetre a l'Estat continuar cometent algunes de les atrocitats que comet i a sobre justificar-les. I he de dir que bona part del col·lectiu hi està d'acord. No n'hi ha gaires que pensin com jo.
21: La reflexió obre un debat més ampli encara, el de què implica ser LGTBI a Israel. L'Homer ho té clar, l'important aquí no és la identitat de gènere, sinó la identitat nacional. La societat t'acceptarà si ets sionista, si serveixes a l'exèrcit i si recolzes Israel. És per això que ell sent que viu als marges, i no pel fet de ser trans.
0: Esports. Amb Oriol Rodríguez.
1: Aquest diumenge comencen els 16ens de final del Mundial de Futbol. El primer enfrontament que jugarà serà entre Canadà, que és una de les anfitriones, i Sud-àfrica. Tot això arribarà l'endemà que Espanya guanyés l'Uruguai per 1-0 i es classifiqués primer al seu grup i eliminant la selecció sud-americana. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, parla de la duresa dels jugadors d'Uruguai.
24: Nosotros, yo estoy orgulloso de mis jugadores en un partido que nos han llevado al límite en todas las... La expresión, la más amplia expresión de la palabra, exigencia física con dureza extrema y hemos sabido estar a la altura de las circunstancias.
1: Arran d'accions dels uruguaians, Nico Williams pateix una lesió muscular a l'adductor dret i Jeremy Pino un esquinç en una clavícula, segons ha fet pública la Federació Espanyola de Futbol. Els dos jugadors, però, seguiran amb la concentració de la selecció espanyola. Aquest dissabte ha passat pel Totgira l'exjugador del Barça, Javier Saviola, un Saviola que ha valorat el Mundial que està fent l'argentí Leo Messi.
25: Lo que pasa que lo que tiene Messi es eso, ¿no? Que te sorprende con ahora, te sorprende cuando era chico, te sorprende cuando juega en el Barça, cuando juega en la selección. Bueno, es la verdad que todo, no nos cansamos de repetir, creo que todo el mundo se dio cuenta, ¿no?, de la clase, de, no digo de jugador de fútbol, ¿no?, sino ya de deportista. Porque un deportista que esté 20 años, ¿no?, al máximo nivel, demostrando, ¿no?, cada año tras año, superándose todos los objetivos, todas las estadísticas, rompiendo todos los récords. Yo creo que Messi nos tiene acostumbrado a esto.
1: Saviola també dita a l'entrevista al Tot Gira que el Barça seria el club ideal pel futbol de Julián Álvarez.
25: No solo se ve el goleador, ¿no?, dentro del área, sino se ve también que técnicamente es muy bueno, que definiendo la jugada también, que se puede tirar una pared con él, entiende muy bien el juego, las jugadas. Bueno, y lo que te decía, ¿no?, que si llega a ir al Barça, para mí es el equipo ideal para él.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Més futbol a casa nostra. El Sabadell, que jugarà la segona divisió la temporada que ve, ha anunciat que no continuarà el lateral Sergi Segura després d'haver jugat l'últim any i mig i haver aconseguit dos ascensos amb l'equip. El Sabadell s'enfrontarà a l'Espanyol en un amistós que jugarà el 25 de juliol a la ciutat esportiva d'Anijarque. Una setmana abans, el 18 de juliol, el Sabadell jugarà contra el Castelló a la ciutat esportiva dels castellonencs. També ha confirmat alguns amistosos al Girona el 8 de juliol. Jugarà el Girona contra l'Olot, el municipal d'Olot, el 29 de juliol. El Castelló visita la ciutat esportiva del Girona i l'1 d'agost arribarà el trofeu Costa Brava amb l'Arsenal com a rival a l'estadi de Montilivi. Més coses, la ciclista catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta després de guanyar la prova de Savignanigo. La de Llorenç del Penedès aconsegueix el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contra el rellotge. Benito aconsegueix el seu primer campionat d'Espanya en ruta i així ho ha explicat al Tot Gira.
2: Sí, la veritat és que sí, si m'ho haguessin dit fa una setmana, la veritat és que no tenia gens clar ni l'una ni l'altra. Llavors, realment és una passada.
1: Benito diu que el món del ciclisme no es pot donar mai res per fet.
2: No dono mai res per segur, no? Al final el ciclisme és molt multifactorial, poden passar mil històries en qualsevol moment, llavors no m'agrada gens pensar, ostres, doncs aquest és el meu moment, i menys tenint en compte que ha sigut per una caiguda. Llavors sí que bé, evidentment, jo volia, o sigui, la victòria la volia jugar de la millor manera, però sense dubte no la tenia gens clara.
1: Recordem que en aquesta prova no hi ha participat Paula Blasi, que no s'ha recuperat de la caiguda de dimecres quan reconeixia el recorregut de la prova contra el rellotge. Aquest diumenge es disputa també la prova masculina. També motor, victòria de Raúl Fernández a la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. El pilot d'Aprilia ha guanyat amb solvència davant del japonès Ogura i de l'italià Di Gianantonio. El líder del Mundial, un altre italià, Marco Bezzecchi, ha acabat a la quarta posició. I Marc Márquez ha estat l'únic pilot català que ha acabat puntuant. El de Cervera ha acabat sisè a la cursa sprint després d'una sanció a Pecco Bagnaia.
3: Uno sufre lo que quiere, pero ha ido bien. Hemos visto ya en entrenos que teníamos séptimo, octavo, era la posición. Nos han regalado esa al final con la penalización de Pecco, pero bueno, al final un punto más, un punto menos. Lo importante es que hemos ido dando vueltas, pero sí, aquí se ha puesto cuesta arriba el fin de semana.
1: Amb aquests resultats, Marc Márquez queda 42 punts a Bezzecchi, la general. Aquest diumenge a les dues es fa la cursa llarga amb Jorge Martín des de la pole. Marc Márquez surt des de la setena plaça i Àlex Márquez ho farà des de la dotzena posició. També, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, hi ha un percentatge molt alt perquè Maverick Viñales no segueixi MotoGP la temporada que ve. També a motor, George Russell amb Mercedes surt des de la pole position al Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1, que es disputa també aquest diumenge, vuitena pole per Mercedes amb 8 curses aquesta temporada. La primera fila Russell i Leclerc, la segona Hamilton i el líder de Mundial, Antonelli, Sainz 17è i Alonso 21è. I aquest diumenge també en bàsquet, Catalunya juga un amistós al Nou Congost de Manresa contra la Gran Bretanya. Jaume Pons Arnau és el seleccionador català.
4: El nostre bàsquet és un bàsquet reconegut arreu, no? I crec que ha sigut referent a moltes parts del món. Tinc gent bueno, que ho ha sigut tot, no?, amb aquest esport. I bé, doncs, malauradament tardem massa, no?, a poder fer la festa del nostre bàsquet. Però bueno, s'ha pogut fer, i ha costat, eh? S'ha pogut fer i mirarem de fer-ho, doncs, com dia abans, no?, tots amb la màxima il·lusió.
15: Són 7:15.
0: Aquestes són les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El balanç pel doble terratrèmol de dimecres de Veneçuela supera els 1.400 morts. Una vintena de països ja han enviat equips de rescat per tractar de trobar supervivents entre els més de 50.000 desapareguts. Catalunya ja ha desplaçat un equip especialitzat en infraestructures col·lapsades. En clau política, us hem explicat que Pedro Sánchez demana superar la corrupció i prepara ja la cursa electoral del 2027 al Comitè Federal del PSOE, que s'ha fet aquest dissabte. Per la seva banda, Alberto Núñez Feijóo acusa el president espanyol d'aferrar-se al càrrec de president mentre s'ofega en corrupció. Ho ha dit el Congrés dels Populars Catalans, en què Alejandro Fernández ha estat reelegit president. El dirigent ha escollit el fins ara portaveu al Parlament, Juan Fernández, com a número 2. També destaca que Alemanya, Dinamarca, la República Txeca i Suïssa registren rècords de calor en temperatures que freguen o superen els 40 graus.

0: estrenada a la Sala Beckett de Barcelona. I en esports, què destaquem, Oriol Rodríguez?
1: Que aquest diumenge comencen les setzenes de final del Mundial de Futbol. El primer enfrontament que es juga serà entre Canadà, una de les anfitriones, i Sud-àfrica. Tot això arriba després de la victòria d'Espanya contra l'Uruguai per 1-0, classificant-se primera del seu grup.
0: Pel que fa al temps, la matinada serà càlida a la costa, però també a punts de l'interior, per bé que amb el pas de les hores baixaran dels 22 graus al Pla de Lleida i, en canvi, costarà baixar dels 26 o 27 a la costa central. Molta calor i sol aquest diumenge, amb alguns canvis entre la tarda i la nit. Cauran tempestes al Pirineu i a la Terra Alta. Alguna pedregada i risc alt de ventades intenses.
2: Estamos contabilizando que 1.430 hermanas y hermanos han resultado fallecidos.
0: És l'últim balanç del doble terratrèmol de dimecres a Veneçuela, facilitat pel president del Parlament, Jorge Rodríguez. Oficialment s'ha passat dels 900 als 1.430 morts, més de 3.000 ferits i prop de 3.100 persones sense casa. Unes xifres que poden augmentar encara molt més perquè queden 50.000 desapareguts. Els equips de rescat desplaçats d'una vintena de països lluiten encara per trobar supervivents sota la runa, mentre aquest dissabte hi ha hagut noves rèpliques que en principi no han fet més víctimes. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: Els equips de rescat mexicans són dels més especialitzats del món en rescat sota runes d'edificis. Se'ls coneix com Los Topos i ja treballen sobre el terreny a Veneçuela en la localització de supervivents.
4: Desde anoche sin parar hicimos la recuperación del cuerpo de una señora y tenía abrazado a su perrito. El perrito salió vivo, la señora desgraciadamente falleció. Y ahorita, como ves, estamos trabajando para tratar de recuperar el cuerpo del hijo de la señora.
3: Víctimes com els humans dels terratrèmols també ho són els animals domèstics, que també són rescatats amb esclats d'alegria quan se'ls recupera de sota les runes. Una vintena de països han enviat ja vols humanitaris, maquinària i equips de rescat lluiten contra rellotge per salvar vides, mentre els familiars esperen angoixats.
5: No hay suficiente maquinaria, el equipo es necesario para desbloquear todos esos escombros. Entonces yo pido, por favor, que envíen a las personas que puedan ayudarnos, personas con capacidad, y que no dejen de buscar, ¿no? Que no dejen de buscar, porque me dijeron hoy que tenían ganas de ya no buscar más, y eso no es justo, porque nosotros tenemos la esperanza de que salgan con vida nuestros seres queridos.
3: Es parla de 50.000 desapareguts per aquests dos terratrèmols de Veneçuela del passat dimecres. El govern xavista, tutelat econòmicament pels Estats Units des del passat mes de gener, en ser detingut i empresonat el llavors cap d'estat del país sud-americà, Nicolás Maduro, ara també lidera la crisi humanitària. El cap del comandament sud dels Estats Units, un general dels marins, supervisa l'operatiu en una zona zero que ja representa també una crisi sanitària. Els veïns de La Guaira parlen d'una olor insuportable a cossos en descomposició.
0: Precisament dos terratrèmols han afectat el nord-est de l'Afganistan i el Pakistan sense gairebé dades sobre víctimes. El més fort, de magnitud 6, ha passat a la regió afganesa de Hindu Kush. Els tremolors han sentit des de la capital, Kabul, fins a Islamabad. El sisme s'ha produït a una profunditat d'uns 100 quilòmetres. Poc abans hi ha hagut un altre terratrèmol al Pakistan, de magnitud 5,4. Ha provocat més de 20 ferits i un centenar d'habitatges han resultat malmesos. El primer ministre, Shehbaz Sharif, ha ordenat que hi hagi una resposta urgent per ajudar les persones afectades pel sisme.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El PSOE engega la maquinària electoral amb un comitè federal plàcid que ha fet costat a Pedro Sánchez. El secretari general i president espanyol defensa la resposta que han tingut al degoteig de casos de corrupció i demana coratge i determinació per encarar la recta final de la legislatura. Madrid, Alba Gil.
7: Han estat gairebé 7 hores de reunió que han servit per certificar el suport gairebé unànime del partit a Pedro Sánchez. Els socialistes tanquen files amb l'estratègia de Ferraz per fer front als casos judicials i activen l'engranatge de cara a les generals de l'any que ve amb l'interrogant sobre si seran abans de les municipals i autonòmiques del maig. Pel que fa a la corrupció, el líder socialista ha admès que podrien haver fet més, però que han estat contundents.

0: Vamos a limpiar lo que haya que limpiar, como estamos haciendo. Vamos a defender la verdad donde traten de sepultarla a base de mentiras. Y vamos a seguir gobernando para quienes necesitan que este país avance.
1: Sánchez també ha deixat clar als seus que no pensa tirar la tovallola i que té més ganes que mai de tornar a guanyar el 2027. Ho ha qüestionat el discurs habitual Emiliano García Page, que ha tornat a reclamar un avançament electoral o una qüestió de confiança. La resta de barons han subscrit les paraules de Sánchez, que en una rèplica velada ha assegurat que els qui demanen avançar els comicis són els mateixos que van fer Mariano Rajoy president espanyol. Sentim Salvador Illa.
2: Els socialistes catalans venim en aquest comitè federal a dir que no, els socialistes ni ens callen ni ens dobleguen. Venim a dir que no tenim por a res i que tenim molta esperança en el futur i venim a dir que ens queda molt per fer i que ho farem.
1: El comitè també ha aprovat una reforma del reglament per poder aplicar les mesures de control intern que van anunciar ara fa un any.
3: De la seva banda, Alberto Núñez Feijóo acusa Pedro Sánchez d'aferrar-se al càrrec de president mentre s'ofega en corrupció. El cap de files del PP ho ha dit al Congrés dels Populars Catalans, en què Alejandro Fernández ha estat reelegit president. El dirigent ha escollit el fins ara portaveu al Parlament, Juan Fernández, com a número 2. I parlem ara de termòmetres perquè Alemanya, Dinamarca, la República Txeca i Suïssa registren rècords absoluts de calor, amb temperatures al voltant dels 40 graus. La calorada també afecta altres països com Àustria, Hongria i Itàlia, que declaren l'alerta mentre el fenomen es desplaça cap a l'est d'Europa. A Alemanya, la calor impedeix el trànsit per una desena d'autovies pel deteriorament de l'asfalt. Les autoritats alemanyes i també les austríaques temen per l'estat de les vies i desaconsellen els viatges llargs en tren. L'investigador del CSIC, del Centre Geociències Barcelona, Santiago Giral, assegura que l'escalfament global acabarà provocant altes temperatures a latituds on no són habituals.
4: Aquestes onades de calor continuaran sent encara més intenses. L'afectació no només serà a la península Ibèrica, sinó serà, com està passant ara, tota Europa i pot arribar a latituds de Noruega, posem pel cas, i molt més intenses, perquè la curvatura del jet serà molt més gran.
3: A Hongria, les autoritats redueixen la producció d'energia d'un dels reactors d'una central nuclear davant de l'elevada temperatura de l'aigua del riu Danubi. A casa nostra, una dona de 80 anys ha mort ofegada a la platja de l'Arquitecte, a l'Ampolla, al Baix Ebre. L'avís del telèfon d'emergència 112 s'ha rebut poc després de la una del migdia, quan diverses persones han alertat que havien tret de l'aigua una banyista inconscient. Malgrat les maniobres de reanimació, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. Des que ha començat la temporada, ja són 5 les persones mortes a les platges catalanes. També una dona de 80 anys està en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona, després d'estar a punt d'ofegar-se en una platja de Palamós, al Baix Empordà. Un home ha resultat ferit per arma de foc després d'una baralla al barri de Bon Pastor de Barcelona. Segons informen els Mossos d'Esquadra, aquest dissabte a la tarda hi ha hagut una discussió i un dels implicats ha disparat diversos trets contra un altre que ha resultat ferit. Ha estat traslladat a un centre hospitalari en estat greu, però no estem per la seva vida. Una altra persona també ha quedat ferida lleu per una bala rebotada. Els Mossos d'Esquadra busquen l'autor dels trets per aclarir les circumstàncies que han desencadenat aquest nou tiroteig a la capital catalana.
5: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
3: A Rússia, la guerra i la inestabilitat han fet que cada vegada més ciutadans recorrin a l'esoterisme per trobar respostes als seus problemes. També ho fan els soldats quan tenen permisos del front, unes pràctiques que l'Església Ortodoxa està decidida a perseguir. Ens ho explica des de Moscou Cristina Solies.
6: Més d'un de cada tres russos assegura que ha recorregut alguna forma d'endevinació sobre el seu futur. Un dels més populars són les cartes del tarot. És el cas de la Yelena, que ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
7: Per descomptat, quan em passen coses desagradables a la vida, recorro a endevins o als vidents de la televisió.
6: Els sociòlegs entenen que aquests comportaments són mecanismes de defensa davant les amenaces polítiques i econòmiques a què s'enfronten els russos i que això ha disparat l'ansietat i el misticisme, unes creences que també sedueixen els soldats russos que lluiten a Ucraïna. Ara bé, a la Natàlia Malinovskaya, bruixa i parapsicòloga, li ha sorprès que els combatents no li demanin ajuda per protegir-los de la mort.
8: En comparació amb els anys 90, quan els bandits venien a demanar-me talismans i amulets constantment, ara no. Les persones que són al front recorren a mi per assumptes d'amor.
6: El principal enemic de les bruixes i els endevins és l'Església Ortodoxa, que ja els ha declarat la guerra. El patriarca Kirill és partidari de prohibir les pràctiques esotèriques perquè considera que amaguen un poder diabòlic i d'aquesta manera intenta establir un vincle amb el satanisme, que és un culte que s'ha il·legalitzat a Rússia i que es pot arribar a castigar amb penes de presó.
3: L'actriu Rosa Boladeres ha estat reconeguda amb el Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgu per la seva interpretació en l'obra Tinc un bosc al cervell, d'Alícia Gorina, estrenada a la Sala Beckett de Barcelona. El guardó distingeix la millor actriu de la temporada teatral barcelonina, Montse Pujol.
9: Rosa Boladeres, després de formar-se a l'Institut del Teatre, va iniciar la seva trajectòria professional a començament dels anys 90, muntatges com Final d'estiu amb tempesta, de Francesc Luchetti, i Els temps i els Conway, dirigida per Mario Gas. Amb una trajectòria de més de 3 dècades, Boladeres s'ha consolidat com una de les actrius més reconegudes al panorama teatral i audiovisual català. Ha treballat en teatre, televisió i cinema, tant en registres dramàtics com còmics. Boladeres, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha mostrat la seva alegria per rebre el guardó.
10: El Premi Margarida Xirgu té aquesta cosa tan connectada emocionalment, no? I ja sembla ser tot una comunitat de xirgus que esperem, doncs, que el dia 20 de juliol trobar-nos totes allà, i la de xirgu, l'autèntica, esperem que també hi sigui, també, que es veu que hi és.
9: Des del 2022, els principals impulsors del Premi Margarida Xirgu són la revista Núvol, que va prendre el relleu de l'Agrupació Dramàtica de Barcelona i la Federació de Grups de Teatre Amateur de Catalunya. El premi s'ha atorgat anualment des del 1973 i ha distingit noms com Núria Espert, Anàlisi Aran, Míriam Iscla, Mercè Arànega, Clara Segura o Emma Vilarasau. Boladeres rebrà el premi en un acte al Teatre Romea el proper 20 de juliol.
3: I abans de l'àrea de servei, us expliquem que Austràlia endureix la llei que prohibeix les xarxes socials per als menors de 16 anys, després de comprovar que en mig any d'aplicació ha tingut poc efecte per evitar que hi accedeixin els adolescents. El govern doblarà les multes a les plataformes que no introdueixin mecanismes per impedir l'accés als menors i les situarà per damunt dels 60 milions d'euros. Segons el regulador australià, que actualment investiga Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok i YouTube, hi ha un frau generalitzat per part de les companyies. El primer ministre australià, Anthony Albanese, manté que la mesura és necessària perquè hi continua havent massa nens amb accés a les xarxes.
11: Tot el que volem fer és assegurar-nos que la llei sigui tan forta com sigui possible i que podem fer front a qualsevol impugnació legal que es plantegi. No són mesures absents de controvèrsia.
3: Austràlia ha estat pionera a restringir l'accés dels menors a les xarxes socials i altres països analitzen els seus resultats per seguir-ne els passos.
5: El temps.
3: Dani Ramírez.
12: Avui la previsió per fi indica novetats. A la tarda hi haurà canvis a alguns sectors del nord, al Pirineu, sobretot lleidatà, i algunes zones de ponent. Matí tranquil, migdia tranquil, sol, molta calor, aquestes mínimes tropicals a bona part del país, també a l'interior per sobre de 20-22 graus, o tòrrida, nit tòrrida, per sobre 25 graus, fins i tot 27 de mínima en punts de l'àrea de la costa barcelonina. Dia de sol, dia de molta calor, novament màximes de 36, 37, 38, fregant els 39 a Fraga, 38 a Lleida i a Mollerussa, per exemple, 35, 36, 37 a l'Empordà, però no tant com ahir. I destaquem la situació de tomb, fa un tomb, es gira com un bitxó al temps, i preveiem tempestes, algunes tamborinades a la vall d'Aran, Pallars, Alta Ribagorça, a partir de les 5, 6, 7 de la tarda. A l'Alt Pirineu poden començar una mica abans, 3, 4 de la tarda. Però seria final de tarda i vespre, quan aquestes tempestes desfetes, les fortes cap a l'Aragó, portaran ventades sobtades, primer de sud-sud-oest, Garbí, girant a mestral o ponent. Un vent rescalfat a Tarragona i l'Ebre. Poden pujar en ventades càlides en aquest sector del sud i de ponent. I, en canvi, les tempestes amb pedra, fins i tot a la vall d'Aran, Pallars i Alta Ribagorça, refrescaran l'ambient notablement. Hi ha risc de calamar-se o d'alguna aiguat, ho indica amb un avís al Meteocat, més de 20 litres en mitja hora, a la vall d'Aran, a l'Alta Ribagorça i al Pallars Sobirà.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
3: A les escoles del País Valencià, la llengua continua portant mal de caps als equips directius i a les famílies. Els pares que matriculen els seus fills per començar infantil 3 al setembre es troben que si l'escola té aula de 2 anys, no poden escollir la llengua base d'escolarització dels fills. El 52% de les aules d'infantil de 3 anys, segons dades de la Conselleria, seran en castellà. València, Alba Barbosa.
13: A l'Escola Carles Salvador de Castelló només han ofert 4 places en valencià per als infants que començaran al setembre infantil 3. La resta estan ocupades pels que pugen d'infantil 2. Els fills de la Carla Montfort i la Lídia Aranega aniran al grup de castellà tot i haver demanat la línia en valencià.
14: Es va votar i va haver 7 famílies que van votar castellà. Per tant, no es va arribar al 75%, va ser un 70%, i es va crear una línia en castellà i una línia en valencià.
15: Tenim el cas d'abril, que va començar en castellà, malgrat que vam fer la sol·licitud en valencià.
13: La llengua del grup, quan comença en infantil 3, ja ve condicionada pel que van escollir les famílies l'any passat. Lliris Moltó és la directora del centre.
15: N'hi ha 9-10 famílies que es veuen obligades a escolaritzar els seus fills en castellà perquè no volen anar-se'n del barri o perquè no volen anar-se'n de l'escola on tenen matriculat el fill gran.
13: L'escola ha fet arribar les queixes a la conselleria, que els va instar a canalitzar-ho a través d'inspecció i han obtingut un informe favorable. Des d'Educació asseguren que estudiaran una solució per als centres on hi hagi una demanda de places.
3: Unes 400 persones s'han reunit aquest dissabte al migdia a Planoles en un acte d'homenatge a l'expresident Jordi Pujol organitzat per la Joventut Nacionalista de Catalunya. Durant l'acte s'ha repassat la seva trajectòria i s'ha llegit un text escrit pel mateix Pujol. Berta Artigas Fontàs.
16: L'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, ha assistit a l'acte a Planoles, no ha intervingut directament, però s'ha llegit un text escrit per ell on apel·lava a la capacitat integradora de Catalunya.
17: Del deure de mantenir la llengua, de transmetre una cultura, d'integrar la gent que ve de fora i de cohesionar. Del deure de treballar bé, de servir, de no rendir-se. Sense aquests deures, els drets acaben essent paper mullat.
16: L'encarregada de llegir-ho ha sigut Carlota Montfort, presidenta de la Joventut Nacionalista de Catalunya, l'entitat que ha organitzat aquest homenatge a l'expresident. En el text, Pujol també feia balanç de la seva trajectòria d'aquesta manera.
17: Que he intentat servir Catalunya amb les meves limitacions, amb els meus errors i amb els meus encerts, però sempre amb una convicció profunda que Catalunya valia la pena i que Catalunya continua valent la pena.
16: La jornada ha plegat unes 400 persones vinculades a l'entorn de Junts, com Turull i Rull, però també històrics vinculats a Convergència, com Irene Rigau o Josep Maldonado. En l'acte s'ha repassat la trajectòria de Pujol des de la joventut fins a l'acció de govern, passant per la Fundació de Convergència, però no s'ha fet esment del judici a la seva família pendent de sentència, del qual l'expresident va ser exclòs pel seu deteriorament mental.
3: L'antiga església de Sant Francesc de Montblanc ha reobert aquest dissabte després d'una reforma del monument. Feia 40 anys que no es duia a terme una intervenció integral. La rehabilitació ha permès descobrir unes pintures policromades medievals ubicades a l'enteixinat del sostre. Des de Montblanc, Arnau Martínez.
18: L'església del segle XIII ha patit un rentat de cara. S'han fet diverses intervencions després que al llarg dels anys es duguessin a terme actuacions, algunes d'elles dubtoses. L'espai es continuarà utilitzant com a sala d'actes, com ara concerts i conferències, però es tindrà en compte l'aspecte patrimonial. Oriol Pellissó és el regidor de Patrimoni de Montblanc.
19: Això ho hem dit constantment perquè sí que és veritat que l'església de Sant Francesc, malgrat hi va haver una restauració de l'any 81 al 87, aquests 40 anys no hem tingut un respecte pel patrimoni que mereixia. Jo crec que Montblanc avui guanya un equipament, però guanya un equipament patrimonial, a part d'un equipament cultural, turístic, que hi continuaran desenvolupant fires, però amb un respecte cap al patrimoni, que jo crec que és de rebut, perquè aquests anys no l'hem tingut i crec que aquesta obra ens ha ajudat a entendre com hem de respectar el nostre patrimoni, en aquest cas, doncs, l'Església de Sant Francesc.
18: Durant les obres han estat implicades més d'un centenar de persones. Els treballs comptaven amb fons Next Generation i s'ha treballat a contrarrellotge per assolir uns terminis que eren molt ajustats. de només 6 mesos amb una pròrroga de 3.
3: L'Ajuntament de Camarasa, a la Noguera, ha posat en marxa un any més el dispositiu de seguretat i convivència a l'Espai Natural Protegit Maria Rúbies. Aquesta zona de bany situada a la llera del riu Segre atrau milers de turistes que sovint no són conscients del perill de banyar-se en aigües fluvials. Alba Mor.
20: El dispositiu comença a finals del mes de juny i normalment finalitza a finals del mes d'agost. Durant aquest període, l'espai natural compta amb la presència d'agents cívics que vetllen pel respecte de les normes de convivència i de bon ús de l'entorn. També realitzen controls d'accessos i recorden la prohibició de fer foc i de l'ús d'embarcacions motoritzades. Pel que fa a la seguretat a l'aigua, diferents cartells alerten del risc de refrescar-se al riu i una línia de boies delimita la zona segura de bany. Elisabet Lizaso és regidora de Turisme.
21: Aquest dispositiu de seguretat valora molt la prevenció d'evitar tragèdies com hem tingut d'altres anys i la millor forma és aquesta pedagogia amb cartells on s'indica clarament que és un espai natural, que és salvatge, que has de vigilar molt, les boies et separen del perill, per tant, aquesta crida que respecti al màxim les mesures de seguretat establertes a la zona.
20: En els darrers 2 anys, 3 persones han mort banyant-se a la zona.
3: El Departament d'Educació ha rebut prop de més de 100.000 sol·licituds per començar al setembre un primer curs de grau mitjà o de grau superior. En els dos casos, pràcticament 9 de cada 10 estudiants han acceptat que el sistema els assigni una alternativa en cas que no puguin obtenir cap plaça en una de les peticions que hagin fet. Es tracta de la principal novetat del procés de preinscripció d'aquest any. Més enllà que la preinscripció es farà en 2 tandes, si un alumne no ha aconseguit entrar a cap de les 10 opcions que hagi demanat, el sistema n'hi oferirà una d'alternativa. Ho farà a través d'un algoritme que, seguint els interessos de l'aspirant, proposarà altres places, en altres horaris o en altres estudis de la mateixa família. Ho explica el director general d'Ordenació i Integració de la Formació Professional, Ricard Coma.
22: Que un 88% de les sol·licituds de l'alumnat de grau mitjà i grau superior hagin marcat la casella de rebre una assignació, malgrat aquesta no estigui entre les seves primeres opcions, creiem que manifesta la prioritat dels joves per voler estudiar formació professional per davant d'altres estudis, cosa que hem de valorar molt positivament.
3: Esports. Amb Oriol Rodríguez.
4: Aquest diumenge comencen els 16ens de final del Mundial de Futbol. El primer enfrontament que juga serà el partit entre Canadà, que és una de les anfitriones, i Sud-àfrica. Tot plegat arriba l'endemà que Espanya guanyés l'Uruguai per 1-0 i es classifiqués primera del seu grup i eliminés també de retruc la selecció sud-americana. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, parla de la duresa dels jugadors d'Uruguai.
23: Nosotros, yo estoy orgulloso de mis jugadores en un partido que nos han llevado al límite en todas las... La expresión, la más amplia expresión de la palabra, exigencia física con dureza extrema y hemos sabido estar a la altura de las circunstancias.
4: De fet, arran d'accions dels uruguaians, Nico Williams pateix una lesió muscular a l'adductor dret i Jeremy Pino un esguinç en una clavícula, segons ha fet pública la Federació Espanyola de Futbol. Els dos jugadors, però, seguiran amb la concentració de la selecció espanyola. Aquest dissabte també ha passat pel Tot Gira de Catalunya Ràdio l'exjugador del Barça, Javier Saviola. Saviola ha valorat el moment que de moment està passant Leo Messi en aquest Mundial.
24: Lo que pasa que lo que tiene Messi es eso, ¿no? Que te sorprende con ahora, te sorprende cuando era chico, te sorprende cuando juega en el Barça, cuando juega en la selección. Bueno, es la verdad que todo, no nos cansamos de repetir, creo que todo el mundo se dio cuenta, ¿no?, de la clase, no digo de jugador de fútbol, ¿no?, sino ya de deportista, porque un deportista que esté 20 años, ¿no?, al máximo nivel, demostrando, ¿no?, cada año tras año superándose todos los objetivos, todas las estadísticas, rompiendo todos los récords. Yo creo que Messi nos tiene acostumbrado a esto.
4: Saviola también dice que el Barça sería el club ideal para el fútbol de Julián Álvarez.
24: No solo se ve el goleador, ¿no?, dentro del área, sino se ve también que técnicamente es muy bueno, que definiendo la jugada también, que se puede tirar una pared con él, entiende muy bien el juego, las jugadas. Bueno, y lo que te decía, ¿no?, que si llega a ir al Barça, para mí es el equipo ideal para él.
25: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Més coses. La ciclista catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta després de guanyar la prova de Sabiñárigo. La ciclista de Llorenç de Penedès ha aconseguit el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contra el rellotge. Benito aconsegueix el seu primer campionat d'Espanya en ruta i així ho ha explicat al Tot Gira.
1: Sí, la veritat és que sí, si m'ho haguessin dit fa una setmana, la veritat és que no tenia gens clar ni l'una ni l'altra. Llavors, realment, és una passada.
0: La catalana ara ja pensa en la seva propera cita al Tour de França.
1: Sí, i tant. Al final, aquest any, si tot va bé, doncs faré les tres grans voltes. Mm-hmm. I per mi, a nivell esportiu, doncs és un aprenentatge brutal. Sí que, evidentment, tinc un rol de gregària, no? Allà on vaig quan corro amb l'equip. Llavors és molt diferent el tipus de ciclisme que hem vist avui, diguem, versus el que veurem al Tour.
0: Recordem que en aquesta prova no hi ha participat Paula Blasi, que no s'ha recuperat de la caiguda de dimecres quan estava reconeixent el recorregut de la prova contra rellotge. Aquest diumenge es disputarà la prova masculina. A motor, victòria de Raúl Fernández a la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. El pilot d'Aprilia ha guanyat amb solvència per davant del japonès Aio Ogura i de l'italià Fabio Di Gianantonio. El líder del Mundial, Marco Bezzecchi, ha acabat quart i Marc Márquez ha estat l'únic pilot català que ha acabat puntuant. El de Cervera ha acabat a la sisena posició en aquesta cursa sprint.
2: Uno sufre lo que quiere, pero ha ido bien. Hemos visto ya en entrenos que teníamos séptimo, octavo, era la posición. Nos han regalado esa al final con la penalización de Pecco, pero bueno, al final un punto más, un punto menos. Lo importante es que hemos ido dando vueltas, pero sí, aquí se ha puesto cuesta arriba el fin de semana.
0: Amb aquests resultats, Marc Márquez queda 42 punts de Bezzecchi la general. Aquest diumenge a les dues es fa la cursa llarga amb Jorge Martín des de la pole position. Márquez surt des de la setena plaça i el seu germà l'Àlex des de la dotzena plaça. Segons ha pogut saber també Catalunya Ràdio, hi ha un percentatge molt alt que Maverick Viñales no segueixi a MotoGP la temporada que ve. El de Roses ha comunicat al seu actual equip, el KTM Tech 3, que no seguirà amb ells. També motor, en aquest cas parlant de Fórmula 1, per dir que George Russell en Mercedes surt des de la pole position al Gran Premi d'Àustria que es disputa aquest diumenge. Vuitena pole per Mercedes amb 8 curses aquesta temporada. A la primera fila Russell la compartirà amb el Ferrari de Leclerc, a la segona fila hi haurà Hamilton i el líder del Mundial Kimi Antonelli, Sainz surt 17è i Alonso des de la plaça 21. Aquest diumenge també en bàsquet Catalunya juga un partit amistós al Nou Congost de Manresa contra la Gran Bretanya. El seleccionador Jaume Pons Arnau diu que Catalunya és un referent.
6: El nostre bàsquet és un bàsquet reconegut arreu, no? I crec que ha sigut referent a moltes parts del món. Tenim gent bueno, que ho ha sigut tot, no?, amb aquest esport. I bé, doncs, malauradament tardem massa, no?, a poder fer la festa del nostre bàsquet. Però, bueno, s'ha pogut fer, i ha costat, eh? S'ha pogut fer i mirarem de fer-ho, doncs, com dia abans, no?, tots amb la màxima il·lusió.
0: Aquest diumenge també juga la tornada per l'ascens a l'Hockey Lliga entre la Vilafranca i el Manlleu, amb 2-3 pel Vilafranca del partit d'anada.
7: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Diumenge 28 de juny del 2026, el ciclisme és d'aquells esports que només genera dos tipus de sensacions, l'afició més absoluta o unes ganes descomunals de fer la migdiada mentre el grup dels escapats s'acosta al Tourmalet. El cert, en tot cas, és que el funcionament de les curses permet entendre les interioritats de la política amb més precisió que bona part dels manuals. Posem per cas que Pedro Sánchez és el líder d'un equip amb mallots i bicicletes de color vermell que pren part del Gran Depart del Tour de França que hi haurà a Barcelona el 4 de juliol. Té bones cames, està preparat, disposa d'experiència en la competició perquè l'ha guanyat més d'una vegada, coneix les etapes de muntanya, atresora un bon manual de resistència i està acostumat a les remuntades impossibles. El desgast, però, se li acumula a les cames. Li falla la cadena de la bici, els jutges de la cursa no l'acaben de tractar bé, punxa alguna roda i veu com ha de pedalar contracorrent. Li costa arribar als punts d'avituallament. Els gregaris, que l'han acompanyat fins al moment clau de les etapes, flaquegen. N'hi ha que són desqualificats, com José Luis Ábalos, i d'altres que ja no el poden ajudar perquè se'ls ha espatllat el canvi de marxes, com és el cas de José Luis Rodríguez Zapatero. Hi ha mecànics que, més que ajudar, acaben espatllant el material, com Santos Cerdán i Leire Díez. Els altres equips, en canvi, apliquen un ritme infernal abans de les ascensions decisives. Sánchez pot fer miracles, però no pot lluitar contra la gravetat. I sobretot no pot fer-ho sol. Els altres equips, amb qui s'havia aliat en altres ocasions, comencen a desconfiar. Hi ha corredors com Gabriel Rufián que tenen ganes d'ajudar-lo, però es van quedant sense arguments pel camí. I d'altres que, com Míriam Nogueras, prefereixen punxar les rodes de Sánchez per propiciar un relleu a l'equip del PSOE. La línia de meta és cada vegada més a prop i el president del govern espanyol té difícil mantenir el mallot groc que l'acredita com a líder de la cursa. Només les pàjares d'Alberto Núñez Feijóo i la por al tàndem que formen l'equip blau del PP i l'equip verd de Vox poden obrar el miracle. La sensació, això sí, és que fins i tot el multicampió Tadej Pogacar, si corrés amb el mallot vermell, acabaria baixant de la bicicleta. Som al Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El Suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: Més d'una vintena de països col·laboren amb el govern veneçolà per intentar trobar supervivents sota la runa.
2: Sí, perquè encara hi ha uns 50.000 desapareguts i l'últim balanç de morts és de 1.430.
0: Aquesta matinada, nous atacs entre els Estats Units i l'Iran.
2: S'acusen mútuament de trencar l'alto al foc. Washington ha bombardejat infraestructures militars i de comunicacions iranianes i Teheran ha atacat instal·lacions nord-americanes a Kuwait i Bahrain.
0: Pedro Sánchez demana superar la corrupció i ja prepara la cursa electoral del 2027.
2: El Comitè Federal del PSOE, el líder dels socialistes, va rebre el suport dels barons del partit. En canvi, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusava Sánchez d'aferrar-se al càrrec de president mentre s'ofeguen la corrupció.
0: L'onada de calor a Europa continua amb rècords de temperatura que s'acosten o superen els 40 graus.
2: S'han registrat en països com Alemanya, Dinamarca, Suïssa i la República Txeca. La calorada està tensionant els sistemes hospitalaris, per exemple, a França, on han mort un centenar de persones vulnerables.
0: Avui comencen els 16ens de final del Mundial, ja ha quedat definit el quadre. Mentrestant, de matinada, Leo Messi continua fent història. Joan Fito, què tal? Bon dia.
3: Bon dia. Jordània 1, Argentina 3, partit que ha acabat fa menys d'una hora. Messi ha estat suplent, però ha tornat a marcar i s'ha convertit en el primer futbolista a la història que encadena 7 partits seguits marcant en Copes del Món. El gol, per cert, de falta, és el 6è en aquesta edició, en 3 partits, i el 19è a la història dels Mundials.
0: Per tant, Messi, que continua pitxitxi d'aquest Mundial amb 6 gols només a la fase de grups. El primer partit de 16ens de final aquest vespre a les 9.
3: Enfrontarà a Sud-àfrica i al Canadà. D'aquests 16ens de final destaquen l'Espanya-Àustria, el Brasil-Japó o el Països Baixos-Marroc, jugats aquesta matinada. Croàcia 2, Ghana 1, Panamà 0, Anglaterra 2, Colòmbia 0, Portugal 0, República Democràtica del Congo 3, Uzbekistan 1 i Algèria 3, Àustria 3.
0: I més enllà del Mundial, avui també estarem pendents. Al migdia, el nou Congost de Manresa juga a la selecció catalana de bàsquet.
3: Sí, partit contra la Gran Bretanya, 3 anys després de fer l'últim amistós. En motor, a les dues, cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos, amb Marc Márquez sortint des de la 7ª posició, i a les 3, també de la tarda, el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1. George Russell surt des de la pole.
0: Jofre Genuer, calor a Europa, a Catalunya, aquest diumenge, què tal la cosa?
4: Doncs de moment, a patir calor. Les temperatures encara no baixen, almenys de manera general. Sí que en alguns indrets comencen a davallar. I estem parlant bàsicament de l'àrea del Pireu i sobretot a partir de la tarda vespre a la franja de Ponent. I és que s'acosta un canvi de temps. De fet, ara mateix hi ha tempestes cap a la zona d'Aragó. És una línia frontal que serà la responsable de canviar una mica l'aire. És a dir, ja no tan influenciats a partir de demà i demà passat d'aquestes bombolles d'aire càlid que s'adreixen del nord d'Àfrica i lliscarà pel nord de la península Ibèrica un vent una mica més temperat, aire procedent de l'Atlàntic, que al llarg de la setmana doncs, li costarà, però anirà envaint-nos una miqueta i fent que les temperatures doncs, baixin i es situïn en valors una mica més normals i sobretot ja a partir de dimecres i especialment la matinada dijous es notarà força. Aquesta situació de canvi, doncs, avui sobretot el que indicarem és un augment de núvols al terç oest del país. Aquest matí no es descarta hi ha algun ruixadet cap a l'Aran, per exemple, o a l'Alta Ribagorça, i a la tarda una línia de tempestes lliscarà per la franja de Ponent. Sembla que de moment no podrà avançar, però sí que podrà afectar alguns sectors de la franja de Ponent, de les comarques de Lleida, però sobretot a la zona nord de Lleida, al Pirineu, on podrien haver-hi algunes tempestes que localment puguin ser una mica fortes, sobretot entre mitja tarda vespre. I bé, la resta del territori, doncs, esperar. Avui encara s'esperen temperatures molt elevades i prou d'això són els valors d'aquesta matinada, que sobretot al voltant de la costa central tornen a ubicar-se per sobre dels 25 graus en matinada tòrrida.
0: Avui al suplement, tertúlia, Muriel, Marc, Núria Oriols i Marc Molins a les 10 la setmana tràgica amb el politòleg Toni Rodon, avui que coneixerem una mica de més a prop en Canyut.
5: A mi em va anar molt bé que no hi hagués alcohol. Jo, de fet, venia el dia anterior d'haver promès que estaria una temporada llarga sense beure alcohol.
0: El ja famós Canyut de l'anunci estrella de cervesa és en realitat el Xavier González Arnau, un artista i pintor amb un món interior fascinant. Aquesta setmana l'hem anat a veure, a visitar, en una masia a casa seva, al mig del bosc, a tocar de Salrà al Baix Empordà. Avui, Canyut, el suplement, a les 11, Marina Laminos amb els seus malalts de ràdio. Fem arqueologia de l'Arxiu Sonor de Catalunya Ràdio. Avui recuperem una conversa d'aquesta casa de l'any 1999 amb Compay Segundo, al matí de Catalunya Ràdio, amb el Bassas. També tindrem la Marta Ferrer i la Rosa Rodon, les amigues de les arts, sempre amb les millors propostes gastronòmiques i seriàfiles, a l'eclipsi del suplement, les nits de l'actriu Mercè Arànaga, i acabarem amb el Roger Mas i el David Carabén, el Demà ho deixo. Mig quart de vuit.
1: L'informatiu del suplement.
0: El balanç pel doble terratrèmol de dimecres a Veneçuela supera els 1.400 morts i els 3.200 ferits. Les tasques de recerca es compliquen pel pas de les hores i la manca de maquinària pesant i les rèpliques continuen sacsejant les zones afectades. Mentrestant, la resposta internacional s'intensifica. Més d'una vintena de països hi han enviat equips de rescat per intentar trobar supervivents entre els més de 50.000 desapareguts. A l'Amèrica Llatina hi tenim el Joan Biosca.
6: El moment de més emoció és quan els equips de rescat treuen en vida algú de sota les runes dels edificis. I un rescat sona així.
7: Ara anem. Ara anem. Poco a poco.
8: Paula. La Paula.
6: Rescatistes, bombers, militars, gossos, especialistes en trobar persones vives sota els edificis. La lluita per la vida en un escenari dantesc, caòtic, amb els familiars de les persones que es busquen esperant notícies miraculoses o al pitjor.
9: No hay suficiente maquinaria del equipo necesario para desbloquear todos esos escombros. Entonces yo pido, por favor, que envíen a las personas que puedan ayudarnos, personas con capacidad, y que no dejen de buscar, que no dejen de buscar, porque me dijeron hoy que tenían ganas de ya no buscar más, y eso no es justo, porque nosotros tenemos la esperanza de que salgan con vida nuestros seres queridos.
6: Es parla de 50.000 desapareguts per aquests dos terratrèmols de Veneçuela del passat dimecres. El govern xavista, tutelat econòmicament pels Estats Units des del passat mes de gener, en ser detingut i empresonat el llavors cap d'estat del país sud-americà, Nicolás Maduro, ara també lidera la crisi humanitària. Al cap del comandament sud dels Estats Units, un general dels Marines supervisa l'operatiu en una zona zero que ja representa també una crisi sanitària. Els veïns de La Guaira parlen d'una olor insuportable a cossos en descomposició.
2: El govern espanyol també ha actualitzat la xifra de residents a Veneçuela afectats pel terratrèmol. Hi ha 6 morts, 133 desapareguts i 14 ciutadans espanyols localitzats sota la runa. Està previst que avui arribi a Torrejón de Ardoz un avió amb 59 repatriats.
0: A l'Afganistan i al Pakistan hi ha hagut dos sismes que de moment no han fet víctimes.
2: El més fort, de magnitud 6, ha passat a la regió afganesa de Hindukush. Els tremolors s'han notat des de la capital Kabul fins a Islamabad. El sisme s'ha produït a una profunditat d'uns 100 quilòmetres, poc abans al Pakistan. Hi ha hagut un altre terratrèmol, en aquest cas, de 5,4. Ha fet una vintena de ferits i ha malmès un centenar d'habitatges, segons les primeres informacions. És el quart terratrèmol al Pakistan en les últimes 24 hores.
0: L'alto al foc entre els Estats Units i l'Iran penja d'un fil. Els dos països mantenen l'intercanvi d'atacs al Golf Pèrsic mentre s'acusen mútuament d'haver vulnerat l'acord provisional de treva signat fa menys de dues setmanes per posar fi a 4 mesos de guerra.
2: Aquesta nit, els Estats Units han tornat a atacar diversos objectius a l'Iran. Washington assegura que l'operació és una represàlia pel bombardeig d'un petrolier a l'estret d'Hormuz. Segons les autoritats nord-americanes, els objectius han estat instal·lacions de vigilància, comunicacions i defensa aèria, així com magatzems de drons i míssils. En un missatge a la xarxa Truth Social, Donald Trump ha reconegut els atacs i adverteix que Washington podria ampliar l'operació militar fins al punt, diu, que la República Islàmica de l'Iran deixarà d'existir. Després d'aquests atacs, la Guàrdia Revolucionària iraniana ha anunciat una operació conjunta de les seves forces navals i aeroespacials contra instal·lacions militars nord-americanes a Kuwait i Bahrain. Asseguren que han destruït 8 infraestructures importants de l'exèrcit dels Estats Units i adverteixen que qualsevol nova agressió rebrà una resposta implacable.
0: De la crònica política, el PSOE engega la maquinària electoral amb un comitè federal plàcid que ha fet costat a Pedro Sánchez. El secretari general i president espanyol defensa la resposta que han tingut al degoteig de casos de corrupció i demana coratge i determinació per encarar la recta final de la legislatura. Des de Madrid, Alba Gil, bon dia.
10: Bon dia. Han estat gairebé 7 hores de reunió que han servit per certificar el suport gairebé unànime del partit a Pedro Sánchez. Els socialistes tanquen files amb l'estratègia de Ferraz per fer front als casos judicials i activen l'engranatge de cara a les generals de l'any que ve amb l'interrogant sobre si seran abans de les municipals i autonòmiques del maig. L'única veu crítica, l'habitual Emiliano García Page, que ha tornat a reclamar un avançament electoral o una qüestió de confiança. La resta de barons han subscrit les paraules de Sánchez, que en una rèplica avalada ha assegurat que els qui demanen avançar els comicis són els mateixos que van fer Mariano Rajoy president. Pel que fa a la corrupció, el líder socialista ha admès que podrien haver fet més, però que han estat contundents.
11: Vamos a limpiar lo que haya que limpiar, como estamos haciendo. Vamos a defender la verdad donde traten de sepultarla a base de mentiras. Y vamos a seguir gobernando para quienes necesitan que este país avance.
10: Sánchez també ha deixat clar als seus que no pensa tirar la tovallola i que té més ganes que mai de tornar a guanyar el 2027.
0: Els focus posats aquest cap de setmana dins del PSOE, però també dins del Partit Popular, perquè Alberto Núñez Feijóo acusa, mentrestant, Pedro Sánchez de capdillisme després de la seva intervenció al Comitè Federal del PSOE. El líder dels populars ho ha assegurat a la clausura del Congrés del PP català, que ha ratificat Alejandro Fernández com a cap de files i ha situat l'actual portaveu parlamentari, Juan Fernández, com a segon de bord. Des de Barcelona, Àlex Giral Robert, bon dia.
12: Bon dia. Un conclave que tant va servir per renovar la cúpula dels populars a Catalunya com per intensificar l'ofensiva contra Sánchez. Feijóo va assenyalar el president espanyol per haver-se trinxerat antidemocràticament, va dir al Palau de la Moncloa.
13: Lleva ya 2 días gobernando contra el Congreso y eso no es democrático. Es propio de un caudillismo que en España no se veía desde hace 50 años.
12: I va encarregar al PP català capitanejar la missió per fer fora Sánchez. Alejandro Fernández li va agafar el guant.
14: Que la tarea prioritaria que tenemos en los próximos meses es que Cataluña lidere el cambio en España para que tú seas presidente del gobierno, que buena falta le hace a la nación.
12: Exhibició d'unitat en una convenció que s'hauria d'haver fet fa 4 anys, però que es va anar posposant per les desavinences ja resoltes entre Gènova i la direcció catalana. Ara Fernández ha aconseguit revalidar el seu lideratge i ha escollit com a número 2 Juan Fernández. La diputada Lorena Roldán li agafarà el relleu com a portaveu al Parlament.
0: Atenció amb aquesta onada de calor que ha disparat els termòmetres a diversos països europeus que han firmat rècords històrics aquests dies. A Alemanya s'ha arribat als 41 graus i Dinamarca, atenció, la calor ha tocat als 37. A Dinamarca, la temperatura més alta des que hi ha registres.
2: També s'ha arribat a nivells inèdits de temperatura a la República Txeca i a Suïssa. I a París, la calor ja ha causat en les últimes 24 hores un centenar de morts amb uns serveis funeraris desbordats. L'investigador del CSIC al Centre Geociències Barcelona, Santiago Giral, assegura a aquesta emissora que l'escalfament global acabarà provocant altes temperatures a latituds on no són habituals.
15: Aquestes onades de calor continuaran sent encara més intenses. L'afectació no només serà a la península Ibèrica, sinó serà, com està passant ara, tota Europa i pot arribar a latituds de Noruega, posem pel cas, i molt més intenses, perquè la curvatura del jet serà molt més gran.
2: I Itàlia ha activat una alerta vermella per calor en pràcticament una vintena de ciutats.
0: Avui també marxem fins a Austràlia, que doblarà les multes a les empreses tecnològiques que permetin als menors de 16 anys accedir a les xarxes socials. El govern del país ha mogut fitxa després de comprovar que, en mig any d'aplicació de la llei que prohibeix l'accés dels menors a aquestes plataformes, molts se la salten.
2: Assegura que la mesura no ha tingut l'efecte esperat i culpa aquestes empreses de no fer prou per impedir-ho. Amb l'enduriment de la llei, les sancions podran arribar per damunt dels 60 milions d'euros. Ho defensa el primer ministre australià, Anthony Albanese.
16: Tot el que volem fer és assegurar-nos que la llei sigui tan forta com sigui possible i que podem fer front a qualsevol impugnació legal que es plantegi. No són mesures absents de controvèrsia.
2: Segons el regulador australià que actualment investiga Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok i YouTube, hi ha un frau generalitzat per part de les companyies.
0: Un quart de vuit del matí, 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, van participar a la marxa de l'orgull LGTBIQ+, ahir a la tarda a Barcelona. Van denunciar que el matrimoni no el resol problemes i van voler recordar la primera mobilització que es va fer a Catalunya. Montse Mir, bon dia.
17: Bon dia. Va ser el 26 de juny del 1977 i des de llavors s'ha fet cada any.
18: 5.000 persones convocades pel Front d'Alliberament Gai de Catalunya pujaven la Rambla de Barcelona sota els lemes... Nosaltres no tenim por. Nosaltres som.
17: Aquest ha estat un dels lemes més corejats durant el recorregut entre la plaça de la Universitat i la de Sant Jaume, en una marxa que ha denunciat que el matrimoni sigui la clau d'accés obligatòria per accedir a moltes coses. També han reiterat que encara pateixen agressions. Àngel Camacho, de la Crida per l'Alliberament Sexual i de Gènere, diu que no són resultat de l'atzar.
19: Creiem que això no és casualitat, no? Que és fruit de l'auge de l'extrema dreta. Creiem que també hi ha una banda positiva, que és que hi ha cada cop més gent conscienciada que identifica les violències i, per tant, sap on denunciar i sap com respondre.
17: Segons l'últim informe de l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia, el 2025 hi va haver més de 350 agressions a Catalunya. Els participants també es desmarquen del Pride Barcelona, que han qualificat de rua festiva empresarial.
0: Gràcies, Montse. Més qüestions. Indignació a l'esquerra independentista després que Aliança Catalana hagi llogat l'històric local que fins ara havia estat la seu del casal Pancho de Berga. El casal hi havia desenvolupat la seva activitat els últims 17 anys, però fa uns mesos la propietat del local els va comunicar que l'havien de deixar el 15 de juny perquè el rescindia el contracte.
2: La sorpresa ha arribat quan, després de deixar el local buit, s'han assabentat que els nous llogaters serien Aliança Catalana a Berga. En una publicació i a les xarxes socials, la líder del partit, Sílvia Orriols, es va vantar d'haver obert el local, sobretot després de rebre xiulades i escridassades quan va sortir al balcó de l'Ajuntament durant la Patum d'aquest any. Des de l'assemblea del Casal Panxo denuncien que ha estat l'especulació immobiliària i no Aliança Catalana qui els ha expulsat del seu antic local i acusen el partit d'extrema dreta d'atiar la crispació. El local va aparèixer ahir amb el rètol d'Aliança completament guixat amb esprai negre i pintades a la façana.
0: Atenció a aquesta notícia que publicava primer de tot la Maica Navarro a La Vanguardia. El jutge envia a la presó de manera provisional i sense fiança una dona de 41 anys acusada de la mort de la seva parella a Sant Salvador de Guardiola al Baixes el mes de febrer.
2: La dona, que és infermera lúcida a l'Hospital de Manresa, hauria enverinat amb medicaments la seva parella, un bomber de 46 anys. L'home va morir a l'hospital després d'ingressar-hi per un quadre de somnolències i desorientació. Segons el diari La Vanguardia, com dèiem, l'autòpsia va revelar que l'home tenia restes de benzodiazepines i fentanil a la sang. El diari també assegura que va ser un amic d'ell qui va anar als Mossos a portar informació.
0: De fet, la Maica detalla que el que va fer aixecar totes les sospites de la policia va ser que, al cap de pocs dies de la mort d'aquest bomber, la presumpta autora del crim va organitzar una festa de benvinguda al domicili familiar a un tal Paco, que era la seva altra parella. Després de la mort del bomber, la dona va insistir que no es practiqués cap autòpsia al seu marit perquè la seva última voluntat era donar els òrgans, una autòpsia que finalment sí que es va partir... sí que es va practicar i va acabar confirmant, doncs, aquest còctel mortal. Avui, a partir de les 9, Maica Navarro també el suplement. A partir de l'1 de juliol, comprar productes en plataformes com Shein, Temu o AliExpress sortirà més car. Des de llavors, la Unió Europea cobrarà una nova taxa arancelària a l'entrada de petits paquets que fins ara estaven exempts d'impostos duaners. La mesura inclourà enviaments de venedors de qualsevol país no comunitari, com ara la Xina, la Gran Bretanya o els Estats Units.
2: S'hauran de pagar 3 euros de taxa per cada categoria de producte inclosa en el paquet. El professor de la UOC i expert en logística, Cristian Castillo, avisa que comprar barat pot acabar sortint molt car per aquest motiu.
20: tots aquells productes, paqueteria principalment, que arribin fins a 150 euros, que fins ara estaven exemptes de pagar cap taxa duanera, doncs ara sí que hauran de tenir un preu fix d'uns 3 euros per cada partida arancelària. Això vol dir que podríem tenir samarretes, però si són de diferents materials i, per tant, tenen diferent categoria arancelària, s'haurien d'aplicar aquests 3 euros per cada categoria.
0: I ara anem fins a Brussel·les per explicar-vos que la Unió Europea permetrà cultivar fruites i hortalisses editades genèticament per adaptar-les millor a la sequera i a les plagues. Fins ara la venda d'aquestes variants estava controlada, però la comunitat científica n'avala la seguretat i creu que augmentarà la collita dels pagesos. Bruno Forte, Amires, bon dia.
21: Hola, bon dia. Això no té res a veure amb els transgènics, que continuaran estrictament regulats perquè barregen els gens d'espècies diferents. El que s'aprova ara és la possibilitat d'editar el genoma intern d'un mateix vegetal per potenciar-ne els trets més afavoridors des del punt de vista nutricional pel que fa al gust o la resiliència climàtica. L'eurodiputada sueca Jessica Polgjart ha negociat la nova llei.
22: Estem donant als pagesos les eines que necessiten per conrear cultius més resilients al clima i competir globalment, al mateix temps que preservem les normes més estrictes de seguretat alimentària.
21: Els aliments que estiguin editats genèticament no ho hauran d'indicar l'etiquetatge i això molesta les organitzacions d'agricultura ecològica, com la Demeter International. La seva portaveu és Clara Ver.
23: Per als consumidors no hi ha transparència, no hi ha informació. No podran prendre una decisió informada quan vagin a comprar al supermercat.
21: Les fruites i verdures biològiques continuaran cultivant-se sense utilitzar llavors editades genèticament.
0: I ara música. A ver si se la sabe, mira. És Alejandro Sanz, que ha omplert d'emocions l'estadi RCD Stadium de Cornellà, l'estadi de l'Espanyol, davant 34.000 persones. Ha rebassat clàssics plens de nostàlgia i desamor, però amb uns arranjaments posats al dia que han fet les delícies dels fans. Marc Ruiz.
24: Alejandro Sanz ha tornat a enamorar el públic de Barcelona amb una bona banda de músics i una bona selecció de cançons de les més de 3 dècades de carrera. El públic és veterà, com ho demostren molts dels cartells que porten. N'hi ha que remarquen que fa 30 anys que en són fans. I Alejandro Sanz els llegeix, gairebé un per un. És un gran anfitrió i parla al públic amb molta tendresa. L'excusa de la gira és el disc I ara què, però el públic vol els clàssics i Alejandro Sanz ho sap. Però això ho resol amb Bésame, El vino de tu boca, Les guapes, que és la que més ha agradat de les noves, i Hoy no me siento bien, que l'ha dedicada a les víctimes del terratrèmol de Venezuela. Cançons com Cuando nadie me ve han endolcit el públic. Es podia tocar l'emoció concentrada a l'aire amb fans abraçats i amb la llagrimeta a punt de saltar. Sanz ha tancat 2 hores i mitja de música, emoció i complicitat de vells amics amb l'imprescindible Corazón Partido, un cor que aquesta nit han cosit les 34.000 persones que han omplert l'estadi de l'Espanyol.
0: Pas endavant dels castellers de Vilafranca, els de Sants i els xiquets de Tarragona a la diada del Pla de la Seu. Els Verds hi han descarregat 3 castells de la gamma extra des de Tarragona. Josep Almirall.
25: Els castellers de Vilafranca han descarregat la seva primera torre de nou de la temporada en una actuació d'alt nivell, en la qual també han descarregat el 4 de nou amb l'agulla i el pilar de 8. 3 castells de la gamma extra que els Verds han acompanyat del 3 de nou. Molt bona actuació dels penedesencs que eixamplen el seu ventall de castells de la màxima dificultat. Gran actuació també dels castellers de Sants, que han descarregat la tripleta màgica per primera vegada des del 2019. Impecable el 4 de 9 de sortida, més treballat el 3 de 9 de la segona ronda i estrena del 5 de 8 per acabar. Els anfitrions de la Diada, els xiquets de Tarragona, han igualat la seva millor actuació de la temporada, amb el 3 i el 4 de 8 i el 7 de 8, el segon de l'any, que els serveix també per agafar confiança davant l'estrena futura del 2 de 8, el 5 de 8 o el 3 de 9.
1: L'informatiu del suplement.
26: Ja m'entens.
27: Un programa d'un altre gènere.
28: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
1: Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
26: Amb David Ávila.
1: A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
26: I també disponible a la plataforma 3Cat.
29: Benvinguts a la millora del dia.
1: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
29: Entregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Iona, bona tarda.
30: Hola.
29: Has pogut imaginar-te qui te l'envia o què?
30: Suposo que ve mare. Hola, mami.
31: Que jo no volia donar les gràcies per tot el que has fet per mi aquest temps, per fer-me veure que puc tornar a tindre noves il·lusions i res, i que juntes segur que podem superar tots els obstacles.
30: Ai, mami, que bonic. Sabeu que sóc, tot gràcies a tu.
3: A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga.
4: Anem a repartir berenar.
3: A la tarda de Catalunya Ràdio. L'informatiu del suplement.
0: 5 minuts per 8:15 del matí. Messi continua en ratxa. De nou, gol de falta, en aquest cas, amb el porter fent una mica l'estàtua. Aquest vespre arrenquen els 16ens de final del Mundial de Futbol. Aquesta matinada, Leo Messi ha tornat a fer història. Joan Fitó, què tal? Bon dia.
5: Bon dia, sí, perquè l'Argentí ha estat suplent en la victòria d'Argentina per 1-3 contra Jordània. Messi, que ha entrat al minut 60, ha fet el tercer gol del seu equip, convertint-se així en el primer futbolista de la història en encadenar 7 partits consecutius, marcant en Mundials. Lionel Scaloni, tècnic d'Argentina.
6: Bueno, sobre todo los Chelsea, que no ha podido estar en el anterior Mundial, Lautaro, que no había hecho gol, se dio una noche buena y el gol de Leo. Contento y ahora se viene lo bueno.
5: Messi suma 19 gols a la història dels Mundials, màxim golejador de tots els temps. L'Argentina ha marcat ja 6 en aquesta edició, en els 3 primers partits. Argentina jugarà els 16ens de final la matinada de dissabte a diumenge contra Cap Verd. Scaloni sobre la suplència de Messi aquesta matinada.
6: Que él hoy podía haber jugado 90 minutos y podía, sin desmerecer al rival, a lo mejor agrandar esa leyenda, pero prefirió también en que sus compañeros tengan minutos, prefirió también pensar en lo que viene, y eso habla más que bien, porque no piensa en esos números que tanto la gente habla.
5: Jugats aquesta matinada, Croàcia 2, Ghana 1, Panamà 0, Anglaterra 2, això al grup L, Anglaterra classificada com a primera de grup i Croàcia com a segona. El grup K, Colòmbia i Portugal han empatat a 0, amb aquest resultat Colòmbia passa com a primera i la Portugal del català Robert Martínez com a segona. També jugat en aquest grup K, República Democràtica del Congo 3, Uzbekistan 1. Els africans classificats com un dels millors tercers jugaran contra Anglaterra. Per últim, grup J, el d'Argentina, Jordània 1, Argentina 3 i Argèlia 3, Àustria 3. Àustria ha empatat en el temps afegit, obtenint així el bitllet per 16ens de final de forma agònica. Com dèiem, aquest vespre a les 9 comencen els 16ens de final. Sud-Àfrica, Canadà. D'aquests 16ens de final destaquen l'Espanya, Àustria, el Brasil, Japó o el Països Baixos, Marroc. La selecció espanyola jugarà dijous a les 9 del vespre, com dèiem, contra Àustria. I més enllà del Mundial de Futbol, avui han de passar moltes altres coses en l'àmbit poliesportiu. En bàsquet, a 1:15 del migdia, Catalunya juga contra Gran Bretanya. Ho farà el nou Congost de Manresa, partit amistós que servirà per tornar a veure a la selecció catalana 3 anys després d'enfrontar-se el 2023 a la selecció argentina. Jaume Ponsarnau, seleccionador català.
7: El nostre bàsquet és un bàsquet reconegut arreu, no?, i crec que ha sigut referent a moltes parts del món. Tinc gent bueno, que ho ha sigut tot, no?, amb aquest esport. I bé, doncs, malauradament tardem massa, no?, a poder fer la festa del nostre bàsquet. Però, bueno, s'ha pogut fer, i ha costat, eh?, s'ha pogut fer, i mirarem de fer-ho, doncs, com dia abans, no?, tots amb la màxima il·lusió.
5: Són declaracions de Jaume Ponsarnau al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Aquest Catalunya-Gran Bretanya començarà a 1:15 del migdia. Més coses, perquè amb motor a les 2, cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Marc Márquez surt des de la 7a posició. Jorge Martín, amb la Aprilia, sortirà des de la pole. Márquez és a 42 punts del líder del Mundial, Marco Bezzecchi.
8: Uno sufre lo que quiere, pero ha ido bien. Hemos visto ya en entrenos que teníamos séptimo, octavo, era la posición. Nos han regalado esa al final con la penalización de Pecco, pero bueno, al final un punto más, un punto menos. Lo importante es que hemos ido dando vueltas, pero sí, aquí se ha puesto cuesta arriba el fin de semana.
5: Tot plegat ho podreu seguir en directe des de 2:15 a l'Univers MotoGP, al web i l'app de 3CAT. Per cert, que segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, hi ha un percentatge molt alt que Maverick Viñales no segueixi a MotoGP la temporada vinent. També amb motor, una hora més tard, a les 3, arrencarà el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1. George Russell, amb Mercedes, sortirà des de la pole. És la 8a primera posició per l'equip Mercedes en les 8 curses disputades fins ara aquesta temporada. Charles Leclerc, amb el Ferrari, sortirà segon, seguit del seu company d'equip Lewis Hamilton, que ho farà tercer, i Kimi Antonelli, líder del Mundial, ho farà des de la 4a posició. I encara un apunt més, en aquest cas d'hoquei patins, perquè aquest diumenge, avui, es juga la tornada per l'ascens de la Hockey Lliga, un partit que enfrontarà el Vilafranca i el Manlleu amb 2-3 per al Vilafranca del partit d'anada.
1: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
4: Molt bon dia, Roger.
9: 3, 2, 1... Seganya!
0: Com està, Joan Anton?
4: Molt cansat, perquè ahir es va casar la meva filla gran.
0: L'enhorabona.
4: Gràcies, Roger, gràcies. Encara no he dormit.
0: Com es diu?
4: Laura.
0: Felicitats, Laura.
4: Laura i Sean.
0: I el Sean, el que Sean. És l'anglès, eh?
4: Bueno, ell és català, però d'origen taiwanès. La seva família és taiwanesa, però ell és català.
0: Però viuen a Londres, no?
4: Viuen a Londres, viuen i treballen a Londres, sí.
0: O sigui, vas portar la filla a l'altar?
4: Sí. No he dormit, tio, és que estic fet pols.
0: I tu aquí, al peu del canó, eh?
4: Bueno.
0: Tens dues criatures, no?
4: Criatures, dues noies, la Laura i la Sílvia, sí.
0: Et faria il·lusió que et fessin avi?
4: Molt. Però molt. Però no vull parlar-ho gaire perquè no vull passar pressió. Però sí, me'n moro de gana, Roger. Però de debò, eh?
0: Seràs un gran avi, ja sabeu.
4: No ho sé si seré un gran avi, però un pallissa d'avi.
0: L'avi Joan Anton, Joan Anton ja és nom sí, d'avi, d'alguna no manera.
4: Vols dir?
0: Sí, bueno, o sigui, l'avi Joan Anton, no? Crec que queda bé.
4: No, queda bé sí, però jo no m'hi acabo de veure, però en tinc moltes ganes.
0: Ja t'hi trobaràs, vull
4: no,
0: dir que
4: segur,
0: això...
4: No, segur, ja m'hi trobo. M'he trobat casant una filla, qui ho hagués dit, i encara recordo quan eren petites, i dius, és que és una cosa.
0: Imagina't, eh?
4: Uah.
0: Tu que vas començar fent aquells experiments en el teu laboratori...
4: Amb explosions i coses.
0: Allà, si alguna d'aquelles...

0: poder salvar una vida. O sigui, ho recordem perfectíssimament. De manera que l'IB com a ADN, i després ella ha col·laborat amb diverses organitzacions benèfiques, en fi, ja l'IB. I la Sílvia, quan va veure el que estudiava la Laura per ser metge, ens va dir, saps què? Jo no vull ser metge, jo vull tenir una vida, perquè va veure la Laura que estudiava. I de sobte un dia ens ve la Sílvia i ens diu, ho he pensat millor i vull ser metge. A veure, Sílvia, no havies dit que no volies estudiar tant i que volies tenir més una vida? Ja, però és que és molt bonic. Total, dues metges, i els seus dos companys, dos metges també.
1: Bé, perquè el gremi és el que té.
0: Clar, és que
1: però,
0: estudien...
1: Escolta, quanta gent voldria tenir un metge, una... Això la meva àvia, en Pau Descansa, ho deia. A veure si tenim una metge a la família.
0: No, està molt bé.
1: I en va entrar un al final, un cosí. Mira, al final va, va...
0: Sempre va bé, sempre va bé.
1: De també, fet... a veure, la meva àvia va tenir 8 fills, aleshores no, hi havia bastants números de que...
0: De que toqués, no? Clar, la Laura és pediatra, el Xon també. A mi això de que siguin pediatra està bé, però a mi no em serveix en gaire.
1: No, però quan tinguis un net sí que et servirà.
0: No, clar, el servirà amb ells també. I, però la Sílvia sí, la Sílvia fa medicina interna i el Pol, el seu company, és traumatòleg. Aquests dos sí que m'interessen molt.
1: Clar, clar, clar. Quin gran avi que seràs i quantes històries que els podràs explicar,
0: ai,
1: eh?
0: No ho sé, però ja et dic, no vull sí, posar no, pressió ja... perquè sé el que... M'imagino, vaja, no ho sé, però m'imagino el que deu ser això, eh? Mm. I no vull posar pressió. Vindran, quan hagin de venir, vindran.
1: Tu sempre volies, havies volgut ser pare? O,
0: sí.
1: O també t'hi vas anar trobant...
0: No, jo, a veure, clar, és que no ho sé. De petit o de jove, d'adolescent, no m'ho imaginava pas. Fins i tot em vaig arribar a imaginar que això de tenir una família pròpia era com una cosa molt llunyana, per mi, en aquell moment de l'adolescència.
1: Estaves allà al laboratori tot el dia fent experiments, sí. Vull dir, era l'única cosa que t'interessava.
0: I estudiar, sí, és veritat, Roger, és veritat.
1: No, al final...
0: Tenir una vida social...
1: Prioritats...
0: Ja, bueno, ja és igual. Tenir una vida social...
1: El tòpic del científic tancat al laboratori sí. Ja està retratat sempre com un friqui, per alguna cosa serà.
0: Probablement sí.
1: Ara, per sort, la sociabilitat la vas anar guanyant la i la pedagogia...
0: Gràcies a la Pilar, eh? Gràcies a la Pilar.
1: Ah, sí?
0: Sí, em va canviar absolutament el conèixer.
1: Com us vau conèixer?
0: Mira, treballant al Centre Informàtic de la Generalitat de Catalunya, que érem tots molt joves, vam fer moltes parelles allà. Era un centre, el primer centre informàtic que creava la Generalitat per posar els ordinadors que ara tenim, que ens gestionen l'administració pública, en aquell moment es posaven els primers grans ordinadors, i ens vam conèixer allà, i ja et dic que es van formar molts dels nostres amics més entranyables, han format allà les parelles. I allà la vaig conèixer i ella em va... El fet de conèixer-la em va canviar bastant. És a dir, vaig començar a prioritzar altres coses, perquè, clar, no pot ser friqui constantment.
1: Quina edat teníeu?
0: Jo soc 4-5 anys més gran que ella, i jo en devia tenir, en el moment que ens vam conèixer, 26, i ella 21. I, clar, érem tots molt joves allà, molt joves, clar, treballàvem molt, ens creiem el projecte, Roger, ens creiem que estàvem treballant pel país, després això es va demostrar que no era així, però en aquell moment ens ho creiem, i t'ho dic perquè van decidir vendre, el govern en aquell moment, després d'uns anys, va decidir vendre el Centre Informàtic de la Generalitat, i ens vam quedar tots com, oh, com? Però érem molt joves, ens ho creiem, ens ho passàvem molt bé, dedicàvem moltes hores allà, i clar, era fàcil fer parella. Bueno, és igual, perquè és igual, vull dir que...
1: No, bueno, avui farem un capítol especial, Joan Anton Català.
0: Ja ho veig, ja ho veig.
1: No, perquè vens tuet, perquè ell es va casar la teva filla,
0: sí.
1: Perquè devies haver de dir unes paraules, no?
0: Les vaig haver de dir. Sí, que em va costar molt preparar-ho, portava setmanes preparant-ho, eh? I així com escric moltíssim, clar, haig d'escriure guions, escric llibres, escric... Uah, em va costar molt, molt, molt per fugir una mica del discurs tòpic, no? I a més vaig voler fer una broma, que no sé si em va sortir gaire bé, en els pròxims dies ho sabré, que vaig dir unes paraules en xinès. Per la meva família política.
1: També agosaradet, eh? Te'n vas arriscar, et vas voler tirar a la piscina, eh?
0: Sí, no sé si m'hauran entès, ja m'ho diran, perquè encara no n'hem pogut parlar,
1: sí,
0: perquè...
1: Sí, home, sí, clar que et van entendre.
0: Bueno, no ho sé.
1: Vas
0: ja
1: fer servir el ChatGPT, eh?
0: No, el Gemini.
1: Ah, mira, clar.
0: Bueno, sí, la intel·ligència artificial perquè m'ajudés a construir la frase i a pronunciar-la bé, que és el més complicat del mandarí, saps? Que és pronunciar.
1: Clar, o sigui, tu portes casat amb la teva dona, que 30 anys, si fa no... Bueno, des dels 21 que veu estar
0: mira,
1: junts, no?
0: Mira, ens vam casar...
1: 40, aneu pels 40, ja.
0: Sí, ens vam casar... Bueno, espera't, ens vam casar l'any 90. Bueno, dona'ns una mica de temps.
1: No, és a dir, més enllà de casar-se, no, junts, plegats.
0: Sí, junts, sí.
1: Aleshores, per exemple, la teva filla, que amb 30 anys s'ha casat, encara amb l'efervescència de la relació... sí, això dels consells fan molta mandra, almenys a mi com a fill. Però, és a dir, quina clau li diries que és perquè aquest matrimoni pugui durar 30, 40, 50 anys? Si és que...
0: Uf, no ho sé, Roger.
1: El teu?
0: Bueno, és que hi ha tòpics també en tot això, però jo diria la tolerància. És a dir, no tot és bonic. L'enamorament hormonal passa. passa, no? I llavors venen altres...
1: Això

0: un dia en podríem parlar també, bueno, la Terra
1: clar,
0: és plana, eh?
1: Clar, però això... El qui,
0: saps com a fenomen científic, eh?
1: Val, perquè qui et podria parlar millor d'això és un psicòleg, una psicòloga o un sexòleg, eh? Que et podria parlar molt millor d'això.
0: No, però científicament, químicament demostrar...
1: Ah, no, no, segur.
0: Com,
1: si vols,
0: com l'enamorament se'n va.
1: Per la propera temporada, si vols, preparem un programa de l'enamorament hormonal, no? Que és un procés biològic, perquè la biologia ens ha fet així perquè necessitem ser així, no? Per reproduir-nos. Però després ve una altra etapa. Que és una altra etapa més madura en un amor més madur, més profund, que és diferent, no? I allò que abans era, ai, mira, quin granet més bonic, allò que es diu, no? Mira quin granet més bonic que tens al nas, després és, hosti, quina barruga que tens al nas, no? Són molts anys de convivència, has de tenir tolerància, i aquest és el consell que jo donaria. Ho dic perquè veig en parelles joves, no critico, eh? Però és una observació científica que faig, que és que de vegades sembla com si hi hagués poca tolerància i a la que les coses no encaixen de la mateixa manera que havien encaixat fa uns anys, doncs es trenquen parelles, quan potser aquelles parelles podrien perfectament.
0: Sí, tu ets del parell. És que això ho deia la meva àvia, avui l'he citat dues vegades, sí. Però... S'aguanta poc avui, aguanteu poc, avui dia.
1: A veure, sí, jo no vull ser tan categòric, perquè també és veritat que nosaltres ens van educar d'una altra manera. I avui la gent té com més criteri per decidir quin ha de ser el teu futur, sense que et vegis condicionat per estereotips o per la societat o el que diran. Però tot i això penso que sí, que hi ha una tolerància en general menor i que si n'hi hagués una mica més... segurament funcionaria millor. Però és igual, jo no sóc ningú tampoc per donar consells d'això. Ara m'has portat un terreny on em sento molt incòmode, perquè no puc donar en absolut...
0: Però ara ja hi hem entrat i ja no podem sortir. Aleshores, aquestes arrels científiques, com aquest interès per la ciència, com creus que l'has aconseguit traslladar a les teves filles? De quina manera creus que tot aquest coneixement has aconseguit doncs, que l'heredin?
1: No, mira, jo ja et dic una cosa...
0: També serà la teva herència, aquesta, no?
1: No, no ho és. Jo una cosa que tenia clara és que no les volia posar al cap com un bombo del tema de la ciència. Mai vaig insistir en que havien de fer una carrera científica, tot i que t'has de dir que em va caure la bava quan ho vaig saber. Però mai vaig fer res activament perquè això fos així. Van ser decisió seva. Han mamat ciència a casa? Sí. Però tampoc d'una manera que les hagi... Perquè elles, això sí que m'ho han dit, no s'han sentit en cap moment pressionades, no? Però, clar, han sentit parlar molt de ciència, d'astronomia i tal. I també t'haig de dir que quan van començar a estudiar medicina, les dues, jo vaig passar a jugar un paper que les emprenya moltíssim i que a mi em fa sentir rebel i entremaliat i que m'encanta, que és discutir-los coses com si jo en sabés. Que no en tinc ni idea, de medicina, saps? Però amb les poques coses que em sonen, i s'emprenyen molt amb mi. Oh, papa, ja estàs dient... quan no en tens ni idea. Llavors m'ataquen, i això a mi m'encanta. Per tant, la ciència sempre ha estat a casa, però mai d'una manera... Jo penso que això ha jugat a favor, perquè suposo que si jo de petites les hagués dit la ciència... Igual hagués desenvolupat justament el contrari, no? Aquest sentiment que de vegades ens passa... Ah, sí? Haig de ser del Barça? Doncs ha de ser de l'Espanyol, per exemple, no? Doncs no ho sé.
0: Has estat un bon malalt quan t'ha tocat ser pacient?
1: Sí, jo penso que sí. Jo penso que sóc un bon malalt. Sí, sóc en plan mòmia. És a dir, sóc capaç d'estar al llit en posició absoluta immòbil... d'una catarsi absoluta.
0: Sí, tutancamón, eh?
1: Totalment. I passar-me la malaltia, una grip forta, imaginem una grip forta, no? Doncs aguantar-la al llit, suant, sense dir res, sí, crec que sóc bon malalt. Bueno, si això és ser bon malalt, que no sé si ho és, no? Però des del punt de vista de no donar gaire feina, sí.
0: Mm-hmm. Bé, Joan Anton, avui t'havia de preguntar si eres més de dretes o eres més d'esquerres.
1: En el sentit biològic de la paraula.
0: En el sentit biològic de la paraula. Però no tindrem gaires temps.
1: Em s'hem menjat el... És que m'has portat...
0: Tenim les notícies que ens estan a punt aquí d'arribar.
1: Passa el que passa quan...
0: Aleshores, què fem amb la dreta i amb l'esquerra? Fes-me un primer titular i ens el guardem per la temporada que ve, aquest capítol.
1: Doncs mira, anàvem a explicar el perquè la lateralitat de les mans amb els humans, el perquè entre un 85 i un 90% de la població humana és dretana i només hi ha una petita part, que és esquerrana, i encara més petita, que és ambidestra, que pot fer anar de la mateixa manera les dues mans. I això és un gran misteri. Necessitem una explicació, perquè no s'entén quin és l'avantatge de ser dretà perquè l'evolució hagi fet que la gran majoria, el 90, prop del 90% d'humans, siguem dretans.
0: Es pot ser dretà de mà i esquerrà de peu, per exemple?
1: Ai, no ho sé, això.
0: Ah,
1: jo... No ho sé. Bueno... Tu què penses?
0: Jo no conec ningú.
1: No, jo tampoc. I a mi em costaria pensar que és així. Tu ets dretà, per cert.
0: Jo sóc dretà de peu i de mà. Sí, sóc un clàssic. Però sí, això, amb aquesta pregunta... mira, la Marta Farem recorda que el Rafa Nadal...
1: Val.
0: Sí que de mans i de peu era diferent. No?
1: Ah, sí, ja ho mirarem.
0: Però no sé si en aquest cas és que ets ambidiestre, no? Que es diu?
1: Ambidiestre. Sí, ho mirarem quan fem el programa, ho mirarem. Però, de fet, que ja ho explicarem, quan tu neixes, en principi no està definida aquesta capacitat de si ets de dreta o si ets d'esquerra.
0: I hi havia una època en què obligaven a tots els nens a escriure amb la mà dreta.
1: Val, i aquest és un altre factor. És a dir, quan expliquem el per què gran part de la població és dretana, una possible explicació, que no és biològica, és de comportament, que és l'educació, o és el copiar a l'adult, copiar-lo, o obligar els nens a que han de ser d'una manera determinada. Que això avui està canviant, afortunadament està bastant canviant, perquè això pot provocar problemes, perquè veurem, quan ho expliquem, que sí que hi ha algunes raons biològiques que semblen com afavorir que hi hagi més gent dretana. I et deixo ara només aquest titular, perquè és molt xulo. Quan hem estudiat el per què hi ha tants dretans i si ser esquerrà té algun avantatge, hem descobert un avantatge claríssim de ser esquerrà, que és amb la lluita contra els dretans. Amb la lluita, lluita física amb les mans, amb els punys, ¿vale? Per la supervivència.
0: Sí, un boxejador.
1: Correcte. I aquí s'han fet estudis i demostren un petit avantatge.
0: Sí, els esquerrans, un boxejador esquerrà. Contra sí. Un boxejador dretà. Si fossin el mateix i estiguessin igual a forma, tindria més números de guanyar l'esquerrà que el dretà.
1: Això s'ha estudiat i és així. Ah. I és perquè, amb l'entrenament, l'esquerrà normalment s'ha entrenat contra un dretà. És el més habitual que tu tinguis un entrenador o uns rivals que són dretans. De manera que saps centrar-li molt bé a un dretà. En canvi, un dretà difícilment haurà tingut un rival per entrenar que sigui esquerrà. I això li dona un petit avantatge. Però ara estem parlant dels boxejadors, però això als nostres ancestres, això també era així. De manera que aquesta seria una raó possible per la qual encara avui hi ha esquerrans, perquè si no l'evolució s'ho hagués carregat. Perquè si tots som dretans, per què encara hi ha un 10% d'esquerrans? Com és que encara es conserva aquesta proporció? I és perquè igual aquests avantatges evolutius, pocs però que hi eren, subtils, van fer que l'evolució encara ho conservi. Són d'aquells temes apassionants, no em diguis. Són temes xulíssims, no?
0: Mira, tenim l'estiu per anar-lo preparant.
1: Va.
0: I a més serà un estiu en què ens anirem veient i coincidint, perquè tenim l'eclipsi que ens enganxa el 12 d'agost i evidentment també hi serem i explicarem històries a Catalunya Ràdio i a TV3. Joan Anton, avui ho deixem aquí, visca els nuvis.
1: Vale.
0: Hem fet un capítol una mica especial, esperem que els oients no ens ho tinguin en compte.
1: No.
0: I, si et sembla bé, diumenge que ve acomiadem temporada i explicarem als oients que tornarem al setembre en plenitud. Una abraçada.
1: Igualment.
0: Ara tornem.
2: El suplement amb Roger Escapa.
3: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
4: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
5: Hi ha coses que passen dins nostre que pesen.
6: L'ansietat és com si anessis una guerra cada dia. El teu organisme està en mode supervivència. El que li interessa és sobreviure.
5: Moments que semblen sense sortida.
7: La droga estrella era l'heroïna i jo sabia que acabava fatal. I jo vaig anar a buscar el que em portés a la mort. No sé si ho he fet d'una manera conscient.
5: Dolors que costen d'explicar.
8: És un dolor emocional tan, tan fort que no el pots suportar.
5: Però quan algú ho explica, comença un canvi.
6: Vaig tenir unes èpoques dolentes, unes baixes per ansietat, i ara, doncs, mica en mica, em vaig obrint.
9: Històries reals per donar veu als trastorns mentals.
10: Gent normal, el podcast d'Adam Martín, guardonat amb un Ondas. Nous episodis a l'API web de Catalunya Ràdio.
11: I també disponible a la plataforma 3Cat.
12: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
13: Sigui qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
12: Denuncien l'accés de burocràcia...
10: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
14: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
10: parem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
12: I a casa nostra tornen a sortir...
10: I de la resta del món.
12: Pendents de la cimera internacional...
10: Faci el temps que faci.
15: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
10: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. Amb Eva Compte.
16: Avui, el Tot Gira...
17: Orgasme sideral a la República Txeca amb la victòria del Tro de Cervera.
18: Obrim a les 4 amb la ressaca del Gran Premi de Motos dels Països Baixos.
19: Continua l'operació remuntada de Marc Márquez.
18: També seguirem el desenllaç del Gran Premi de Fórmula 1 d'Àustria.
19: A les 5 rebrem a l'estudi a les campiones de Lliga de Waterpolo, el Mataró del Dani Ballart.
18: Farem la prèvia de Wimbledon, que comença demà amb l'Àlex Corretja.
19: I la ressaca del Catalunya-Gran Bretanya de bàsquet d'aquest migdia.
18: I a les 7, hora mundial, amb els nostres analistes Sònia Gelmà i Roger Bosà des dels Estats Units.
19: I a les 8, hora Tour de França, amb tota la prèvia del Gran Depart de Barcelona de la setmana que ve i l'humor dels minuts escombraria per tancar el programa.
20: Tot gira.
19: Avui, de 4 a 9, amb David Clopés.
2: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
0: Passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Titulars, Marina Laminos, bon dia.
21: Molt bon dia.
0: Ja són 1.400 els morts i 3.200 els ferits pels terratrèmols a Veneçuela.
21: Encara hi ha 50.000 desapareguts i els equips de rescat busquen supervivents a contrarrellotge amb la dificultat afegida que no hi ha prou maquinària pesant. Una vintena de països hi han enviat equips especialistes per donar un cop de mà les tasques de rescat.
0: Dos terratrèmols més sacsegen l'Afganistan i el Pakistan.
21: Per ara no hi ha constància de víctimes. El més fort, de magnitud 6, ha passat a la regió afganesa de l'Hindu Kush, al Pakistan. Un sisme de magnitud 5,4 ha fet una vintena de ferits i ha malmès un centenar d'habitatges.
0: L'alt el foc entre els Estats Units i l'Iran penja d'un fil.
21: Els dos països mantenen l'intercanvi d'atacs i s'acusen mútuament d'haver vulnerat l'acord de treva provisional. Donald Trump reconeix els atacs i adverteix que podria anar més enllà fins al punt que la República Islàmica de l'Iran diu deixi d'existir.
0: Europa es fon de calor.
21: Els termòmetres de diversos països, com Alemanya, Dinamarca, la República Txeca o Suïssa, han registrat rècords absoluts amb temperatures al voltant dels 40 graus. A París, en les últimes 24 hores, la calor ha provocat la mort d'un centenar de persones.
0: El PSOE tanca files amb Pedro Sánchez.
21: Ha estat en un comitè federal socialista plàcid, on ha quedat palès el suport de la majoria de barons socialistes al president espanyol. Sánchez ha defensat la seva resposta al degoteig de casos de corrupció i ha demanat coratge i determinació per encarar la recta final de la legislatura.
0: Mentrestant, el PP català ratifica ratifica Alejandro Fernández com a cap de files.
21: I situa Juan Fernández com a segon a bord. Ha estat en un congrés, el primer en 8 anys, on Alberto Núñez Feijóo també ha acusat el president espanyol de capdillisme i d'haver-se atrinxerat antidemocràticament a la Moncloa.
0: Atenció a aquesta notícia. Detinguda una dona al Bages sospitosa d'haver mort per enverinament al seu marit.
21: La dona, infermera, hauria administrat dosis de benzodiazepines i fentanil al seu marit, bomber, tant a l'hospital com a casa. Ara ha passat a presó provisional sense fiança.
0: En parlarem amb la Maica Navarro. 2.000 persones omplen els carrers de Barcelona d'orgull LGTBQI+.
21: A Hongria, desenes de milers de persones s'han concentrat a la capital, Budapest, per celebrar la primera marxa de l'orgull, en aquest cas sense l'ultranacionalista i l'homòfob Víctor Orbán al poder. Avui, 28 de juny, és el dia de l'orgull.
0: El Corazón Partido d'Alejandro Sanz omple l'RC d'Estàdium.
21: Davant de 34.000 persones, ha presentat el seu nou disc I ara què?, però també ha repassat els seus grans clàssics com El alma al aire, Amiga mía o I si fuera ella.
0: I els esports, Leo Messi ho ha tornat a fer, història aquesta matinada.
21: L'astre argentí, suplent en la victòria de l'Argentina contra Jordània, ha fet un gol de falta i s'ha convertit en el primer jugador a encadenar 7 partits consecutius marcant en Mundials.
0: A les portades dels diaris, avui La Vanguardia, portada apocalíptica, Marina.
21: Apocalipsi, la por del futur impregna la creació cultural, un titular que se suma a una foto d'una platja plena a vessar i un devastador, la calor retallarà un 7% les economies europees. I de la calor al turisme, que segons llegim a la portada del periòdico, torna a batre rècords i veiem la silueta d'una parella i un nen mirant un mapa del món amb l'Orient Mitjà en flames i els Estats Units amb un senyal de prohibició i, en canvi, col·loquen punts verds a ciutats europees i també al nord d'Àfrica, destinacions, en aquest cas, beneficiades per la guerra. L'Ara, per la seva banda, marca la diferència amb una portada dedicada a l'arquitectura. RCR, Arquitectes de Nobel, amb pàgines especials dedicades al Congrés Mundial d'Arquitectura que se celebra a Barcelona. I si ens fixem en el punt avui, veiem un dibuix on milers de persones sostenen una pancarta on diu Tax the Rich per il·lustrar un dossier on denuncien que l'augment de la desigualtat fa més necessari gravar les fortunes extremes per poder recuperar equitat.
0: A la premsa editada a Madrid, el Comitè Federal del PSOE i el terratrèmol de Veneçuela reparteixen el protagonisme.
21: A El País, una dona plora davant d'un edifici en ruïnes, una catàstrofe amb l'estat desbordat. I sobre els moviments a les files socialistes, al Mundo hi llegim: Sánchez menysté el PSOE i la crítica, abandoneu l'esperança. A La Razón també són molt crítics amb el president espanyol. El Comitè Federal del PSOE se sotmet a la voluntat de Sánchez. I a l'ABC van encara més enllà. Titular: Sánchez inicia el viratge per marcar distàncies amb Zapatero.
0: Anys i anys per molts anys, Albert Pústils avui bufarà 49 espelmes Anna Allen.
16: Es que no sé cómo te atreves a decirme algo así. Desde que tengo uso de razón nunca me has ayudado en nada. Si ni siquiera tengo tu teléfono.
20: Durant un temps, aquesta actriu gironina va aconseguir enganyar a tothom, va mentir dient que havia rodat en sèries com The Big Bang Theory i va manipular imatges per fer creure que havia desfilat per la catifa vermella dels Oscars.
0: 29 espelmes Aleix García.
22: Crec que el Girona ja està assentat, crec que està per lluitar per coses més grans que no només el descens.
20: El migcampista d'Ulldecona va fer els seus primers passos al Manchester City sota les ordres de Pep Guardiola i després de passar per un seguit de clubs sense èxit va aterrar al Girona, on va fer història classificant-se per la Champions. Actualment juga al Bayer Leverkusen alemany.
0: 55 espelmes Elon Musk.
23: We want to be able to take anyone who wants to go to the moon, anyone who wants to go to Mars, or anywhere in the solar system, and maybe beyond the solar system at some point.
20: Fa poques setmanes es va convertir en el primer bilionari amb B alta de la història després que SpaceX, l'empresa amb la qual pretén colonitzar l'espai, sortís a borsa. El també propietari d'X i de Tesla és un dels exponents de l'extrema dreta, tot i sortir per la porta del darrere en la seva efímera incursió política a la Casa Blanca amb el seu amic Donald Trump.
0: Vida social.
24: Que era això, sempre volem més i necessitem por.
0: Marta Ferrer, que són els tiets, avui faran ballar el públic del Random Rubí.
21: Els de Mataró encara giren presentant el seu últim disc, Café pels més cafeteros, i avui el portaran fins a l'Escardívol a 11:45 de la nit de manera gratuïta.
24: Hi ha un misteri que s'apropa cada cop que ets amb mi.
0: A Banyoles, el petit de Cal Aril presenta disc a la Fònica.
21: Aril, Aril, Aril és el seu últim treball, que avui interpretarà en directe a la Muralla a 11:45 de la nit. Les entrades són gratuïtes. I abans, a 9:45, a la Barca Tirona, hi actuarà en format acústic i en solitari Quim Carandell, el líder de la Ludwig Band. En aquest cas, amb entrades per 12 euros.
25: I was temporary, because you're my fellow, my guy. And me, you're still alive.
0: I al Palau de la Música avui sonarà la trompeta d'Andrea Motis.
21: L'artista homenatja Amy Winehouse amb l'espectacle To Amy, en què s'uneix amb els Barcelona Gospel Messengers per repassar la trajectòria d'una de les artistes que més l'ha marcat. Això és avui en el marc del Festival Guitar BSN. A 9:45 del vespre encara queden entrades per entre 30 i 58 euros.
0: El Heartbreak Hotel, el festival grec, posa sobre l'escenari Factory.
21: Àlex Rigola adapta i dirigeix la comèdia més màgica de Shakespeare, El somni d'una nit d'estiu, traslladada a la Factory d'Andy Warhol, tot plegat protagonitzat per Elisabet Casanovas, Nil Cardoner, Biel Duran i Lluís Villanueva, entre d'altres. Avui a funció a 8:15 del vespre, les entrades per 19 euros.
0: I avui també és un bon dia per passejar-se entre obres arquitectòniques de les Tres Xemeneies de Barcelona.
21: Amb motiu del Congrés Mundial d'Arquitectura de la Unió Internacional d'Arquitectes, l'emblemàtic espai acull una exposició de 4.000 metres quadrats i 70 itineraris arquitectònics que va des de la sala de turbines fins a grans equipaments cívics de la zona. A més, també es pot participar en diverses activitats gratuïtes.
0: 4 minuts per les 8 del matí, és l'hora del conte de l'Albert Pústils. La narració va càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula El pes de les circumstàncies.
26: A la seu social dels sicaris va arribar una carta que va tenir el mèrit de fer-los esgarrifar. Un homenot amb males puces, que les havia fet de l'alçada d'un campanar, com els seus col·legues, va llegir la nota amb veu alta i tremolosa. Fa molt temps que no puc agafar el cotxe i la culpa és de les persones amb mobilitat reduïda. Són un col·lectiu sobrerepresentat. Tenen més places d'aparcament de les que necessiten i persones com jo ens hem de fer fotre. Digueu-me qui és més desgraciat aquí, ells o jo? L'homenot es va aturar un moment a reflexionar, però els seus companys li van fer notar de seguida que els escrúpols no procedien en horari laboral. I va seguir. Mireu, ja no vull cap mal a ningú. Tinc un amic minusvàlid i no seria just passar comptes amb un dels seus iguals. És per això que us demano que demà, amb tot el tacte de que sigueu capaços, vingueu a trencar-me les cames. Sóc una persona sedentària, no les trobaré a faltar. L'homenot, que havia perdut tot el color que tenia, va veure que el remitent havia adjuntat hora i adreça per fer efectiu l'encàrrec. I al final de tot de la carta va afegir: "Pagaré el que calgui. La tranquil·litat de tenir reservat un lloc per aparcar no té preu."
0: Música.

0: Cada cap de setmana arribem a les 8 del matí amb les cançons que ens proposen els nostres tècnics de so. El dissabte el Blai Iniesta, el diumenge el Macià Closes. Macià, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Avui amb què arribarem a les 8?
2: Avui, 28 de juny, Dia Mundial de l'Orgull LGBTIQ+. Dia per reivindicar totes i cada una de les maneres d'estimar. A qui vulguis, com vulguis i quan vulguis. Arribarem a les 8 amb el grup valencià El Diluvi i el seu tema de 2017, Tendresa Insubmisa, que reivindica l'amor lliure.
0: Salut i ràdio, Macià.
1: Salut i ràdio.

0: suplement amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

Diumenge 28 de juny del 2026, el ciclisme és d'aquells esports que només genera dos tipus de sensacions, l'afició més absoluta o unes ganes descomunals de fer la migdiada mentre el grup dels escapats s'acosta al Tourmalet. El cert, en tot cas, és que el funcionament de les curses permet entendre les interioritats de la política amb més precisió que bona part dels manuals. Posem per cas que Pedro Sánchez és el líder d'un equip amb mallots i bicicletes de color vermell que pren part al gran départ del Tour de França que hi haurà a Barcelona el dia 4 de juliol. Té bones cames, està preparat, disposa d'experiència en la competició perquè la guanyen més d'una vegada, coneix les etapes de muntanya, atresora un bon manual de resistència i està acostumat a les remuntades impossibles. El desgast, però, se li acumula a les cames. Li falla la cadena de la bicicleta, els jutges de la cursa no l'acaben de tractar bé, punxa alguna roda i veu com ha de pedalar contracorrent. Li costa arribar als punts d'avituallament. Els gregaris que l'han acompanyat fins al moment clau de les etapes estrella flaquegen. N'hi ha que són desqualificats, com José Luis Ábalos, i d'altres que ja no el poden ajudar perquè se'ls ha espatllat el canvi de marxes, com és el cas de José Luis Rodríguez Zapatero. Hi ha mecànics que, més que ajudar, acaben espatllant el material. Santos Terdán, Leire Díez... Els altres equips, en canvi, apliquen un ritme infernal abans de les ascensions decisives. Sánchez pot fer miracles, però no pot lluitar contra la gravetat. I sobretot no pot fer-ho sol. Els altres equips, amb qui s'havia aliat en altres ocasions, comencen a desconfiar. Hi ha corredors com Gabriel Rufián, que tenen ganes d'ajudar-lo, però es van quedant sense arguments pel camí, i d'altres que, com Míriam Nogueras, prefereixen punxar les rodes de Pedro Sánchez per propiciar un relleu a l'equip del PSOE. La línia de meta és cada vegada més a prop. El president del govern espanyol té difícil mantenir el mallot groc que l'acredita com a líder de la cursa. De fet, només les pàjares d'Alberto Núñez Feijóo i la por al tàndem que formen l'equip blau del PP i l'equip verd de Vox poden obrar el miracle. La sensació, això sí, és que fins i tot el multicampió Tadej Pogacar, si corrés amb el mallot vermell, acabaria baixant de la bicicleta. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Continua la calor malgrat tot. Jofre Genué, bon dia.
2: Bon dia i bona hora. Continuen les elevades temperatures avui. Encara superarem àmpliament els 30 graus a moltes poblacions. Es vol més als 38, ahir es va arribar als 39. Potser baixa un pèl, però en general es notarà gens. De fet, en punts del litoral i el prelitoral, respecte a ahir, les temperatures podrien pujar un plet més, sobretot a partir de mitja de la tarda, amb vents una mica més aponentats i rescalfats, que van associats al canvi de temps que arriba per Ponent. De fet, ara mateix hi ha tempestes cap al nord d'Osca. Lliscaran per la franja de Ponent al llarg d'aquesta tarda. Poden donar algun ruixat en aquest sector, però sobretot serà al nord de Lleida, que és on hi ha avisos d'intensitat de pluja. Compte aquesta tarda, per tant, en punts de l'alt Pirineu, perquè poden haver algunes tempestes que siguin una mica intenses. Augment de núvols, per tant, progressiu a tot el terç del país. Potser Girona quedarà més al marge d'aquest augment de núvols. Pols s'agrairan en suspensió. I compte també perquè aquestes ventades poden comportar aquestes tempestes poden comportar algunes ventades, precisament al terç del país al llarg de la tarda. El front en si ens acaba de creuar al llarg del dia de demà, afectant el nord del territori amb alguns ruixats, però sobretot obrirà les portes a un descens progressiu de les temperatures al llarg de la setmana que ve, que bàsicament es normalitzarà.
1: Gràcies, Jofre. Aquesta calorada causa estralls a casa nostra, però també la resta d'Europa. Els termòmetres de diversos països, Alemanya, Dinamarca, República Txeca, Suïssa, han registrat rècords absoluts amb temperatures al voltant dels 40 graus en països on no hi estan gens habituats, com Alemanya. Concretament s'ha arribat als 41 graus i mig a Alemanya. Dinamarca, 37 graus aquests dies. A París, aquestes últimes 24 hores, la calor ha provocat la mort d'un centenar de persones i ha desbordat els serveis funeraris. L'investigador del CSIC, el Centre Geosciències Barcelona, Santiago Giral, assegura a Catalunya Ràdio que l'escalfament global acabarà provocant altes temperatures a latituds on no són habituals.
3: Aquestes onades de calor continuaran sent encara més intenses. L'afectació no només serà a la península Ibèrica, sinó serà, com està passant ara, tota Europa i pot arribar a la latitud de Noruega, posant pel cas, i molt més intenses, perquè la curvatura del jet serà molt més gran.
1: Àustria, Hongria i Itàlia han declarat l'alerta per una onada de calor que ara es desplaça cap a l'est d'Europa. Les notícies del diumenge ens porten fins a Veneçuela. Les mirades continuen posades, en aquest cas, a l'Amèrica del Sud, on el balanç del terratrèmol ja supera els 1.400 morts i els 3.200 ferits. 1.400 morts, una xifra que es va actualitzant dia a dia perquè les rèpliques continuen sacsejant les zones afectades i les tasques de recerca són cada vegada més complicades. Encara hi ha 50.000 desapareguts i els equips de rescat busquen supervivents a contrarrellotge. Malgrat la dificultat afegida perquè no hi ha prou maquinària pesant, encara hi ha gent que surt amb vida de sota la runa dels edificis. Fa 3 dies que 2 terratrèmols de magnitud 7,2 i 7,5 van sacsejar Veneçuela. Des d'aleshores, una vintena de països hi han enviat equips especialistes per donar un cop de mà en les tasques de rescat. Entre ells, el grup de bombers i membres del SEM i de Protecció Civil de Catalunya, amb qui van poder parlar ahir al suplement, moments abans d'agafar un vol cap a Veneçuela. Sobre el terreny, els familiars dels desapareguts demanen que no es deixi de buscar. A l'Amèrica Llatina hi tenim el Joan Biosca.
4: Rescatistes, bombers, militars, gossos, especialistes en trobar persones vives sota els edificis. La lluita per la vida en un escenari dantesc, caòtic, amb els familiars de les persones que es busquen esperant notícies miraculoses o al pitjor.
5: No hay suficiente maquinaria. No sé, yo pido por favor que envíen a las personas que puedan ayudarnos y que no dejen de buscar, no dejen de buscar porque me dijeron hoy que tenían ganas de ya no buscar más y eso no es justo porque nosotros tenemos la esperanza de que salgan con vida nuestros seres queridos.
4: Es parla de 50.000 desapareguts per aquests 2 terratrèmols de Veneçuela del passat dimecres. El govern xavista, tutelat econòmicament pels Estats Units des del passat mes de gener, han sigut detingut i empresonat el llavors cap d'estat del país sud-americà. Nicolás Maduro ara també lidera la crisi humanitària. Al cap del comandament sud dels Estats Units, un general dels marins supervisa l'operatiu en una zona zero que ja representa també una crisi sanitària. Els veïns de La Guaira parlen d'una olor insuportable a cossos en descomposició.
1: Déu-n'hi-do, les tasques de rescat s'allargaran durant setmanes. Després caldrà preguntar-se quines són les conseqüències i la magnitud del desastre causat pels terratrèmols. Miguel Enrique Otero, director del diari veneçolà El Nacional, atribueix part del desastre a la corrupció endèmica que viu el país. N'ha parlat al programa El Divan de la Sílvia Coppolo.
6: Venezuela es un país marcado por la corrupción y por la irregularidad. Muchos permisos de construcción se obtienen a base de pagarle a los concejales o a la gente. Entonces, claro, hay muchos edificios que no tienen las condiciones para resistir un temblor o un terremoto.
1: Enrique Otero publica des de Madrid per l'exili imposat des de fa ja més d'11 anys la conversa sencera aquest vespre a partir de les 9 a l'antena de Catalunya Ràdio. Atenció, perquè en una altra punta del món, a l'Afganistan i al Pakistan, dos terratrèmols més han sacsejat la zona, en aquest cas, però de moment no hi ha constància de víctimes. El més fort, de magnitud 6, ha passat a la regió afganesa de Hindukush. Els tremolors s'han notat des de la capital, Kabul, fins a Islamabad. Un sisme que s'ha produït a una profunditat d'uns 100 quilòmetres. Poc abans, al Pakistan, hi havia hagut un altre terratrèmol. Aquest ha estat de magnitud 5,4. Ha fet una vintena de ferits i ha malmès un centenar d'habitatges, segons les últimes informacions. És el quart terratrèmol al Pakistan aquestes últimes 24 hores. A pocs quilòmetres del Golf Pèrsic, l'alto el foc entre els Estats Units i l'Iran penja d'un fil. Els dos països mantenen l'intercanvi d'atacs i s'acusen mútuament d'haver vulnerat l'acord de treva provisional. Un pacte, recordem-ho, que es va firmar fa menys de dues setmanes i que pretenia, per ara, de manera infructuosa, posar fi a 4 mesos de guerra. L'acord, però, ja ha quedat en paper mullat. Aquesta nit els Estats Units han tornat a atacar diversos objectius al país persa. Washington assegura que ho fan represàlia als bombardejos d'un petrolier a l'estret d'Hormuz i, segons les autoritats nord-americanes, els objectius han estat instal·lacions de vigilància, comunicacions i defensa aèria, també magatzems de drons i de míssils. Donald Trump, com sempre, a través de la seva xarxa, ha reconegut els atacs i adverteix que podria anar més enllà, fins al punt, diu, que la República Islàmica de l'Iran deixarà d'existir. Amenaces en temps de suposada treva per les dues bandes, perquè després d'aquests atacs, la Guàrdia Revolucionària Iraniana ha anunciat una operació conjunta de les seves forces navals i aeroespacials contra instal·lacions militars nord-americanes a Kuwait i a Bahrein. Asseguren que han destruït 8 infraestructures importants de l'exèrcit dels Estats Units i adverteixen que qualsevol nova agressió rebrà una resposta implacable. Cinc minuts per arribar a un quart de nou del matí. De la crònica política, resposta implacable també d'un PSOE que tanca files amb Pedro Sánchez. El Partit Socialista ha engegat la maquinària electoral amb un comitè federal plàcid on ha quedat palès el suport de la plana major al president espanyol i secretari general del partit. Això sí, amb alguna veu discordant, com la de ja habitual Emiliano García Page, el díscol de sempre, que s'ha quedat sol en la seva croada particular. En canvi, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha llançat un missatge de suport al president Sánchez. El Comitè Federal Sánchez ha defensat la seva resposta al degoteig de casos de corrupció i ha demanat coratge i determinació per encarar la recta final de la legislatura. Ho ha seguit des de Madrid l'Alba Gil. Alba, bon dia.
7: Bon dia. Han estat gairebé 7 hores de reunió que han servit per certificar el suport gairebé unànime del partit a Pedro Sánchez. Els socialistes tanquen files amb l'estratègia de Ferraz per fer front als casos judicials i activen l'engranatge de cara a les generals de l'any que ve amb l'interrogant sobre si seran abans de les municipals i autonòmiques del maig. L'única veu crítica, l'habitual Emiliano García Page, que ha tornat a reclamar un avançament electoral o una qüestió de confiança. La resta de barons han subscrit les paraules de Sánchez, que en una rèplica velada ha assegurat que els qui demanen avançar els comicis són els mateixos que van fer Mariano Rajoy president. Pel que fa a la corrupció, el líder socialista ha admès que podrien haver fet més, però que han estat contundents.
8: Vamos a limpiar lo que haya que limpiar, como estamos haciendo. Vamos a defender la verdad donde traten de sepultarla a base de mentiras. Y vamos a seguir gobernando para quienes necesitan que este país avance.
7: Sánchez també ha deixat clar als seus que no pensa tirar la tovallola i que té més ganes que mai de tornar a guanyar el 2027.
1: Tot això pel que fa al PSOE. Les paraules de Pedro Sánchez del Comitè Federal del PSOE han tingut resposta ja per part del Partit Popular. Alberto Núñez Feijóo ha acusat el president espanyol de capdillisme, l'assenyala d'haver-se atrinxerat antidemocràticament, diu el Palau de la Moncloa. Paraules del líder popular durant la clausura del Congrés del PP català, que ha ratificat Alejandro Fernández com a cap de files.
9: Lleva ya 2 días gobernando contra el Congreso y eso no es democrático. Es propio de un caudillismo que en España no se veía desde hace 50 años.
1: El Congrés ha estat una exhibició d'unitat, malgrat que s'hauria d'haver celebrat fa 4 anys, i s'ha anat posposant per les desavinences entre Gènova i la direcció catalana. En tot cas, ha servit per renovar la cúpula dels populars a Catalunya, amb Alejandro Fernández, que es manté al capdavant, a qui Feijó demana capitanejar la missió per fer fora Sánchez de la Moncloa. La gran novetat, primer Fernández li agafa el guant a Alberto Núñez Feijó.
10: Que la tarea prioritaria que tenemos en los próximos meses es que Cataluña lidere el cambio en España para que tú seas presidente del gobierno. Qué buena falta le hace a la nación.
1: La incògnita del Congrés era qui seria el número 2 d'Alejandro Fernández. Doncs bé, els rumors s'han acabat certificant. Ha situat l'actual portaveu parlamentari, Juan Fernández, a segon de bord d'Alejandro Fernández del PP català, i, per tant, Lorena Roldán li agafarà el relleu com a portaveu parlamentari. I ara ens situem a Planoles, al Ripollès. Així van rebre ahir l'expresident Jordi Pujol i Soley en l'acte d'homenatge organitzat per les joventuts de Junts i que es va fer en un moment en què estem pendents de la sentència pel cas que afecta la seva família i que jutja l'Audiència Nacional. En Pujol, recordem-ho, exonerat pel tribunal. Pujol, acompanyat del seu fill Oriol, no va intervenir directament en l'acte, però va preparar un discurs que va llegir Carlota Montfort, presidenta de l'entitat. No va fer esment a la causa judicial, però a través d'ella va reivindicar la seva entrega a Catalunya.
11: Si alguna cosa voldria que recordés de mi, és molt senzilla, que he intentat servir Catalunya. Amb les meves limitacions, amb els meus errors i amb els meus encerts.
1: El president Pujol també va defensar integrar les persones que arriben de fora sense renunciar a la identitat pròpia, tot plegat en un acte que va reunir 400 persones i a la qual també van assistir figures de pes del partit, com el secretari general Jordi Turull i el president del Parlament, Josep Rull. La crònica política catalana també passa per la indignació que viu l'esquerra independentista. El motiu, Aliança Catalana ha llogat l'històric local que fins ara havia estat la seu del Casal Panxo de Berga. El casal portava 17 anys instal·lat al local, però el passat 15 de juny la propietat els va rescindir el contracte. La sorpresa ha arribat quan s'han assabentat que els nous llogaters són la formació de Sílvia Orriols. La líder del partit, de fet, s'ha vantat d'haver obert el local a través de les xarxes. Des de l'assemblea del Casal Panxo denuncien que ha estat especulació immobiliària i no pas Aliança Catalana qui els ha expulsat del seu antic local i acusen el partit d'extrema dreta d'atiar la crispació. El local va aparèixer ahir amb el rètol d'Aliança, guixat amb esprai negre i amb pintades a la façana. 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, van participar a la marxa de l'orgull LGTBIQ i més. Ahir a la tarda a Barcelona van denunciar que el matrimoni no els resol problemes i van voler recordar la primera mobilització que es va fer a Catalunya. Montse Mir, bon dia.
12: Bon dia. Va ser el 26 de juny del 1977 i des de llavors s'ha fet cada any.
13: 5.000 persones convocades pel Front d'Alliberament Gai de Catalunya pujaven la Rambla de Barcelona sota els lemes «Nosaltres no tenim por, nosaltres som».
12: Aquest ha estat un dels lemes més corejats durant el recorregut entre la plaça de la Universitat i la de Sant Jaume, en una marxa que ha denunciat que el matrimoni sigui la clau d'accés obligatòria per accedir a moltes coses. També han reiterat que encara pateixen agressions. Àngel Camacho, de la Crida per l'Alliberament Sexual i de Gènere, diu que no són resultat de l'atzar.
14: Creiem que això no és casualitat, no? Que és fruit de l'auge de l'extrema dreta. Creiem que també hi ha una banda positiva, que és que hi ha cada cop més gent conscienciada que identifica les violències i, per tant, sap on denunciar i sap com respondre.
12: Segons l'últim informe de l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia, el 2025 hi va haver més de 350 agressions a Catalunya. Els participants també es desmarquen del Pride Barcelona, que han qualificat de rua festiva empresarial.
1: I ara ens situem a Hongria, on desenes de milers de persones també s'han concentrat a la capital, a Budapest, per celebrar la primera marxa de l'orgull sense l'ultranacionalista i homòfob Víctor Orbán al poder. Cal recordar que en la celebració de l'any passat unes 350.000 persones van desfilar sota l'amenaça de multes i detencions del govern Orbán, que en els seus 16 anys al poder va limitar els drets del col·lectiu. Més enllà d'Hongria, també hi ha hagut marxes arreu del món, algunes de multitudinàries, com a la ciutat alemanya de Múnich, amb 230.000 participants, i a la capital de Finlàndia, Helsinki, amb 100.000. I a tot això, atenció, perquè avui, coincidint amb el Dia de l'Orgull, el Ja m'entens, el podcast d'aquesta casa que dona veu al col·lectiu LGTBI, celebra 200 programes. Sentim el seu presentador, el David Ávila.
15: Ja m'entens, arribi a 200 programes, és una molt bona notícia. I una molt bona notícia per diversos aspectes. Un d'ells, la construcció de referents, que encara ara és molt important dins del col·lectiu LGTBIQI+, ja que encara ara hi ha molts espais on les persones del col·lectiu no ens atrevim a explicar la nostra orientació sexoafectiva i de gènere. Però també és molt important, ja que l'octubre farem 6 anys i durant tot aquest temps hem pogut parlar de temes com, per exemple, com és ser LGTBI dins d'un centre penitenciari o com viuen les persones del col·lectiu tenint una discapacitat psíquica o física. Doncs de tot aquest tipus de temes n'hem parlat i esperem seguir-ne parlant en futurs programes. Així que celebrem-ho.
1: Passant 2 minuts d'un quart de nou del matí, aquesta tarda, a partir de les 7, hi haurà una nova protesta al municipi de Paiporta per reclamar la suspensió de l'aforament de l'expresident Carlos Mazón i per denunciar que, 20 mesos després de la dana, encara conserva l'acta de diputat. Més de 200 entitats socials i associacions de víctimes recorreran els carrers de la zona 0 de la catàstrofe, on hi va haver més morts, en una mobilització que també vol assenyalar la situació de deteriorament en què encara avui es troben el municipi i la resta de pobles amb diversos projectes urbanístics pendents d'execució. Ara anem fins a Austràlia, que endureix la llei que prohibeix les xarxes socials pels menors de 16 anys. Ho fa després de comprovar que en mig any d'aplicació ha tingut poc efecte a l'hora d'evitar que hi accedeixin els adolescents. D'aquesta manera, el govern doblarà les multes a les plataformes que no introdueixin mecanismes per impedir l'accés als menors i la situarà per damunt dels 60 milions d'euros. Antoni Albanisi, és el primer ministre del país.
16: Tot el que volem fer és assegurar-nos que la llei sigui tan forta com sigui possible i que podem fer front a qualsevol impugnació legal que es plantegi. No són mesures absents de controvèrsia.
1: Segons el regulador australià, que actualment investiga Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok i YouTube, hi ha un frau generalitzat per part de les companyies. Atenció a aquesta notícia, perquè toca llegir-la a poc a poc. Els Mossos han detingut una dona de 41 anys com a sospitosa de la mort del seu marit a Sant Salvador de Guardiola, al Bages. La dona, infermera a l'UCI de l'Hospital de Manresa, està acusada d'enverinar amb medicaments la seva parella, un bomber de 46 anys. L'home feia dies que tenia somnolència i amnèsia i arran d'un incident mentre conduïa va acabar ingressat a l'hospital. Allà se li van fer tot tipus de proves que van descartar cap malaltia, li van donar l'alta i al cap d'uns dies va acabar morint. Segons explica la Maica Navarro a La Vanguardia, l'autòpsia va revelar que tenia restes de benzodiazepines i fentanil a la sang. Marta Ferrer.
17: Va ser, de fet, un company bomber qui va compartir les seves sospites amb la policia i la notícia de la detenció de la dona no ha sorprès l'entorn de la parella. Entre altres coses perquè pocs dies després de la mort de l'home, la seva dona va buidar la casa familiar i de seguida es va instal·lar al domicili un home que era la seva nova parella sentimental. Fins i tot, explica la Maica, es va organitzar una festa de benvinguda a que van assistir estupefactes algunes companyes infermeres de l'hospital. Tot plegat, sumat al fet que la dona es va negar rotundament que li practiquessin una autòpsia al seu marit, insistint que ell no ho volia i que volia donar tots els seus òrgans, va fer saltar les alarmes. L'autòpsia va revelar després quantitats de benzodiazepines, fentanil i altres medicaments que, presumptament, la dona li va administrar tant a casa com a l'hospital. La sospitosa ha passat ara a presó provisional sense fiança.
1: Avui és un bon dia per llegir tota la peça que la Maica Navarro publica a La Vanguardia, amb la calma, a poc, i sense cap mena de dubte que això, d'aquí uns mesos o d'aquí un temps, acabarà sent un capítol de Crims del Carles Porta. Avui, també diumenge, Maica Navarro al suplement. Ha mort ofegada una dona de 80 anys a la platja de l'Arquitecte, a l'Ampolla, al Baix Ebre. El 112 ha rebut l'avís poc després de la 1 del migdia, quan diverses persones han alertat que havien tret de l'aigua un banyista inconscient. Malgrat les maniobres de reanimació, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. Des que ha començat la temporada, ja són 5 les persones mortes a les platges catalanes. A Girona, una dona de 80 anys també està en estat crític a l'hospital després d'estar a punt d'ofegar-se en una platja de Palamós, al Baix Empordà. I un home ha quedat ferit per arma de foc després d'una baralla al barri del Bon Pastor de Barcelona. Segons informen els Mossos, ahir a la tarda hi va haver una discussió i un dels implicats va disparar diversos trets contra un altre. L'home va ser traslladat a l'hospital en estat greu, però no es tem per la seva vida. Una altra persona també va quedar ferida lleu per una bala rebotada. Els Mossos busquen ara l'autor dels trets per aclarir les circumstàncies que van desencadenar en aquest nou tiroteig a la ciutat de Barcelona. Aquest vespre, el 30 minuts de TV3 emet AP7 al límit.
18: Més cotxes, més risc.
1: És un reportatge que posa el punt de focus en aquesta autopista, la P7, que s'ha convertit en una via saturada i deteriorada per la falta de manteniment. Des que es va treure l'últim peatge ara fa 5 anys, el trànsit ja ha incrementat amb retencions habituals i talls per accidents perquè milers de persones s'han vist abocades a circular-hi. La via s'ha anat deteriorant i això la duta està al límit. És el que explica aquest reportatge, que a més també inclou el debat sobre la inversió al Ministeri de Transports i planteja si és possible que tornin els peatges per pagar-ne el manteniment o si la gestió s'hauria de traspassar a la Generalitat. Tot plegat ho podem veure avui, a partir de les 10 del vespre, a TV3, amb aquest 30 minuts AP7 al límit. Si sou dels que compreu sovint online, potser aquesta notícia us interessa perquè a partir de la setmana que ve, comprar productes a les plataformes com Shein, Temu o AliExpress sortirà més car. Dimecres 1 de juliol, la Unió Europea comença a cobrar una nova taxa arancelària a l'entrada de petits paquets que fins ara estaven exempts d'impostos duaners. De fet, no només s'aplicarà a venedors xinesos, sinó també de qualsevol altre país no comunitari, com ara els Estats Units o la Gran Bretanya. S'hauran de pagar 3 euros de taxa per cada categoria de producte inclòs en el paquet, ho explica Cristian Castillo, professor de la UOC i expert en logística.
19: Tots aquells productes que arribin fins a 150 euros, que fins ara estaven exemptes de pagar cap taxa duanera, doncs ara sí que hauran de tenir un preu fixe d'uns 3 euros per cada partida arancelària. Això vol dir que podríem tenir samarretes, però si són de diferents materials, s'haurien d'aplicar aquests 3 euros per cada categoria.
1: Segons Castillo, la Unió Europea calcula que l'any passat va entrar als països comunitaris prop de 6.000 milions de petits paquets, sobretot des de l'Àsia. La xifra s'ha multiplicat per 4 des de l'any 2022. Mentrestant, la Unió Europea permetrà cultivar fruites i hortalisses editades genèticament per adaptar-les millor a la sequera i a les plagues. Fins ara, la venda d'aquestes variants estava controlada, però la comunitat científica n'avala la seguretat i creu que permetrà als pagesos augmentar la collita. Des de Brussel·les, Bruno Forte Amires, bon dia.
20: Hola, bon dia. Això no té res a veure amb els transgènics, que continuaran estrictament regulats perquè barregen els gens d'espècies diferents. El que s'aprova ara és la possibilitat d'editar el genoma intern d'un mateix vegetal per potenciar-ne els trets més afavoridors des del punt de vista nutricional pel que fa al gust o la resiliència climàtica. L'eurodiputada sueca Jessica Polgjart ha negociat la nova llei.
21: Estem donant als pagesos les eines que necessiten per conrear cultius més resilients al clima i competir globalment, al mateix temps que preservem les normes més estrictes de seguretat alimentària.
20: Els aliments que estiguin editats genèticament no ho hauran d'indicar l'etiquetatge i això molesta les organitzacions d'agricultura ecològica, com la Demeter International. La seva portaveu és Clara Ver.
22: Per als consumidors no hi ha transparència, no hi ha informació. No podran prendre una decisió informada quan vagin a comprar al supermercat.
20: Les fruites i verdures biològiques continuaran cultivant-se sense utilitzar llavors editades genèticament.
1: Gràcies, Bruno. 5 minuts per arribar a 8:45 del matí. Parlem ara de música en directe, en aquest cas d'un dels concerts més multitudinaris d'aquest any a casa nostra. Alejandro Sanz, un ple d'emocions. L'estadi RCD Stadium de Cornellà, davant de 34.000 persones, ha presentat el seu nou disc, I ara què? I també ha repassat els seus grans clàssics amb arranjaments posats al dia que han fet les delícies d'un públic majoritàriament femení. Marc Ruiz, endavant.
23: Alejandro Sanz ha tornat a enamorar el públic de Barcelona amb una bona banda de músics i una bona selecció de cançons de les més de 3 dècades de carrera. El públic és veterà, com ho demostren molts dels cartells que porten. N'hi ha que remarquen que fa 30 anys que en són fans. I Alejandro Sanz els llegeix gairebé un per un. És un gran anfitrió i parla al públic amb molta tendresa. L'excusa de la gira és el disc I ara què, però el públic vol els clàssics i Alejandro Sanz ho sap. Per això ho resol amb Bésame, El vino de tu boca, Les Guapes, que és la que més ha agradat de les noves, i Hoy No Me Siento Bien, que l'ha dedicada a les víctimes del terratrèmol de Veneçuela. Cançons com Cuando Nadie Me Ve han endolcit el públic. Es podia tocar l'emoció concentrada a l'aire amb fans abraçats i amb la llagrimeta a punt de saltar. S'han tancat 2 hores i mitja de música, emoció i complicitat de vells amics amb l'imprescindible Corazón Partido, un cor que aquesta nit han cosit les 34.000 persones que han omplert l'estadi de l'Espanyol.
1: Ja veig que el Marc Ruiz s'ho ha passat bé. Avui, a la tertúlia del suplement, Marc Molins, Oriol Marc i Núria Oriols, i per petició popular hi sumarem també el Blai Mercè, una de les veus musicals de Catalunya Ràdio, perquè ens faci un retrat d'algunes de les peces més icòniques de...
0: Son tan fuertes tus miradas, elegantes y estudiadas.
1: Algunes de les peces més icòniques d'Alejandro Sanz, com Pisando Fuerte o, evidentment...

0: Passi ràpid. A partir de les 9, una mica d'Alejandro Sanz, també amb el Blai Mercè, la tertúlia del suplement. Més concerts d'avui, diumenge. Els Tiets actuen a la Festa Major de Rubí.
1: Què era això? Era això? Sempre volem massa i necessitem poc.
0: Un concert que començarà a 11:45 de la nit a l'Escardívol de Rubí, on el duet maresmenc presentarà la seva cançó de l'estiu, Era això, publicada aquest divendres, i una altra de les cançons d'aquest estiu... Sant Joan, dels mallorquins Fades, que, per cert, aquests últims dies han rebut diverses agressions homòfobes dalt dels escenaris, imperdonable, lamentable. Per tant, des d'aquí també una abraçada pels Fades. A 11:45 tocaran aquest Sant Joan i moltes altres a la nit de l'Orgull del Masnou en un concert emmarcat en la Festa Major d'aquesta localitat del Maresme. A Barcelona... Clar, és que... Ja potser aniré al Palau de la Música. Andrea Motis, acompanyada per la Barcelona Gospel Messengers, en un concert per homenatjar Amy Winehouse, una de les seves referents musicals, quan falta una mica menys d'un mes perquè es commemorin 15 anys. Què dius ara? 15 anys de la mort de l'artista britànica Amy Winehouse. 15 anys ja han passat. Avui Andrea Motis amb aquest homenatge al Palau de la Música.
2: It's el cos d'una flor, it's un
0: El petit de Calaril toca a la Fònica de Banyoles. També hi actuaran el cantant de la Ludwig Band, el Quim Carandell, i Anna Andreu, que segur que aprofitarà per interpretar aquesta versió d'Antònia Font, que acaba de publicar. Amb aquests focs artificials i d'Antònia Font els pets... que avui actuen en un festival amb un nom que sembla posat per Lluís Gavaldàs, el festival A Cel Obert de les Masies de Voltregà, Osona. A partir de les 7 de la tarda, els Pets cantant les 40 amb el grup infantil Filomena de Taloners. Ja ho veieu, dia intens de concerts i de festivals, també amb concerts d'àmbit internacional. El Festival Blau Marí tanca avui la seva primera edició amb un concert de Rufus Wainwright. El canadenc avançarà alguna cançó del que serà el seu proper disc. Serà 9:45 al Port de Barcelona per posar punt final a aquest certamen. Qui li agafa el relleu és un altre festival nou, el Bars, que recupera el nom de la Sala del Paral·lel. Tot i això, se celebrarà al Poble Espanyol i començarà aquest vespre amb Beat, el grup format per exmembres de la llegendària banda britànica King Crimson. El grup hi ha Adrian Billow, exmúsic de David Bowie i Steve Vai, considerat un dels millors guitarristes de tots els temps. Fins al 25 de juliol hi desfilaran Morrissey, Rubén Blades, Joan Dausà, M. Clan, L'Axambusto i els Gypsy Kings amb Los Manolos. Com dèiem, el festival recupera l'esperit de l'antiga sala Bars del Paral·lel i el trasllada a un format a l'aire lliure. El recinte també incorpora oferta gastronòmica i un segon escenari dedicat als artistes emergents. I ara anem als castells, passen davant dels castellers de Vilafranca, els de Sants i els dels Xiquets de Tarragona, la diada del Pla de la Seu. Els verds hi han descarregat tres castells de la gamma extra, és a dir, els castells més difícils d'aixecar. Josep Almirall.
3: Els castellers de Vilafranca han descarregat la seva primera torre de nou de la temporada en una actuació d'alt nivell, en la qual també han descarregat el 4 de nou amb l'agulla i el pilar de 8. Tres castells de la gamma extra que els verds han acompanyat del 3 de nou. Molt bona actuació dels penedesencs que eixamplen el seu ventall de castells de la màxima dificultat. Gran actuació també dels castellers de Sants, que han descarregat la tripleta màgica per primera vegada des del 2019. Impecable el 4 de 9 de sortida, més treballat el 3 de 9 de la segona ronda i estrena del 5 de 8 per acabar. Els anfitrions de la Diada, els Xiquets de Tarragona, han igualat la seva millor actuació de la temporada, amb el 3 i el 4 de 8 i el 7 de 8, el segon de l'any, que els serveix també per agafar confiança davant l'estrena futura del 2 de 8, el 5 de 8 o el 3 de 9.
0: De seguida tornem amb els esports. Leo Messi continua signant un Mundial brillant. Avui, malgrat ser suplent, ha marcat de falta el 6è gol en aquesta edició. Només

0: Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
1: Aquesta setmana, Lidl estalvia l'engròs amb els nostres més de 90 productes XXL. En format estalvi, pit de pollastre filetejat per 5,59, t'estalvies un 18%. I mix de fruita seca per 4,99, t'estalvies un 19%. Lidl, val la pena.
2: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
3: Sí.
2: I després a la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
4: Molt bé.
2: Arribarem a tot?
4: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
5: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
6: El paviment està molt malament, hi ha dèficits de senyalització, hi ha molts vehicles avariats que no retiren, hi ha àrees de servei, la gent es queixa de falta de seguretat.
7: L'AP7 ha deixat de ser una autopista? AP7 al límit, 30 minuts. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
8: Bon dia!
7: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
8: Tranquils, que no ens avorrirem.
7: La casa nostra, ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3CAT. I cada dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
9: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
10: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
11: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
12: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
13: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
12: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
11: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
12: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
14: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
12: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
11: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
14: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
12: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona. Let's go!
11: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.

0: Passen 6 minuts de 8:45 del matí. Aquesta matinada s'ha tancat la fase de grups del Mundial i el nom de Leo Messi, Joan Fitó, és el més destacat.
1: Sí, perquè continua fent història. L'argentí, 6 gols en aquesta fase de grups. Avui ha estat suplent Messi, ha entrat al minut 60 i n'ha tingut prou amb 20 minuts per fer això.
2: Y es una posición recontra
3: a ver, Leo,
2: difícil.
3: A ver, Leo, yo sé que tanto te pedimos. Ahí va, Messi, golazo.
0: Sis gols en tres partits, una animalada, realment, i és per treure's el barret, la gorra, el que vulgueu. Sí que és veritat que aquí el porter fa amb l'estàtua, és a dir, pot fer alguna cosa més. En qualsevol cas, bé, ha sortit 30 minutets perquè el reservaven i ha fet el seu golet.
1: Sí, ha fet el gol de falta, com deies, l'ha fet pel pal del porter, que ha fet una mica l'estaquirot. Són 6 gols. Avui ha trencat un nou rècord Leo Messi perquè encadena 7 partits mundialistes marcant. Això és superar un rècord dels anys 70 que tenien noms mítics com Jairzinho o Fontaine. Un rècord, com deia, del 1970. Scaloni ha explicat després del partit que Messi ha decidit avui ser suplent.
4: Que él hoy podía haber jugado 90 minutos y podía, sin desmerecer al rival, a lo mejor agrandar esa leyenda, pero prefirió también en que sus compañeros tengan minutos, prefirió también pensar en lo que viene, y eso habla más que bien, porque no piensa en esos números que tanto la gente habla.
1: 6 en aquesta edició, són 2 més dels que han fet Mbappé o Dembélé, que en sumen 4. A més, el d'avui és el 19è que marca en els Mundials, i ara Messi en té 3 de marge, precisament respecte a Kylian Mbappé.
0: Aquesta matinada s'ha acabat aquesta primera fase del Mundial, una mica feixuga, una mica llarga, amb uns partits d'aquests de mastegar sorra. Avui comencen ja els 16ens de final, per tant, o sigui, queden 16ens, 8ens, quarts, semifinals i final. Encara 5 partits fins a poder aconseguir el títol del Mundial. Es farà llarg, això.
1: Sí, t'he de dir que el primer partit d'aquests 16 anys tampoc millora gaire el que hem vist fins ara. És un Sud-Àfrica-Canadà, una de les anfitriones.

0: Sud-àfrica, Canadà.
1: Sí,
0: a casa segur que me'l fan empassar.
1: Que juguen avui a les 9 del vespre. D'aquesta matinada dels partits et destaco l'empat a 0 de Portugal contra Colòmbia. Portugal queda segona de grup. També el final d'infarat destaco entre Algèria i Àustria. Finalment han empatat a 3 amb un gol a l'últim segon del conjunt austríac. Tot plegat ja deixa aquest quadre definit. Espanya jugarà dijous a les 9 del vespre precisament contra Àustria i compta perquè en cas de victòria de la selecció espanyola jugaria contra el guanyador del Croàcia-Portugal.
0: És a dir, podríem tenir a vuitens de final un Espanya-Portugal, per tant un Cristiano Ronaldo la mínima mal.
1: Correcte.
0: I Espanya ara juga... Àustria, en principi és assequible, això.
1: Sí, en principi sí. De fet, s'han classificat avui a l'últim sospir amb un gol al 96. Espanya més ha caigut a la banda del quadre. Et diria que complicada perquè jugaria contra França en unes hipotètiques semifinals. França, que s'hauria d'enfrontar abans a Alemanya. En canvi, a l'altra banda d'aquest quadre, podríem tenir unes semifinals entre Brasil i l'Argentina. Tot plegat, doncs, ho anirem desxifrant els pròxims dies. D'aquests senzens, et destaco el Brasil-Japó, els Països Baixos-Marroc o, per exemple, el França-Suècia.
0: Hi hauria bastant morbo també si es trobés Argentina-Portugal, és a dir, Messi contra Cristiano Ronaldo. Això pot passar?
1: A la final.
0: Fins a la final.
1: Sí,
0: uf, no,
1: correcte.
0: No, no passarà.
1: Estan a bandes del quadre diferents.
0: Mm-hmm. Avui, més enllà d'aquest Mundial de Futbol, tenim altres cites destacades. La primera és a Manresa.
1: El Nou Congost, perquè a un quart d'una del migdia, partit de la selecció catalana, feia 3 anys que Catalunya no jugava un partit amistós. L'últim va ser contra l'Argentina, també es va disputar el Nou Congost. Avui Catalunya juga contra la Gran Bretanya. Jaume Ponsarnau, que és el seleccionador català, va passar ahir pel Tot Gira.
2: El nostre bàsquet és un bàsquet reconegut arreu, no? I crec que ha sigut referent a moltes parts del món. Tinc gent bueno, que ho ha sigut tot, no?, amb aquest esport. I bé, doncs, malauradament tardem massa, no?, a poder fer la festa del nostre bàsquet. Però, bueno, s'ha pogut fer i ha costat, eh? S'ha pogut fer i mirarem de fer-ho, doncs, com dia abans, no?, tots amb la màxima il·lusió.
0: Una convocatòria una mica descafeinada, per
1: sí,
0: això.
1: Sí, sí, perquè falten noms potents com el de Joel Parra, jugador del Barça, Pierre Oriola o també Oriol Paulí, tots tres convocats amb la selecció espanyola, que juga demà a Finestres FIBA. Tampoc hi ha Ricky Rubio i noms destacats d'aquesta convocatòria, el de Guillem Vives de la Penya o el de Pep Busquets del Bàsquet Girona.
0: He vist el conseller d'Esports, el Berni Álvarez, convidant a tots els catalans a assistir a aquest partit i recordant que ell va participar en un dels últims partits de la selecció catalana amb 5 triples. Hi ha el vídeo recopilatori d'aquests 5 triplassos de Berni Álvarez, que evidentment, a banda de conseller, molt abans va ser jugador professional de l'ACB i un tirador letal que ho demostra. També, si recupereu aquest vídeo a les xarxes, val la pena veure com la mecànica que tenia. A MotoGP, avui es disputa la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos.
1: En Marc Márquez, sortint des de la 7a posició, ahir va acabar 6è a la cursa sprint, avui surt 7è, però ja avisa Marc Márquez que el d'avui serà un diumenge complicat.
3: Tu no sufre lo que quieres, pero ha ido bien, hemos visto ya en entrenos que teníamos séptimo, octavo, era la posición. Nos han regalado esa al final con la penalización de Peco, pero bueno, al final un punto más, un punto menos. Lo importante es que hemos ido dando vueltas, pero sí, aquí se ha puesto cuesta arriba el fin de semana.
1: Jorge Martín sortirà des de la pole. Bezzecchi, líder del Mundial, ho farà des de la tercera posició. Márquez és a 42 punts de l'italià a la general del Mundial. També motor, una hora més tard, això començarà a les 2, MotoGP. A les 3 arrencarà el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1. George Russell surt des de la pole. Els dos Ferraris, Leclerc i Hamilton, segon i tercer. I el líder del Mundial, Kimi Antonelli, surt des de la quarta posició.
0: Un dels noms d'aquestes últimes hores és el de la catalana Mireia Benito.
1: Perquè s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta després de guanyar la prova a Savignànigo. La de Llorenç del Penedès aconsegueix doblet. Dijous es va proclamar campiona en la prova contra rellotge. És el primer triomf de Mireia Benito en aquesta modalitat i ahir també va passar pel Tot Gira.
4: Sí, la veritat és que sí. Si m'ho haguessin dit fa una setmana, la veritat és que no tenia gens clar ni l'una ni l'altra. Llavors, realment, és una passada.
1: I encara un apunt més, en aquest cas d'hoquei patins, perquè aquest diumenge avui es juga la tornada per l'ascens a l'hoquei Lliga, una hoquei Lliga que va guanyar l'Igualada fa pocs dies. Doncs avui, ascens per disputar aquesta hoquei Lliga entre el Vilafranca i el Manlleu, amb 2-3 pel Vilafranca al partit d'anada.
0: Joan Anton Català, bon dia una altra vegada.
5: Bon dia.
0: Com veurem la lluna aquesta setmana?
5: La podrem gaudir plena, de fet, serà demà plena. Demà dilluns, dia 29, la tindrem plena.
0: A quina hora ha sortit el sol avui a Cornellà del Terri, al Pla de l'Estany?
5: A les 6 i 15 minuts.
0: I a quina hora es pondrà?
5: 21:28.
0: Una abraçada, Joan Anton.
5: A tu.
0: Temperatura Cornellà del Terri, Jofre Genoer, aquesta hora?
6: Doncs ara mateix la temperatura és força elevada, al voltant d'aquests 20-21 graus, amb tendència a pujar força, però menys que ahir, perquè ahir es va arribar a superar els 36-37. Per tant, que la calor continua sent protagonista, baixa un palet a les comarques de Girona, que és on ahir doncs va tornar a haver-hi valors pròxims als 39, a Figueres, per exemple, però continuem amb valors més de finals de juliol que no pas de juny, avui.
0: Fins quan durarà la broma? A veure, va. No, perquè és que al final dius, ostres...
6: A veure, el problema és que el descens de les temperatures no contenta mai a tothom, perquè no és de manera general, cada sector del país té les seves peculiaritats. Avui, per exemple, la broma ja haurà durat prou. Al Pirineu, especialment, i a la Franja Ponent a partir de la tarda. Aquí sí que es notarà un descens de les temperatures, però la resta no. Haurem d'esperar més dies. I, de fet, ja avancem que a la façana litoral, i sobretot al voltant de la costa central, és dels llocs on baixarà menys la temperatura. En tot cas, sí que es notarà força a partir de dimecres i especialment la matinada de dijous. Aquí sí que notarem un alleujament de manera generalitzat, però fins a llavors el descens serà progressiu i, a més, és que passarem de temperatures anormals molt per sobre del que seria habitual. Com dèiem, ara estem tenint valors que són més típics 10 anys enrere, a finals de juliol. Passarem a temperatures pròpies per l'època, en tot cas. És a dir, que la calor continuarà sent present, com és habitual, a l'estiu. Per tant, és més que res fer-nos la idea de que la calor aquesta calor tan intensa afluixarà una mica i tindrem una calor més típica. Bàsicament seria aquest el missatge. Sí que en alguns indrets del territori fins i tot pots refrescar força, però ja estem parlant de zones doncs, al nord del país, zones també més elevades i més a l'interior, no pas a la façana litoral. No sé si amb tot això et contento una mica amb l'explicació del descens de les temperatures.
0: Jofre, no és culpa teva, ja ho saps, però no et sentis malament, però és que bé, sé que també és molta pressió per vosaltres, perquè la gent n'està tipa, n'està farta.
6: No. Jo el primer, eh?
0: Clar,
6: no,
0: sí,
6: el que passa que també, jo també l'espero, però a nivell general hi ha un descens, perquè de valors, pròpiament valors, sí que baixaran, però molt probablement al llarg de la setmana tindrem el comentari d'on està el descens de les temperatures, eh? I sobretot a les zones més poblades. En fi...
0: Ànims.
6: Que compta aquesta tarda que hi haurà algunes tempestes a l'Alt Pirineu que poden ser localment una mica intenses.
0: Dutxes d'aigua freda. Salut, gràcies, Jofre.
6: Que vagi bé.
0: Aquest és el temps que ens espera en un diumenge en què al suplement hi passaran coses com aquesta. Tenim un petit problema, no sé si d'avisar assistència mèdica. Tenim un crim a l'estudi de Catalunya
7: no
0: Ràdio.
7: No s'alarmi ningú. Saps allò que t'afaites al matí i talles un capilar, una cosa que molts senyors segur que els ha passat i no s'acaba de tallar.
0: Fa estona que estàs sangrant.
7: No, bueno, tampoc no... Escolta'm, que tinc un trasveri, eh?
8: Jo avui he quedat amb alguns amics per a veure el partit i tinc un amic que és molt ultra del Madrid, sempre acabem discutint, i no va a la selecció espanyola, precisament, perquè n'hi ha massa jugadors del Barça.
0: Tot això que m'estàs explicant ho pots fer igualment sense que mai hi hagi una transacció econòmica. En
7: exacte.
0: Comptes d'apuntar-te a gigolos.com o com es digui aquesta plataforma, et pots apuntar a Tinder i l'experiència la tindràs igual.
9: Exacte.
0: Aleshores, per què no ho fas a Tinder i ho fas a canvi d'uns diners?
9: Mira, molt senzill. Jo penso que el meu temps té un valor. Si jo decideixo que en aquest moment algú per algo que faria gratuïtament em vol pagar, jo no diré que no, sóc empresari. O sigui, s'ha de dir molt clar. Per fer el mateix que faria gratis em paguen, pues, per què no ho faria?
10: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És diumenge 28 de juny del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio, en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Pedro Sánchez.
1: Vamos a limpiar lo que haya que limpiar, como estamos haciendo.
2: El Comitè Federal del PSOE tanca files amb el president espanyol, que defensa la seva resposta davant el degoteig de casos de corrupció i demana coratge i determinació per encarar la recta final de la legislatura.
0: Alejandro Fernández.
3: Que la tarea prioritaria que tenemos en los próximos meses...
2: Ratificat pel PP català com a cap de files en un congrés on ha situat l'actual portaveu parlamentari Juan Fernández com a segon de bord. També hi ha intervingut Núñez Feijó, que ha acusat Pedro Sánchez d'haver-se atrinxerat antidemocràticament a la Moncloa.
0: Alejandro Sanz.
2: 34.000 corazones partidos que han omplert l'RC d'Stadium per vibrar el ritme del cantant madrileny. Sanz ha presentat el seu nou disc I ara què, però també ha repassat els seus grans clàssics com El alma al aire, Amiga mía o I si fuera ella.
0: Per petició dels tertulians Marc Molins, Núria Oriols i Oriol Marc, avui un retrat d'Alejandro Sanz a través de Blai Mercè a la tertúlia del suplement. Avui també és un dia que es compten tres xifres. La primera és el 41.
2: Graus i mig, els que s'han assolit a Alemanya en una onada de calor que causa estralls a tota Europa. A París, en les últimes 24 hores, la calor ha provocat la mort d'un centenar de persones i ha desbordat els serveis funeraris.
0: 2.000.
2: Persones que han omplert, en aquest cas, els carrers de Barcelona la marxa de l'orgull LGTBIQ+. A Hongria, desenes de milers de persones també s'han concentrat a la capital, a Budapest, per celebrar la primera marxa de l'orgull sense l'homòfob Víctor Orbán al poder.
0: 6.
2: Gols, com 6 sols, i mai més ben dit si parlem de l'Argentina. Els que porta Leo Messi en aquest Mundial després de marcar de falta aquesta matinada contra Jordània i això que només ha jugat 20 minuts.
0: Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb el Marc Molins, l'Oriol Marc i la Núria Oriols. Un mateix 28 de juny, en aquest cas de l'any 1999, Antoni Bassas va entrevistar la cantant de Lanzarote, Rosana, que l'endemà presentava el seu disc, Luna Nueva, al poble espanyol, una dona de poques paraules.
4: Optimismo. Aquesta és una paraula que surt sovint i que es transpúa, aquesta persona entra a l'estudi. Hoy me parece que vienes acusando el cansancio, no sé si de la gira, pero bueno, y sin embargo, los ojos te sonríen. A pesar de la hora y estas cosas, sí, ¿no? Los ojos te sonríen.
0: Una dona de poques paraules, però de grans hits. Si tu no estàs.
5: No quiero estar sin ti.
0: El talismán.
5: El talismán de tu piel me ha dicho...
0: Oh, a fuego lento.
5: A fuego lento tu mirada.
0: Durant els més de 30 anys de carrera, Rosana ha publicat una quinzena de discos i dues cançons seves han estat banda sonora de pel·lícules, atenció, de Quentin Tarantino. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens morem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des de Recife, des del poble espanyol o des de sota l'ombreta de l'arbre on us resareu per no aturrar-vos a fuego lento.
6: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Diari Ara, el Toni Soler avui defensa el dret a canviar d'opinió en gairebé tots els temes en un article que es titula Elogi del canvi de parer, Marina.
2: Si tothom digués soc d'Esquerra o soc del PP amb el mateix orgull i convicció amb què altres diem soc del Barça o soc de la Penya, no caldria celebrar eleccions, sinó només passar llista, diu. El periodista posa sobre la taula dilemes com podem ser favorables a la immigració sense traves i al mateix temps defensar la continuïtat de la identitat catalana o podem defensar l'educació inclusiva que no deixi ningú enrere i la detecció i promoció de l'excel·lència. Soler fa servir la metàfora dels elefants a l'habitació per parlar dels problemes que té Catalunya, alguns que arrossega de fa temps, com la identitat i també la relació amb Espanya, i d'altres més recents, com el fenomen de la immigració, l'habitatge o el canvi climàtic. Doncs bé, sobretot això, confessa que ha canviat d'opinió en moltes coses, però en les seves conviccions independentistes diu aquí no ha canviat de parer.
0: També el diari Ara, avui ens fixem en l'anàlisi que fa la Mireia Esteve, posa la lupa en la relació Esquerra i PSOE.
2: Sí, Gabriel Rufián va dir dijous que ja s'ha posat en contacte amb els socialistes per parlar dels pressupostos de l'any que ve, una jugada que Esteve defineix com intentar posar la pilota a la teulada del PSOE mentre segueix pendent de qüestions com la liquidació de part del deute del Fla o els acords signats per la investidura de Sánchez i Illa. Tot plegat per concloure que Esquerra vol posar a tots els focus a Madrid, amb la legislatura espanyola penjant d'un fil i amb la carpeta de pressupostos tancats a Catalunya.
0: I avui una radiografia a La Vanguardia de la Lola García explorant l'apropament entre el Partit Popular i Junts.
2: Sí, Junts es vol desenganxar de Sánchez, però sense provocar encara eleccions. Per això fa Equilibris proposar-li que la legislatura continuï amb un altre president i votant amb el PP una qüestió de confiança. Escriu un article on García apunta que, en la seva opinió, Junts no té gaire clar què votaria si el PP presentés una moció de censura i pronostica que si el Suprem no posa traves a l'amnistia, la relació entre formacions fluirà millor. De fet, afirma que la comunicació entre els dos partits no s'ha trencat en cap moment, malgrat que ara mateix guardin les aparences per no provocar malentesos, Junts i PP. Junts pensa més a curt termini i ara els convé que Sánchez continuï a la Moncloa uns mesos més, però quan Puigdemont torni a Catalunya el seu objectiu virarà i necessitaran buscar el seu millor resultat, la seva veritable prioritat.
0: Al Washington Post, Albert Postils, es pregunten què passa amb les relacions de parella quan arriben a la jubilació.
7: Perquè la jubilació promet un luxe que moltes parelles no han tingut durant anys, que és tenir temps, però això es pot convertir en un arma de doble tall. L'article planteja quatre grans obstacles als que s'enfronten les parelles que entren en la jubilació. El primer és la pèrdua de confiança i d'identitat, perquè en l'etapa laboral acostumen a forjar la nostra identitat a través de la feina i tenim metes a perseguir, però quan arriba la jubilació hi ha el risc d'esperar que sigui la teva parella qui t'ofereixi tota la validació. El segon, passar molt temps plegats. Pot haver petites manies de la teva parella que abans amb prou feines notaves, per exemple, la manera com mastegava, i cada cop t'és impossible ignorar quan passes tot el dia al seu costat.
0: És a dir, no t'adones com mastega fins que et jubiles.
7: Exacte. I això, segons els experts, afavoreix que descarreguis totes les teves frustracions i el mal humor en una sola persona.
0: Per culpa de com mastega.
7: El tercer, les expectatives financeres. La jubilació implica passar de guanyar diners a viure de la pensió i per moltes parelles aquesta pèrdua d'ingressos regulars desperta l'instint d'estalviar. I aquí llegim, és important saber què prioritza cadascú. Per exemple, si donar més recolzament financer als fills adults o centrar-se en el matrimoni i gastar-se els diners en viatges i altres activitats. I per últim, el concepte de jubilació ideal. Per un, pot ser una oportunitat per aprendre, créixer i perseguir ambicions postergades i per l'altre, una oportunitat per abaixar el ritme i establir una rutina més tranquil·la.
6: Avui al suplement...
0: Avui al suplement, a quarts d'11, coneixerem de més a prop en Canyut.
8: A mi em va anar molt bé, que no hi hagués alcohol. Jo, de fet, venia el dia anterior d'haver promès que estaria una temporada llarga sense beure alcohol. Perquè vaig tenir un periple, que està tot relacionat, i dic, hòstia, m'acaben de donar un premi. Deixo l'alcohol i ja, saps? Des de dalt ja volen un altre cop obrir la font picant. I no, vaig arribar allà a l'anunci, que et fan repetir molts cops l'escena. De fet, està ple d'aigua mineral i d'altres begudes, diguem, com es diuen, refrigerios, no?
0: Isotòniques.
8: Isotòniques. I llavors, home, en algun moment m'hagués fotut una estrella per calmar-me, perquè, clar, és molt masoquista, això, no?
0: Vull dir, el ja famós Canyut de l'anunci estrella de cervesa és, en realitat, el Xavier González Arnau, un artista i pintor amb un món interior fascinant. Aquesta setmana l'hem visitat a la seva masia, al mig del bosc, que tocava Salrà, al Baix Empordà, i hem descobert que, en realitat, dins del Xavier González Arnau també hi ha una mena de Viggo Mortensen a punt de causar l'estrellat. El sentirem a quarts d'11 del matí, en un matí de diumenge, en què també vindran la Marta Ferrer i la Rosa Rodon amb les Amigues de les Arts, les recomanacions i les propostes gastronòmiques, els de la Setmana Tràgica, la Marina Laminos amb el seu Malalts de Ràdio, el Roger Mas, el David Carabent, i a l'Eclipsi avui les nits de l'actriu Mercè Arànega.
6: El suplement amb Roger Escapa.
9: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
10: Amb motiu del gran départ del Tour de França, els dies 2, 4 i 5 de juliol, hi haurà talls de carrers i afectacions importants a la mobilitat a Barcelona. Consulteu els recorreguts, planifiqueu els desplaçaments amb antelació i prioritzeu el transport públic en a peu o en bicicleta. Més informació a barcelona.cat/mobilitatletour. Ajuntament de Barcelona.
11: Ho veus?
12: Okay.
11: L'anys i anys. Això és molt nostre. Molt. Tant nostre com dir... Posarem llum?
13: A la foscor.
11: O com dir... Aventureres, aventurers.
14: Ens hi apuntem o què?
11: Què dius?
14: Saps que és molt nostre, també?
15: Sou molt bona gent!
11: Xxt, silenci.
14: Per nostre, el...
12: Clara i Carlos, TV3, Washington.
13: O el Catalunya Ràdio.
15: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
16: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
12: I que així sigui, per anys i anys.
17: 3CAT.
16: Molt nostre.
18: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
19: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
20: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
21: A cada partit, juguem tots amb el 3x2 en els gelats Bombó Mini Magnum ametllat, blanc i assortiment pack de 6. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 13 de juliol.
22: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
23: Avui, el Tot Gira...
24: Orgasme sideral a la República Txeca amb la victòria del Tro de Cervera.
25: Obrim a les 4 amb la ressaca del Gran Premi de Motos dels Països Baixos.
26: Continua l'operació remuntada de Marc Márquez.
25: També seguirem el desenllaç del Gran Premi de Fórmula 1 d'Àustria.
26: A les 5, rebrem a l'estudi a les campiones de Lliga de Waterpolo, el Mataró del Dani Ballart.
25: Farem la prèvia de Wimbledon, que comença demà, amb l'Àlex Corretja.
26: I la ressaca del Catalunya-Gran Bretanya de bàsquet d'aquest migdia.
25: I a les 7, hora mundial, amb els nostres analistes Sònia Gelmà i Roger Bosà, des dels Estats Units.
26: I a les 8, hora Tour de França, amb tota la prèvia del Gran Depart de Barcelona de la setmana que ve i l'humor dels minuts escombraria per tancar el programa.
25: Tot gira.
26: Avui, de 4 a 9, amb David Clopés.
27: Són les 9.
28: Ràdio Castelldefels. Són les 9.
29: Ràdio Castelldefels.
30: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
31: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
32: Tu parròquia.

0: Entrevista. Entrevista.
1: Tu parroquia.

0: el programa que te informa de la Iglesia en Castelldefels y en el mundo. En Radio Castelldefels.
1: Radio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Radio
2: Castelldefels. Amics de Radio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

Amiga i amic de les Habaneres, benvingut al teu programa, Amics de les Habaneres. Avui fem l'últim capítol de l'entrevista amb el grup Crema Catalana amb la seva presentació de l'últim disc que han tret, Aire Fresc. Escoltarem ara La Golondrina. És una habanera molt romàntica, també molt plena d'enyorances i amb un ritme

0: Amics de les Habaneres, a Ràdio Castelldefels, avui conversem amb el grup d'Habaneres Crema Catalana. En el món de les Habaneres tothom és amic o company i per això m'atreveixo a preguntar-vos quin és el vostre grup d'Habaneres que per vosaltres seria un referent. Laura, què et sembla?
1: Bueno, hi ha diversos.
0: Però quin seria aquell grup que tu dius, ostres?
1: La veritat és que Barca de Mitjana ho fan força bé. El Son de l'Havana també. Bueno, depèn també del tema, no? Que dius, un tema pues, m'agrada per aquest grup o per un altre, no?
0: És molt difícil arribar a ser professional amb exclusivitat en aquest camp. A què us dediqueu vosaltres professionalment?
2: Bueno, sí, és difícil en general ser professional a la música. Si ho hem de dir així, és difícil. No és impossible.
1: No.
2: No és impossible, l'únic que has de currar bastant. Aquí la més professional és la Laura, saps?
1: Bueno, sí, jo full time música, sí.
2: Sí.
1: Estic dintre del món de la gent gran i porto corals de gent gran, porto tallers d'habaneres amb gent gran i bueno, és la meva vida. Igual, pues, un dia faig tres grups, tres corals, és més o menys el... No? El número que faig cada dia, unes dues, tres corals.
2: No para.
1: Sí.
0: Escoltem ara records.

0: Amics de les Havaneres, a Ràdio Castelldefels, conversant amb el grup d'havaneres Crema Catalana. Hem escoltat records i també a la coral, com deia la Laura abans, Crema Catalana. Que bé que sonen totes les vostres veus en aquesta cançó. No, Frederic, com ho vau aconseguir, això?
1: Bueno, treballant. No hi ha
0: una
1: altra.
0: Moltes hores.
1: Sí, exacte. Vull dir, amb molts assajos, pues, al final aconsegueixes que tot coordini.
2: Sí, la feina molt. Sempre dona fruits, eh?
0: Quins serien els objectius més immediats que Crema Catalana s'ha plantejat?
1: Bueno, els objectius més immediats realment és aquest que estem fent ara mateix, vull dir, fer la promoció del nostre disc. Hem fet ja diverses ràdios i en tenim més pendents. Possiblement, bueno, vam fer també la presentació a Sant Vicenç dels Horts al teatre de l'Ateneu, i ja parlar de, bueno, un primer contacte de la possibilitat de presentar-lo també a Molins de Rei. Però bueno, podem dir que aquesta és la nostra prioritat aquest moment, que és la promoció del nostre primer disc.
2: Donar difusió.
0: Junior, ens expliques com funciona el vostre procés creatiu per tancar una cançó?
3: Bueno, així fent una mica d'esquema. Jo crec que al principi de la temporada proposem diversos temes, alguns que ens ha agradat. El primer és agafar el to de la cançó, en quin to el tocarem. Però bé, he de dir que de vegades, quan passen un parell de mesos o tres, tornem a canviar el to de la cançó. Perquè, clar, quan vas agafant comoditat amb la cançó, de vegades les veus, quan es fan veus segons la tessitura de la cançó, el registre, és més còmode amb una tonalitat o l'altra. Pujar un to o baixar mig to, de vegades marca la diferència. Però, bueno, després escoltar moltes versions de la cançó per fer-la una mica més teva.
0: Qui de vosaltres ens presenta ara la propera cançó? Flor del Bohío.
3: Mira, és precisament una d'aquelles que vam dir, aquesta la farem i de manera molt, molt personal.
1: Mira, és una cançó que està agradant molt.
2: Sí,
1: vull dir,
2: molt bona acollida.
1: I per sorpresa, perquè no ens ho esperàvem. I és una cançó que en realitat jo la vaig conèixer amb un disc, amb un EP d'aquells petits de quatre cançons d'una tuna dels anys 70.
0: Mare meva.
1: La tuna, les tunes llavors també feien alguns temes d'aquest tipus. I llavors a mi em va venir a la memòria aquella cançó i vaig dir, calla, que aquí podem fer una bona versió. I així va ser.
0: Pues l'escoltem.

0: Amics de les Habaneres, a Ràdio Castelldefels, avui conversem amb el grup d'Habaneres Crema Catalana.
1: Què és el que, segons vosaltres, fa diferents a Crema Catalana d'altres grups d'Habaneres?
2: A veure, l'únic que ens fa diferents, si vols dir-ho així, seria la música, el repertori. O sigui, vull dir, perquè a un escenari tu veus quatre persones, veus un acordió, una guitarra i quatre persones cantant i això...
1: Més o menys ja saps el que tocaran.
2: Correcte. Però el que... Bueno, i la percussió també. El portar
3: jo crec
2: la percussió,
3: que la percussió, sí, sí, li dona un toc molt diferent.
4: Sí, en quant als instruments, clar, la percussió i el llaüt és el més llamatiu, perquè no és l'acostum.
3: No és l'habitual.
4: Llavors, clar, això ja ens fa diferent. Però després, jo crec que també ens fa diferents a tots plegats, és... el tarannà a sobre de l'escenari.
2: Això deia el repertori, també.
4: Clar, el connectar amb el públic és molt important. I és algo que nosaltres tenim molt present, no? Has de connectar amb el públic contínuament. I això crec que ho estem aconseguint, no? I crec que també ens marca una mica aquí la diferència.
0: Junior, aquest CD és algo més que 11 cançons? Per a vosaltres.
5: Oh, my God. Bueno, per a mi personalment, el que sempre he intentat quan, bueno, amb l'objectiu de gravar el CD, el so que buscàvem, jo sobretot era buscar una mica de varietat de timbres. Mm-hmm. Perquè jo miro les Habaneres com qualsevol altra música. Uh-huh. No sóc un forofo de les Habaneres, sí, sí, sí, que només escolto Habaneres. Jo escolto molta música, des de la música pop, música clàssica, flamenc, guitarristes, trompetistes, de tot tipus. I sempre he trobat que a l'Habanera li fa falta canviar
0: vida,
5: de timbres.
0: Vida.
5: Sí, una li fa falta vida, canviar de timbres. I dic, a veure, si existeix l'Habanera de Carmen, que la fan amb una orquestra, i sona molt bé, també sona molt bé amb un acordió o una guitarra, però per què no la pot tocar un piano? O per què no la pot tocar un cello?
3: Clar.
5: Ojalà nosaltres tinguéssim una formació amb tants instruments per poder canviar més els timbres, el color de la cançó, no? I donar... els timbres jo crec que són els matisos de color, les textures de la música. I bueno, això és l'objectiu que jo tenia. De fet, jo quan escolto el CD crec que l'ordre de les cançons és molt important, tant en el directe com en un CD, i que no t'avorreixi a tu mateix el que tu mateix has gravat. Perquè quan ho graves dius, oh, que guai, que sona molt bé. I quan escoltes al cap d'una setmana dius, ai, no estava tan bé. I vinga, i tornes, no? I llavors, després d'un temps que ja el vam gravar, bueno, des de l'estiu, trobo que l'escolto i no m'avorreixo a mi mateix, que això és molt important. Això és molt important.
0: I acabem aquest monogràfic amb Crema Catalana, amb la manera més pacifista que hi pot haver, el canó de Palamós. Qui ens la presenta?
4: Bueno, la podria presentar jo mateix, dient que, agafant les teves mateixes paraules que acabes de dir, la manera del canó de Palamós. És un costum molt estesa pensar que totes les peces que toquem, els grups d'Habaneres, són habaneres. I no és pas així. El canó de Palamós, precisament, podríem dir que és un folk estil americà, però amb lletra catalana.
0: Sí, sí.
4: No és una habanera. Però jo he sentit dir que maca és l'habanera de la balada d'en Lucas.
2: És una balada.
4: Quan la mateixa... el títol de la cançó t'està dient que és una balada.
0: Que no és una habanera.
4: Que no és una habanera, no? Llavors, bueno, vull dir que crec que cal matitzar-ho, això, eh?
0: Jo, amic i amiga, em vull dirigir a tots vosaltres, i no dic de Castelldefels, perquè em consta que aquest programa el senten de molts més llocs. Amiga i amic del programa Amics de les Habaneres, tanco el programa agraint al grup Crema Catalana la seva presència en aquest programa. I a tots vosaltres us espero, com sempre, la setmana vinent. Tanqueu vosaltres el programa i us podeu dirigir a tot aquest públic que us està escoltant.
4: Bé, doncs jo els convidaria aquesta propera temporada a que vinguessin a veure'ns. I ojalà que...
3: Que ens escoltin.
4: Que ens escoltin, que els agradi i que ens segueixin.
0: I poden entrar a la vostra pàgina web, no?
4: Bueno, en el Facebook.
5: Sí, tenim Facebook i Instagram. Hauríem de buscar Crema Catalana Grup d'Havaneres a Facebook.
4: Perquè si no poses sortirà, Crema
3: sortirà
4: Catalana...
3: Sortirà recepta.
4: Surt la recepta. Eh? Has de posar Grup d'Havaneres.
3: O grup.
4: Llavors allà poden veure tot el que fem, on hem estat, on anirem.
0: El vostre calendari.
5: I després a Instagram és @cremacatalana.grup.
0: Molt bé. Doncs, amics, ja sabeu on trobar Crema Catalana i esperem que algú us porti directament a la nostra ciutat, a Castelldefels.
4: Ens agradaria molt, ens faria molta il·lusió.
3: Ha estat un plaer.
4: Gràcies.
5: Gràcies.

0: Amiga, amic de les Havaneres, avui s'ha acabat l'entrevista amb el grup Crema Catalana i la presentació del nou CD que hem tret. Espero que tots vosaltres, quan vinguin a la nostra ciutat o als voltants, els aneu a veure i pugueu sol·licitar aquest...
1: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels. Ràdio
2: Castelldefels. Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: La setmana recull informatiu de Ràdio Castelldefels.
1: Ha estat notícia aquest dilluns.
2: Les obres de construcció del tercer centre de salut de Castelldefels, l'àrea bàsica de salut de la Muntanyeta, ha encarat la recta final i la Generalitat ha anunciat que podria entrar en servei a la tardor. El nou equipament reforçarà els serveis d'atenció primària de pediatria, de salut mental d'adults, de salut mental infanto-juvenil i el servei de rehabilitació i fisioteràpia en disposar de més espais i nous serveis. Permetrà així redistribuir l'activitat assistencial, ampliar la capacitat organitzativa dels serveis i donar resposta al creixement demogràfic. L'Ajuntament valora positivament l'obertura del nou equipament, però reclama que vagi acompanyada de més professionals, de més serveis i una millora real de l'atenció primària pública de la ciutat. Escoltem a la regidora de Salut, a la Paquita Cruz.
3: Hemos procedido a presentar aportaciones porque desde un principio, ya lo sabes Ana, nosotros somos muy reacios a que se saque personal de los otros CAPs, estos dos CAPs, que se divida el personal hasta que se vaya el personal al tercer CAP. Esto es falta de profesionales, falta de recursos, falta de servicios, seguimos con las listas de espera y bueno, tenemos una serie de aportaciones que desde el Ayuntamiento ya hemos hecho. También hemos enviado información a todos los agentes implicados que se han implicado muchísimo, como la Marea Blanca, como la Marea Pensionista, las asociaciones de vecinos, todos los compañeros regidores de la oposición. Hemos enviado a todo el mundo la información vía mail para que puedan presentar propuestas que se puedan presentar hasta el 29 de junio, o sea, del 29 de mayo se han hecho al 29 de junio. Se llaman aportaciones, lo que queremos es mejorar, sumar y aportar.
2: Per això, l'Ajuntament ha demanat més professionals, més proximitat, més pediatria, més transparència i també més drets per a la ciutadania. A més, des de l'Ajuntament es reitera que la ciutat necessita tenir assistència hospitalària. És per això que han formulat aquest conjunt d'aportacions al projecte anunciat per la Generalitat. Escoltem a la regidora de Salut, a la Paquita Cruz.
3: Nuestra posición respecto al tercer CAP y al área básica es muy clara. Nosotros estamos a favor porque la ciudad necesita más capacidad asistencial, necesita más proximidad y mejor respuesta a las necesidades que tenemos de salud ahora mismo en la población. El CAP Muntanyeta no tiene sentido si no va acompañado de más profesionales, más servicios, más recursos. No queremos que se abra un CAP repartiendo los mismos médicos, las mismas enfermeras, las mismas administrativas cuando van a hacer más falta, porque un nuevo CAP necesita administrativas de salud más, ya no podemos sacar administrativas de los otros dos CAP para poner administrativas en, que son las personas que atienden a la población. Por eso, esto no soluciona los problemas actuales. Hemos crecido, cada vez tenemos más personas mayores, hay más enfermedades crónicas, hay más demanda sanitaria. Hay barrios con dificultades de movilidad y familias que necesitan atención más propera, como la atención domiciliaria, y esto es lo que necesitamos.
2: La Generalitat ha anunciat que l'àrea bàsica de salut de la Muntanyeta entrarà en servei a la tardor i un dels aspectes destacats del centre de salut serà l'atenció pediàtrica centralitzada.
3: La pediatria. Pedimos que la pediatria se va a modificar, el model de pediatria se unifica en ese CAP, pero pedimos más pediatras, pedimos más enfermeras pediátricas, pedimos un horario de pediatría de urgencia, o sea, que no a las 8 se cierre, sino que se pueda abrir hasta las 9 o las 10 de la noche, ya que no tenemos urgencias pediátricas, pues pedimos, bueno, yo creo que lo que pedimos no es nada que no se pueda hacer. Y bueno, nosotros defendemos el nuevo CAP, pero que también lo defendemos con una mirada comunitaria. Estamos trabajando con la Xarxa de Salud Comunitaria y, en teoría, aquí no irá personal de Xarxa Comunitaria, de REBEC. O sea, necesitamos personal social sanitario, fisioterapia, nutrición, bienestar emocional, porque no solo la salud depende de las visitas médicas, de las enfermedades, sino hay otros factores que influyen mucho en la vida de las personas de nuestra ciudad.
2: La BS de la Muntanyeta, recordem que serà gestionat pel Consorci Castelldefels Agents de Salut, el CASAP, que és una entitat pública participada per l'Institut Català de la Salut i l'Ajuntament de Castelldefels. El portal municipal incorpora una nova secció que recull els projectes impulsats pel govern local en diferents punts de Castelldefels, tant els que es troben en fase inicial com els que estan en execució o ja han finalitzat. Així ho ha explicat l'alcalde de Castelldefels, el Manu Reyes, amb una promoció o una publicació a xarxes socials.
4: Muchos de vosotros contactéis conmigo para conocer las diferentes obras que tenemos en nuestra ciudad. En este vídeo te explico dónde consultarlas. Para conocer todas las obras que ahora mismo están en la ciudad, tienes que entrar en la página web del Ayuntamiento, www.casteldefels.org. Una vez que estés en la página web del Ayuntamiento, acompáñame hasta la sección Millores de la Ciutat. Y aquí podrás ver todas las propuestas de trabajo que actualmente estamos ejecutando en los diferentes barrios de Castelldefels. Al final de la web de Millores encontrarás un mapa interactivo que te permite conocer en cada punto de la ciudad qué estamos realizando. Castelldefels avanza y lo hace contigo.
2: L'Ajuntament de Castelldefels ha posat en marxa l'espai web Millores de la Ciutat, una nova eina de consulta ciutadana que permet conèixer les actuacions que s'estan desenvolupant als diferents barris del municipi. Sota el lema Castelldefels avança, el portal recull una relació de projectes promoguts pel govern municipal amb l'objectiu de millorar l'espai públic, els equipaments, la mobilitat, també les zones verdes i els serveis de la ciutat. Escoltem el cap de secció de comunicació municipal, el Miguel Ángel Vázquez.
5: Tenim totes les actuacions que s'estan fent al carrer, que són desenes, i el preu, les característiques, on es fan, com es fan, o sigui, pot trobar tota la informació del que Castelldefels, del que l'Ajuntament està fent en aquests moments. A més, ho hem fet amb una estètica de fitxes, que és encara més fàcil, les pots veure a través de la portada, també pots entrar a clicant a totes les propostes, pots entrar a totes les fitxes i a totes les fitxes doncs, veus totes les obres que s'estan fent, que en aquests moments estic repassant ara, però bueno, jo crec que tenim més de 20, 30, prop de 40 actuacions que s'estan fent a la via pública i és una manera, doncs, primer, de ser transparent amb la ciutadania, tot el que estem fent i, segons, també de que sàpiguen què s'està fent per millorar la ciutat.
2: Entre les actuacions que es poden consultar hi ha projectes com la urbanització del carrer Barcelona, la remodelació de la plaça de l'estació, el nou pavelló de Can Vinader, per exemple, la renovació del Parc dels Xiprers. Escoltem el cap de secció de comunicació municipal, el Miguel Ángel Vázquez.
5: Aquesta pàgina és un mandat que jo crec que es feia molt necessari fer aquest tipus de mostrar aquest tipus d'informació. Estem en un mandat on s'està sent molt actiu en la inversió municipal, en la inversió pública i bueno, s'havia d'explicar bé què és el que s'està fent i sobretot de donar molta informació perquè sí que és cert que l'Ajuntament ha estat molt actiu aquests 4 anys en la creació de projectes i ara, com passa sempre, primer any es pensa en quins projectes han de fer, segon i tercer any es defineixen, es creen, es fan la redacció dels projectes i l'últim any es fa l'execució dels projectes. No? És això que diuen sempre, tot això quan arriben les eleccions, és que no dona temps abans, és que el primer any es pensa quin ha de ser el projecte o els projectes que es desenvoluparan segons la situació econòmica, el segon i el tercer bàsicament són per crear els projectes, treballar-los i redactar-los i l'últim. L'últim any és l'execució física. No? Aquest mandat, a més, tenim molta activitat al carrer perquè estem fent molta inversió. S'ha de pensar que entre la inversió directa que ha fet l'Ajuntament amb els seus recursos, la inversió, obres que s'estan fent conjuntament amb altres administracions i obres que assumeixen directament algunes altres administracions de forma directa en la seva globalitat, en la seva totalitat,
2: Aquest espai web també inclou un mapa interactiu que permet localitzar les diferents actuacions sobre el territori i consultar en quin punt de la ciutat s'estan portant a terme. D'aquesta manera, la ciutadania pot tenir una visió més clara i ordenada de les obres i millores que afecten el seu entorn més proper. L'alcalde de Castelldefels, el Manu Reyes, ha explicat que aquesta eina respon a les consultes de molts veïns i veïnes que volen conèixer quines actuacions s'estan fent a la ciutat i amb aquesta nova secció l'Ajuntament vol facilitar l'accés a la informació municipal i fer més visible l'evolució dels projectes que formen part de l'acció de govern de la ciutat. Avui dilluns es preveu un perill alt de tenir temperatures superiors als 36,6 graus centígrads entre les 8 del matí i les 8 del vespre. Castelldefels es troba des d'ahir sota alerta pel risc de calor intensa i, de fet, com informàvem fa poc, també s'acaba d'activar una prealerta preventiva pel risc d'incendis forestals. Segons les previsions meteorològiques, les temperatures podrien superar avui aquests 36,6 graus durant les hores centrals del dia. Des de Protecció Civil han activat una alerta per calor extrema i també s'ha donat una prealerta a Castelldefels pel risc elevat d'incendi forestal. Escoltem el Joan Álvarez, el tècnic de Protecció Civil.
6: Tenim, per una banda, tenim l'alerta del Pla Bàsic d'Emergència Municipal, que és per l'episodi de calor que viurem principalment durant el dia d'avui amb major intensitat, que és un fenomen que no només afecta Castelldefels o Catalunya, sinó afecta tota la península. I, bueno, com bé deies, és un fenomen que durant el dia pues, podrem superar aquestes temperatures de 36,6 graus centígrads que corresponen al percentil 98 de, diguéssim, la mitjana dels darrers anys, no? Per tant, són temperatures que són massa elevades, en especial entre les hores diurnes, que serien pues, entre les 8 i les 8, les 8 del matí i les 8 de la nit. I, a més, tindrem fenomen de calor nocturna, com ja hem patit aquesta nit, pues, ho tornarem a patir la nit següent. S'espera que durant els següents dies, bueno, s'espera que fins dimecres la calor es mantingui aquí al litoral, no amb tanta intensitat, baixarà una mica. De fet, en principi les previsions per demà i dimecres aquí no són tan greus, però continuarà fent calor.
2: S'espera així un episodi de calor amb temperatures altes i persistents, sobretot en el dia d'avui, com dèiem, on farà molta calor, especialment al migdia i a la tarda. Les nits seran caloroses amb poca baixada de temperatura i també hi ha possibles episodis de xafogó. Des de Protecció Civil assenyalen quines coses s'han de considerar davant d'aquestes situacions.
6: Doncs principalment en les hores de més sol, que seria, pues, nosaltres tenim la franja horària de perill, és de 8 d'aquest matí, és a dir, que ja portem 50 i pico minuts, fins a les 8 de la tarda, no? Que continua, que és el període diurn en què fa més sol. Però, bueno, també ho sé una mica en funció de la sensació tèrmica de cada moment, no? Es recomana, per suposat, pues, intentar evitar durant el dia d'avui, aquests dies que faci més calor, fer esports a l'aire lliure o activitats a l'aire lliure, sempre que no siguin en un context pues, que pugui ser, per exemple, una piscina, això sí, no? Perquè això és un refugi climàtic, no? Però en especial durant aquestes hores.
2: Recordar també que la ciutat compta actualment amb 7 refugis climàtics habilitats per oferir espais de protecció davant les altes temperatures. 2 són espais exteriors, al Parc del Castell i al Parc de la Muntanyeta, i 5 són equipaments interiors. Parlem de l'edifici de la República, el Centre Frederic Mompou, la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, el Centre Cívic Vista Alegre i l'Espai del Mar.
1: Ha estat notícia aquest dimarts.
2: Castelldefels es prepara per viure aquest dimarts 23 de juny una de les nits més emblemàtiques de l'inici de l'estiu. Parlem de la Revetlla de Sant Joan. L'Ajuntament fa una crida a gaudir de la festa amb responsabilitat, civisme i prudència, especialment pel que fa a l'ús del foc i de la pirotècnia. L'alcalde de Castelldefels, el Manu Reyes, ha fet un recordatori de les mesures i les recomanacions.
7: Llega la verbena de San Juan, una noche mágica donde a todo el mundo le gusta disfrutar. Pero esa fiesta hay que hacerla con responsabilidad. Por eso desde el Ayuntamiento hacemos una serie de recomendaciones y recordamos algunas normas que son importantísimas que todo el mundo las cumpla. En toda la ciudad no se pueden realizar hogueras. Tampoco se pueden tirar petardos en zonas boscosas y hasta 500 metros de esas zonas. Tampoco en zonas donde haya vegetación o haya cualquier tipo de riesgo. El uso de la pirotecnia se tiene que realizar de forma responsable. Si eres menor, deberías ir acompañado de un adulto.
2: El municipi és especialment vulnerable als incendis forestals i per aquest motiu el consistori recorda també que cal adaptar la celebració a aquesta realitat. És el cas de la nostra ciutat, que per primera vegada s'ha prohibit la instal·lació de casetes ambulants per la venda de petards els dies previs a la revetlla. Escoltem a l'alcalde de Castelldefels, el Manu Reyes.
7: Este año, por primera vez, hemos suprimido todas las casetas de venta de petardos en la vía pública. Recuerda que hay personas muy sensibles al ruido y al uso de los petardos. Y también las mascotas sufren muchísimo cuando se lanza un petardo en nuestras calles. Esta verbena tan especial tendremos el mayor dispositivo policial de todo el año para garantizar la seguridad. Pero necesitamos tu colaboración. Haz de la verbena de San Juan una noche mágica, pero una noche responsable, porque Castelldefels es de todos.
2: La seguretat, insisteixen, és cosa de tothom i només amb responsabilitat, exemple i respecte es podrà gaudir d'una gran nit sense posar en risc l'entorn ni les persones. Escoltem les recomanacions de la policia local per viure amb seguretat la revetlla d'aquesta nit.
8: La nit de Sant Joan és una de les nits més especials de l'any a Castelldefels i perquè la podem gaudir necessitem de la teva col·laboració.
9: Recorda que a la platja no es poden fer fogueres ni llançar coets o fanalets. Tampoc no s'hi pot acampar ni accedir en envasos de vidre.
10: Gaudeix de la festa però respecta els espais públics i el descans dels veïns.
8: I quan acabi la revetlla, ajuda'ns a mantenir les platges netes. Utilitza les papereres i recull els teus residus.
10: Per facilitar les tasques de neteja hem de marxar de la platja abans de les 6 del matí i no podem accedir fins que finalitzin.
8: Entre tots i totes fem possible una revetlla de Sant Joan més cívica, més neta i més segura. Bona revetlla de Sant Joan.
2: La revetlla també comportarà afectacions al trànsit en alguns punts de la ciutat amb restriccions i talls de circulació per garantir la seguretat durant tota la nit. Escoltem el que ens expliquen des de policia local.
10: Si aquesta revetlla de Sant Joan vens de la platja, planifica bé els teus desplaçaments.
8: Recorda que el passeig marítim quedarà tallat al trànsit entre les 9 del vespre i les 10 del matí de l'endemà, sempre que puguis vinar a peu o en transport públic.
9: I si has begut, no condueixis. Busca una alternativa segura per tornar a casa.
8: També et demanem prudència al mar. Evita els banys nocturns si has consumit alcohol o et trobes cansat. A la nit, els riscos són més difícils de detectar.
10: Volem una revetlla lliure d'agressions masclistes. Si necessites informació, suport o acompanyament, trobaràs un punt lila a l'Avinguda dels Banys.
9: Gaudeix de la festa amb responsabilitat. La convivència i la seguretat és cosa de tothom.
2: Pel que fa al punt lila, el funcionament serà des d'avui 23 de juny a les 10 de la nit fins al 24 a les 2 de la matinada. Escoltem a la tècnica d'igualtat, l'Anna Dolors Ferrandiz.
11: Hi ha un servei de punt lila que aquest any es complementa amb altres serveis del pla de xoc, que són serveis preventius per treballar per una revetlla que sabeu que a Castelldefels doncs volem que sigui també segura i també lliure.
2: I un dels protagonistes de la revetlla de Sant Joan és la Flama del Canigó. L'acte començarà a les 8 del vespre amb l'arribada de la Flama a la plaça de l'Església. En aquest punt, la Flama estarà rebuda pels diables de l'agrupació cultural de Cultura Popular de Castelldefels. Escoltem el regidor de Cultura, el Cristian Undamal.
12: Això ho fem també amb els gratacims i els buscaires. Ja és una tradició de molts anys. Porten la Flama al Canigó des del centre de la ciutat, on comença també amb el correfocs i amb els tabalers de la ciutat, i després ja s'adreixen, doncs, dirigeixen a la part de la muntanyeta, on faran la lectura del manifest i actuacions musicals també amb artistes locals, i també pot repartir en coca, cava i una mica de sopa.
2: La festa continuarà a les 11 de la nit amb una sessió del DJ local. L'activitat està organitzada pels agrupaments Escoltes, Gratacims i Buscaires. També hi col·laboren l'Ajuntament de Castelldefels, Òmnium Cultural i l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels. El 28 i 29 de maig va tenir lloc la nova trobada de l'EPA, l'Espai de Participació Adolescent, que es va impulsar conjuntament des de les àrees municipals de participació ciutadana i joventut i amb la col·laboració de l'àrea d'educació. La regidora de participació, la Marian Ortega, ens explica més sobre com sorgeix el projecte.
13: El Consell de la Infància nos reclamaven que querían continuar, perquè Son jóvenes que al final tienen mucha vocación de participación, están muy implicados en la ciudad. ¿Sabes? Tienen muchas propuestas, tienen muchas ganas de mejorar Castelldefels, quieren Castelldefels, quieren que sea la mejor ciudad del mundo. Y claro, se les acababan y decían, ¿y ahora qué? Queremos continuar. Entonces pusimos en marcha el espacio de participación adolescente. Y muy bien también, ¿sabes? Al final el otro día hicimos la clausura aquí y ya te digo, son chavales que es que lo viven totalmente. Uh-huh. O sea, tienen muchas propuestas. Ahora estoy recordando otro proceso participativo que hemos hecho que ha sido referente a los parques, al Parque de Santa Eulalia y al de la Democracia, que también les lanzamos el reto, ¿no?, a dos institutos y dos colegios públicos de aquí, de la ciudad, en el que nos dijeran, bueno, que nos analizaran cómo teníamos estos dos parques, ¿no?, a nivel pues de inclusión y de uso para diverso, ¿no?, para toda la ciudadanía.
2: Tot plegat, projectes on es promou la participació dels i les adolescents de la nostra ciutat. Escoltem la regidora de Participació, la Marian Ortega, que ens parla sobre l'anàlisi dels parcs que han fet els joves.
13: Y la verdad que vinieron al Salón de Plenos y tanto al regidor de Educación como al regidor de Medio Ambiente, al señor Pedro Paredes, y a mí nos explicaron un análisis súper profundo de los parques. Y entonces te das cuenta, y ellos también se dieron cuenta un poco de que es verdad que muchos habían sido, a lo mejor, bueno, los más mayores habían sido usuarios, los más jóvenes estaban todavía usando los parques, que cuando te pones en la piel de una persona que tiene una diversidad funcional, pues no estaban adaptados. Son parques que a lo mejor llevan 30 años, sí, y se construyeron con la normativa que regía en aquel momento. Y claro, la sociedad por suerte ha cambiado y ahora es mucho más sensible a toda esta diversidad. Y nos hicieron llegar, pues eso, desde un montón de propuestas, pero no te puedes imaginar, desde las fuentes que no estaban adaptadas, los columpios que no estaban adaptados, de que no había columpios para gente, pues eso, con diversidad funcional, que tenía problemas de visión o problemas de movilidad o problemas de cualquier otro tipo, que no estaba bien señalizado.
2: Pel que fa a la trobada de l'EPA, es va dur a terme a l'Espai Jove La Masia el 28 de maig i als Jardins del Castell el 29 de maig. I va comptar amb el grup d'adolescents que conformaven l'Espai aquest curs i els que conformaran el curs vinent. La trobada va comptar amb la presència de la regidora de Participació Ciutadana, la Marian Ortega, i del regidor de Joventut, el Cristian Undamal. D'aquesta manera, el 28 de maig va tenir lloc la primera trobada conjunta de tot el grup de joves del projecte, després que fins aleshores s'haguessin fet trobades dins dels instituts i entre alguns centres, però no amb tots els participants alhora. En la jornada, cada grup d'institut tenia l'encàrrec de presentar-se davant la resta, portant tres objectes que representessin el seu centre i explicant anècdotes vinculades a la seva experiència com a grup. Aquest moment de presentació va afavorir la complicitat entre joves dels diferents instituts i va reforçar un dels principals objectius de l'EPA, ser un espai de trobada per joves de tota la ciutat. La segona jornada es va celebrar el 29 de maig i es va dedicar al tancament del mandat de l'EPA i la presentació dels membres de l'EPA del curs vinent. Escoltem a la regidora de Participació, la Marion Ortega.
13: En setembre retomamos i ja nos estan sol·licitant los que acaban, porque eran dos años más, hacer el siguiente paso, que lo tenemos que valorar. A ver, nuestra intención es que se pudiera alargar, vamos, lo máximo posible, pero bueno, hay que planificarlo, como sabes. Tú sabes perfectamente cómo funciona el ayuntamiento, hay una planificación en el presupuesto y ahora hay que ver cómo podemos obtener ese dinero que sería necesario para seguir con el EPA Plus, que le quieren que se llame así. Es que el nombre también nos lo han propuesto ellos. Es fantástico. Al final, la gente implicada es la gente que siempre se preocupa y se ocupa, ¿no?, de los problemas que hay en Castelldefels y siempre están pensando cómo mejorarla.
2: El nou grup estarà format per 35 joves del municipi que durant el proper curs es reuniran un cop al mes amb l'equip de dinamització. A través de l'EPA, els joves desenvoluparan un projecte propi amb l'objectiu de buscar solucions a necessitats i problemàtiques destacades pel mateix col·lectiu jove. Castelldefels formarà part del recorregut de la segona etapa del Tours de França, que se celebra el 5 de juliol, a menys d'un mes del pas de la Ronda Francesa per la ciutat. El municipi ja suma 67 voluntaris i voluntàries per donar suport a l'organització de la prova, que tot just han fet la formació. Ens ho explica la regidora d'Esports, la Paquita Cruz.
3: Se ha hecho la primera formación de voluntarios, se hizo el sábado día 20, la cual dirige María del Mar La Torre, que es auxiliar técnica de la sección de Esports de Ayuntamiento, junto con policía. También estuvo un representante de la policía, Óscar, con María del Mar, atendiendo a los voluntarios y haciendo un poquito de formación. El paso del Tour de Francia, bueno, como todos sabemos, es un acontecimiento histórico para nuestra ciudad. Es un evento súper importante, uno de los más importantes del planeta, y nosotros tenemos el privilegio de que formar parte de este recorrido. Será el 5 de julio, como sabe la mayoría de la ciudadanía, si no los que no lo sepan, aquí estamos para explicarlo. Formará parte del recorrido de la segunda etapa del Tour. Nosotros formamos parte del segundo recorrido, que conecta Tarragona con Barcelona. Este recorrido termina a las puertas del Estadio Olímpico Lluís Companys, después de recorrer 178,4 kilómetros.
2: El recorregut definitiu es va presentar el passat dijous 23 d'octubre en una cerimònia a París. La regidora d'Esports en fa una breu explicació de com serà.
3: Esta prueba ciclista, como sabemos, es la más prestigiosa del calendario profesional. Y bueno, se inicia el 4 de julio en Barcelona con el Grande Parc, que es una contrarreloj por equipos, y eso es el 4 de julio, que es sábado, y el día 5 ya sale de Tarragona y ya viene hacia aquí. Sobre la 1:30 del día 5 pasará por el paseo la caravana publicitaria. Es una caravana publicitaria, es todos los sponsors y patrocinadores de los equipos participantes que pasan entregando y lanzando porque es así literalmente, a su paso, obsequios para el público asistente. Esto lo hacen para que la espera del público hasta que llegue el pelotón y la carrera se haga un poquito más amena. Uh-huh. Entonces, es digno de ver. Si alguien puede ver en YouTube alguna de estas caravanas en algún otro, en el Tour del año pasado, en algún otro, que lo miren porque es muy divertida y además obsequios a tutti pleni.
2: L'Ajuntament també ha posat en marxa un portal web específic amb tota la informació relacionada amb l'esdeveniment.
3: S'ha creat un apartat específic en la web municipal para que todo el mundo pueda entrar para consultar toda la información relacionada con la etapa, los cortes de tráfico, los horarios, alternativas por donde ir, autobuses, aparcamientos, ¿vale? Hemos habilitado aparcamientos que normalmente no están habilitados en un fin de semana normal para este evento. El ayuntamiento realiza también, el ayuntamiento informa, que va dirigido expresamente a los barrios de la playa, incorporando plano de cortes de calle, con un código QR que tiene acceso directo a la información. Avisamos a colectivos, vecinos, comercios, hostelería, restauración y clubs náuticos de la zona.
2: Així mateix s'han dut a terme altres actuacions de visibilització i promoció del Tour de França.
3: Un maillot que se ha colocado, que mide 3x5 en la torre de la Plaza de las Palmeras, un maillot amarillo precioso, que se ha colgado ahí. Se han colgado banderolas por todo el paseo marítimo, igual que en todas las demás ciudades que por donde va a pasar el tour. Yo, por ejemplo, vivo en Vegas, que también pasa, que tendré que levantarme súper temprano para bajar también, porque cortan todo, y también están las banderolas y también hay información colgada en los comercios.
2: La ciutat reforça així el seu vincle amb el ciclisme després d'haver estat sortida i arribada de diverses proves d'àmbit nacional i internacional, com la Vuelta a Espanya, la Volta a Catalunya o la Volta a Catalunya Femenina.
1: Ha estat notícia aquest dijous.
2: Castelldefels es torna a omplir d'il·lusionisme i prestidigitació de primer nivell en la tercera edició del Festival Internacional Castelldefels Màgica després de l'èxit dels dos anys anteriors. Escoltem Alana Itrebol, la directora artística del Festival de Màgia.
14: Hem de dir que la programació ens ha costat, però hem aconseguit figures molt importants tenim des de la gala internacional, que tenim el Jandro un altre cop, que és que com ja el tenim com a mitja adoptat, que ens va costar molt perquè tiré, perquè coincideixen les dates amb el Congrés Nacional que es fa per tots els mags. I es van tots cap allà, i el Jandro ha renunciat a anar allà per tornar aquí. Tenim a la Solange Cardinale, que va estar de finalista a l'America's Got Talent, que fa canvis de tratges. Tenim l'Arcadio, que és un dels millors manipuladors que hi ha. Tenim el Gaetan Blum, que ve des de França, que és un dels millors mags còmics que hi ha al món. Tenim d'obertura el grandíssim Junque, que això és meravellós. Jo no sé ni com ho hem aconseguit que vingui, que aquest senyor sortia moltíssim al Formiguer. És l'Hormiguero. Us en recordeu aquella mítica, mítica programa que van fer, que li tallaven el cap a un col·laborador i van tancar l'emissió i van fer com que veritablement l'havien tallat el cap i fins al dia següent no es va aclarar i es va fer viral i tal? Pues aquest era el Junque i el tenim de gala inaugural.
2: Durant 4 dies, des d'avui fins al 28 de juny, que és diumenge, la nostra ciutat es tornarà a transformar en un escenari ple de fantasia, emoció i moments inolvidables que faran volar la imaginació de grans i petits. Aquesta tarda el festival arrenca amb les actuacions familiars del mag Rei Baix, de l'Ànec Blau, amb dos passis gratuïts. I demà divendres 26 de juny la programació continua amb tallers infantils de màgia a la Sala Margarida de Xirgut de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado entre les 5 i les 8 del vespre.
14: Uf, és que tenim moltíssima gent. Tenim els tallers de màgia a la biblioteca, que tindrem una petita fira amb paradetes que podreu aprofitar, mirar, comprar màgia per fer nosaltres, i tenim els tallers que jo us recomano, que s'omplen de seguida, però de seguida, que els mireu i us apunteu als tallers de màgia, perquè és una meravella. I dintre del Margarita Xirgo també farem una actuació el dissabte de... Jo aprofitant, jo tinc una escola de màgia, doncs venen els alumnes de l'escola de màgia a fer-nos màgia i veureu gent de totes les edats fent màgia i com l'edat, l'habilitat, no és res un impediment. Màgia podem fer tots i som tots.
2: El cap de setmana concentrarà bona part de la programació del Castelldefels Màgica. Dissabte 27 de juny hi haurà tallers infantils de màgia a la Sala Margarida de Xirgo, la gala de la gent gran amb Dava, Cielo i Seba, que el Centre Cívic Frederic Mompou, i la gran gala infantil amb l'Escola de Màgia 3 de Trèvol. A la tarda l'Ànec Blau acollirà l'actuació de la maga Melanie, mentre que el Teatre Plaza serà l'escenari de la gran gala internacional presentada per Jandro i amb artistes com Solange Cardinali, Arcadio, Gaeta Blum i Marcos. La jornada també inclourà una escena màgica amb Toni Montana Calganxo i l'espectacle gratuït de Màgic Andreu a la plaça de les Palmeres. I diumenge 28 de juny el festival es tancarà amb nous tallers infantils al matí i amb la gala de clausura del mag Lari a les 10 de la nit a la plaça de les Palmeres. Escoltem a l'Anaí Trèvol, de Direcció Artística.
14: Tenim de clausura el mag Lari, que aquest el coneixem
15: bueno,
14: tots.
15: Bueno, mag Lari, impressionant.
14: El mag Lari és Catalunya, és màgia, és referent. No només és un bon mag, sinó que a més és un increïble showman, és veritat. Mm. Tenim el sopar entre els estels, que ve el Toni Montana, que és campió del món de mentalisme, que fa unes meravelles, té una sensibilitat increïble, que jo el recomano moltíssim. Tenim a l'Ànec Blau, com sempre, programació, que sempre s'ofereixen a participar i col·laborar. Tenim el Reibach, tenim el Selvin, que vindrà amb els seus ninots i amb la seva màgia a fer de tot. Tenim a la maga Melanie, que ha participat a programes de televisió espanyola, a TV3, ha fet de tot, ha estat al Got Talent, ha estat de tot, a la plaça que hi ha de la moda, que hi ha fora, el dissabte a les 7 de la tarda, fent una actuació increïble, que fa alguna gran il·lusió, alguna cosa.
2: Tot i que la gran majoria dels espectacles són gratuïts, n'hi ha que

0: Disfruta de actividades únicas por toda la ciudad.
1: Castelldefels Mágica, del 25 al 28 de junio.
0: No te lo puedes perder.
2: Ja està en marxa la pròxima edició del concurs Reimagina't, vídeos lliures de sexisme. El concurs està impulsat per l'Observatori de Dones dels Mitjans de Comunicació amb la participació de l'Ajuntament de Castelldefels. Aquest concurs fomenta la creació i la difusió de vídeos lliures d'estereotips sexistes realitzats per joves i dirigits a públic jove. En les últimes tres edicions, l'alumnat de Castelldefels ha estat reconegut amb diversos premis. Tres alumnes de l'Institut Josep Lluís Sert, l'Ariadna, la Jana i la Inara, van guanyar un dels premis amb el seu vídeo Les migracions al projecte. En aquesta 18a edició del Reimagina't es convida a reflexionar sobre les masculinitats. Escoltem la tècnica d'igualtat, l'Anna Dolors Rodríguez.
3: Aquest any la proposta de temàtica, sabeu que cada any canvia la temàtica, és les masculinitats, que justament també és una de les dels eixos de treball que tenim a la regidoria. Per tant, és un tema molt interessant i a mi especialment m'interessa molt veure com ho tradueixen els joves en aquest llenguatge d'un vídeo un minut, doncs, a aquestes masculinitats, i en plural, no? Perquè sovint parlem de l'home, dels homes, amb una mirada molt, molt tancada, i per sort estem en un moment social amb aquestes masculinitats. Masculinitats molt més diverses. Espero que aquest concurs permeti doncs emergir aquesta diversitat de masculinitats que ens enriqueixen com a societat.
2: Un concurs per reflexionar sobre quines poden ser les aportacions de les masculinitats als canvis socials en marxa, tant pel que fa a l'erradicació de les violències com a la construcció de relacions afectives i sexuals respectuoses i igualitàries. És una invitació a qüestionar els estereotips de gènere amb l'objectiu de repensar quins són els nostres rols i expectatives socials. En un context polaritzat i binari, el concurs vol posar en valor la diversitat d'expressions de gènere. Vol visibilitzar així les masculinitats com a diverses, tenint en compte la forma com el gènere s'entrecreua amb els orígens culturals, les classes socials, les capacitats, les sexualitats, entre altres actors. La participació és en tres categories i s'adreça a grups de joves d'entre 12 i 18 anys als centres educatius o entitats de lleure. Les inscripcions estan obertes fins al 13 de novembre i els vídeos s'hauran d'enviar abans, el 5 de febrer. Des de l'Ajuntament animen els i les joves a la participació.
3: Animem a tots els joves de 14 a 18 anys del municipi que s'animin, que participin. Hem fet sobretot difusió als centres educatius, que és des d'on ens han donat doncs més èxits. Esperem que aquest any que ve també puguem celebrar.
2: L'objectiu és promoure la creació de vídeos sobre qüestions que incideixen en les seves vides des d'una perspectiva positiva, lliure de violència i de discriminació. Tota la informació es pot consultar al web reimagina't.observatoridelesdones.org. Castelldefels ha fet balanç de la revetlla de Sant Joan, que s'ha viscut de manera majoritàriament segura i cívica. La ciutat va desplegar un dispositiu especial amb més de 200 efectius de policia local, Mossos d'Esquadra, bombers i seguretat privada amb suport marítim, aeri i sanitari. L'operatiu es va concentrar especialment a les zones amb més afluència, com la platja, l'estació de Castelldefels Platja i l'entorn de la plaça de les Palmeres. Escoltem el sotinspector de policia local, el Leo Piqué.
4: Concretament, el dispositiu ja el vaig explicar, que és un dispositiu el més important que tenim durant tot l'any a Castelldefels, ni festa major ni cap d'any, és el més potent, quan més gent tenim i de vegades quan més problemes hem tingut. No? Aquest any, un any més, hem tornat a fer servir el dispositiu més o menys marc que tenim, sempre afegint coses noves. Recordem que l'any passat va ser molt problemàtica la plaça de Palmeres i aquest any hem reforçat molt la plaça de Palmeres i aprofito per dir que no hem tingut cap incident allà. Moltíssima gent concentrada, molta gent jove, molta densitat, però no hi ha hagut cap atac ni cap comportament que destacat dins del que és una nit de Sant Joan, al tanto. Vull dir que sí que hem tingut moltes trucades per queixes de petards, molèstia de sorolls, però ja sabem que és una nit que la gent doncs surt i hi ha una mica de disbaixó i això és incontrolable, no?
2: També es va reforçar el dispositiu de seguretat del baixador, tal com explicava el regidor de Seguretat, el David Soler.
5: Es reforça el dispositiu de seguretat, també doncs, hi haurà alguna limitació en el trànsit

0: de combois de trens a partir de les 11 de la nit, i la idea és, evidentment, doncs, minimitzar riscos, minimitzar, doncs, totes aquelles situacions que podrien ser, doncs, sintomàtiques de generar un problema al nostre entorn, i per tant buscarem, doncs, fórmules perquè això no sigui així. És evident que una vareta màgica no tenim, poden passar qualsevol cosa durant tota aquesta nit, igual que la nit de Cap d'Any, que són dues nits molt especials, però sí que és veritat, doncs, que intentarem, doncs, que passi el millor possible i que tothom s'ho passi el millor que pugui, i que evidentment, doncs, tinguem la ciutat amb les millors condicions a primera hora del matí perquè tothom la pugui tornar a gaudir, doncs, de la forma que es mereixen.
1: Tot i el desenvolupament en general positiu de la nit, on no hi va haver cap detingut, la policia local detalla els casos i les incidències registrades la nit de Sant Joan. Escoltem el sotinspector de policia local, el Leo Pique.
2: Com a fets destacables, no hem detingut a ningú. Això és, doncs, crec que pràcticament és nou, una nit Sant Joan, no recordo jo que no tinguem cap nit així. I explicar una mica, doncs, destacable, mira, una persona que se va atragantar menjant i la vam tenir que dur a l'Hospital de Viladecans perquè s'hagués pogut quedar, vull dir, no podia fer-se passar aquest menjar, i considerem que li haurà anat bé la que li han fet allà. Després, una altra persona que se va fer un tall al peu, són situacions que passen, són accidents, amb algun ferro o algun resta de vidre o alguna cosa així, i com a més greu, una agressió sexual, però una agressió de tocaments. Vull que deixar clar que és igualment greu, però clar, vull dir, no ha hagut penetració, no? I amb tanta gent, doncs, algun tontorron, doncs, sempre té que fer-la. I 5 contenidors cremats, que és mínim, també, una nit així. I com a negatiu, doncs, que ens van entrar a dos domicilis a robar. Los amigos de lo ajeno no van celebrar la revetlla i van estar actuant en dos domicilis de la zona centre, precisament, no de la platja, de la zona centre, van entrar en dos vivendes.
1: Des de policia local es fa un balanç positiu de la nit, marcada per un ampli dispositiu i coordinat que va mobilitzar fins a 200 professionals entre cossos de seguretat, emergències, serveis sanitaris i equips de suport. Escoltem el sotinspector de policia local, el Leo Pique.
2: Vull destacar que la percepció que vam tenir és que vam estar allà a peu de canó era de que va ser una revetlla molt i molt tranquil·la. Se van tirar molts petards, va haver-hi, doncs, moltíssima gent a la platja, molta festa, però una actitud molt cívica. I si féssim un balanç, en últimes dades històriques de lo que és un Sant Joan a Castelldefels, jo m'atreviria a dir que és dels més tranquils que jo almenys recordi que hagi viscut aquí. Una vegada més, vull recordar que aquest dispositiu, que on intervenim unes 200 persones entre policia local, bombers, Mossos d'Esquadra i tots els que actuem, i Vigilància Privada, que és la que posa DIF, ens van dir que van baixar unes 2.800 persones, van desembarcar una mica aquí sobre les 11 de la nit. Vam estar parlant amb ells i Renfe calculava, DIF, vora 3.000 persones, no arribaven. Són menys que d'altres anys. Això no vol dir que la gent no vingués d'altra forma, no? Amb autobús, amb transport privat, amb caminant, no? Vull dir, perquè la gent hi era. Però sí que és veritat que hem detectat també una situació, un canvi important, i és que si antigament la concentració de militars la teníem des de lo que era la zona del baixador de cara a Sitges, no? Perquè d'alguna forma facilitava l'accés de gent de fora, doncs aquest any ens hem trobat amb moltíssima gent a la banda de les Palmeres cap a Gavà.
1: Els controls preventius d'alcoholèmia, el punt lila i les rutes segures també van formar part del dispositiu per reforçar la seguretat durant la celebració. El punt lila va estar en funcionament des del 23 de juny a les 10 de la nit fins al 24, a les 2 de la matina de l'Avinguda dels Banys en passeig marítim. L'objectiu era oferir informació, suport i acompanyament en prevenció de violències masclistes i LGTBI-fòbiques. Escoltem a la tècnica d'igualtat, l'Anna Dolors Rodríguez.
3: Hi ha un servei de punt lila que aquest any es complementa amb altres serveis del pla de xoc, que són serveis preventius per treballar per una revetlla que sabeu que a Castelldefels, doncs, volem que sigui també segura i també lliure.
1: Pel que fa a la neteja, els serveis municipals van treballar des de primera hora del matí del 24 de juny. La policia local també va participar en el dispositiu especial de neteja de platges coordinat per l'àrea metropolitana de Barcelona. Els treballs es van iniciar a partir de les 6 del matí amb maquinària i personal de reforç i van permetre recuperar la normalitat a la zona de la platja. Les vies afectades es van reobrir sense incidències destacades. L'Ajuntament ha agraït la coordinació dels serveis municipals, els cossos de seguretat, els equips d'emergència i la col·laboració ciutadana.
4: Ha estat notícia aquest divendres.
1: L'Ajuntament de Castelldefels celebra avui el ple ordinari del mes de juny a la una del migdia. Entre els temes destacats a debat i votació, l'adhesió de compte de la proposta de modificació de delimitació de les àrees bàsiques de salut de la ciutat per part del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. En aquest punt s'explicarà que el Departament de Salut ha iniciat el procediment per a la creació d'un nou centre d'atenció primària aquí a la ciutat. Per aquest motiu, ha publicat un edicte per sometre a informació pública el projecte d'ordre per la qual es modifica la delimitació de les diverses àrees bàsiques de salut. Es tracta d'una disposició de caràcter general i s'exposa al públic perquè les persones interessades hi puguin presentar aportacions, observacions, suggeriments o al·legacions durant el termini d'un mes a comptar des de la mateixa data. L'anunci està acompanyat d'un document en què s'exposen els problemes que es pretenen solucionar, els objectius que es volen assolir, possibles alternatives i els impactes més rellevants de les opcions considerades. Recordem que l'Ajuntament de Castelldefels ja ha fet públic el seu posicionament en relació a la nova ABS de la Muntanyeta, on valora de forma positiva l'obertura, però demana que no signifiqui només una modificació del mapa sanitari, sinó una garantia d'una millor atenció primària pública. Per aquest motiu, reclama més professionals, més proximitat, més pediatria, més transparència i més drets per a la ciutadania. El consistori i la ciutadania presentaran així aportacions a aquest projecte. I també durant el ple municipal es presentarà la declaració institucional de l'Ajuntament amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull, que es commemora aquest dissabte 28 de juny. El ple inclourà a més diversos escrits d'entitats i col·lectius ciutadans, així com mocions sobre inclusió social, habitatge, el dret a morir dignament i confort tèrmic als equipaments educatius de Castelldefels. El ple municipal es retransmet íntegrament en directe aquí a Ràdio Castelldefels a la 98 de la FM. Recordem que la ciutadania que així ho vulgui pot assistir a les sessions plenàries en persona fins a esgotar l'aforament al Saló de Plens.
4: Aquest divendres, a partir de la una del migdia, retransmissió en directe des del Saló de Plens del ple municipal. Aquest divendres, a partir de la una del migdia, ple municipal.
1: La plaça de l'Església ha acollit aquest migdia la concentració i lectura del manifest amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull LGBTI, que es commemora aquest diumenge 28 de juny. Escoltem breument la intervenció de benvinguda de Cristina Corona, la regidora d'Igualtat i Festes.
5: Avui estem aquí, la representació del ple de l'Ajuntament i els veïns, commemorant el Dia Internacional en Defensa dels Drets de les Persones LGTBI, com fem cada any, i reiterant el recolzament de l'Ajuntament de Castelldefels.
1: Pel que fa al manifest, ha estat llegit per Xavier Andrés, el representant de l'Associació de les Famílies LGBTBI+.
6: Declaració institucional amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+. 28 de juny de 2026. Com cada 28 de juny, l'Ajuntament de Castelldefels assuma la commemoració del Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+. Aquesta data recorda la importància de continuar defensant la igualtat real i efectiva de les persones LGTBIQ+. I d'enfortir una convivència democràtica basada en el respecte, la llibertat i la dignitat. Amb motiu d'aquesta commemoració, subratllem el nostre ferm compromís amb la promoció dels drets de totes les persones, la creació d'espais segurs i la prevenció de qualsevol forma de discriminació. La nostra ciutat ha de ser un lloc on totes les persones puguin desenvolupar lliurement el seu projecte de vida.
1: L'acte forma part de la programació municipal per defensar els drets del col·lectiu i avançar contra qualsevol discriminació. Ha comptat amb una actuació de Danzarte i vol ser un espai de reivindicació, visibilitat i defensa dels drets del col·lectiu. La commemoració s'emmarca en el desplegament del primer Pla Local d'Igualtat a Castelldefels i té com a objectiu sensibilitzar la ciutadania i continuar avançant contra qualsevol discriminació per motius d'orientació sexual, identitat o expressió de gènere. Des de l'Ajuntament, la tècnica d'igualtat, la Sofia Hernández, explica el sentit d'aquesta celebració.
7: Aquest dia es celebra perquè als Estats Units, el 1969, es va produir una de les revoltes més importants, que van ser les revoltes de Stonewall, allà, com dic, a Estats Units, i és quan es va començar a reivindicar, com va sortir tothom al carrer, no?, per uns disturbis que es van donar allà als barris, i va ser el tret de sortida d'internalització de tot el que és la reivindicació del col·lectiu, no? Va ser com l'acte aquest que va propulsar tota la lluita, no?, a nivell internacional.
1: Aquest mateix divendres a les 6 de la tarda l'Espai del Mar acollirà el taller Decor a la teva Totepac Rainbow, una activitat gratuïta adreçada al públic adult, i dissabte 27 de juny la jornada començarà al matí amb una sessió de Zumba Pride familiar. Serà a partir de 11:15 al Parc de la Muntanyeta, en una activitat gratuïta organitzada per les àrees municipals d'Igualtat i Esports. I a la tarda la celebració es traslladarà a la plaça de l'Església a partir de les 7, on l'espai acollirà la festa Pride amb Locobongo.
7: És una festa de tardeo que començarà a les 7 de la tarda fins a les 12 de la matinada, i és una festa en format festiu que d'alguna manera agafa tota la part d'una festa, diguéssim, com un bingo musical, no?, i després també consisteix en una festa musical amb DJ, i en aquest cas doncs està molt vinculada al col·lectiu, no? De fet, la pregonera del Pride, que també és la presentadora de Locobongo, que és aquesta festa que hi serà a la plaça de l'Església, és una drag queen molt coneguda, i és un, bueno, és una festa que ja té com molta part molt diversa, no?, a nivell molt festiu de reivindicació LGTBI, i serà una festa doncs això, molt divertida, amb un bingo musical, amb actuacions, DJs, i molt dinàmica, no?, perquè al final s'aniran fent és com un concurs, com si fos un concurs, sí, de la tele, no? Mm-hmm. Però amb música, tot donant premis també per les persones que assisteixen, o sigui, molt dinàmica amb el públic, no? I des d'una part molt LGTBI, molt colorida, molt viva, no?
1: Durant tota la nit també estarà actiu el Punt Lila com a espai d'informació, prevenció i atenció davant possibles situacions de violència o de discriminació. El trenet turístic de Castelldefels torna a circular a partir d'avui i ho farà fins al 6 de setembre. El servei permetrà apropar diversos punts d'interès a la ciutat a veïns, veïnes i també visitants, amb una proposta pensada especialment per les famílies i els infants. El recorregut connectarà punts com el carrer Rossinyol, la plaça del Castell, la plaça Joan 23, el centre comercial Ànec Blau i la plaça de les Palmeres. El servei funcionarà divendres, dissabte i diumenge en horari de matí i tarda vespre, amb una freqüència aproximada de 10 minuts per parada. Com a excepció, diumenge 5 de juliol no hi haurà servei amb motiu del pas del Tour de França per Castelldefels. La jornada inaugural ha tingut lloc aquest matí amb la participació d'una delegació municipal encapçalada per l'alcalde, el Manu Reyes, i el regidor del turisme, el Guillermo Massana. Pel que fa als preus, el trenet manté tarifes populars. Amb aquest servei, Castelldefels ofereix una alternativa lúdica i accessible per descobrir la ciutat durant l'estiu, especialment adreçada a visitants i públic familiar.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: Són les 11. S'intensifica l'ajuda humanitària internacional a Veneçuela 72 hores després del doble terratrèmol de magnitud superior a 7. L'últim balanç parla de 1.430 morts i més de 50.000 desapareguts. El Ministeri d'Exteriors espanyol ha informat avui que ja hi ha 9 ciutadans espanyols morts pels terratrèmols i 131 desapareguts. Nou intercanvi d'atacs entre els Estats Units i l'Iran. Washington ataca instal·lacions de vigilància i defensa iranianes i Teheran fa el mateix contra posicions militars nord-americanes a Kuwait i Bahrein. Trump torna a amenaçar amb l'extinció de la República Islàmica mentre l'Iran diu que respondrà de forma implacable a les agressions dels Estats Units. França ha registrat aquesta setmana 1.000 morts més del que és habitual pels efectes de les altes temperatures. Segons el Ministeri de Sanitat francès, les morts als domicilis per aquesta qüestió han augmentat un 40%. Tot plegat mentre l'onada de calor també asfixia altres països com Alemanya i Dinamarca, que han arribat a rècords de 41 i 37 graus respectivament. La Unió Europea autoritza el cultiu de fruites i verdures editades genèticament per fer-les més resistents al canvi climàtic i a les plagues. Fins ara, la venda d'aquestes variants estava molt controlada, però els científics n'avalen la seguretat i, a més, pot afavorir la competitivitat de la pagesia europea. En l'última dècada, les despeses de les llars catalanes ha augmentat un 25%. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, un terç dels diners van destinats a pagar l'habitatge i a les llars amb menys recursos ja arriba a la meitat dels ingressos. Puja la despesa en educació i sanitat i baixa en llibres i tabac. A partir de l'1 de juliol, comprar productes en plataformes com Shein, Temu o AliExpress sortirà més car. La Unió Europea cobrarà una nova taxa aranzelària de 3 euros per cada categoria de producte inclòs en els paquets. S'aplicarà als enviaments de venedors de qualsevol país no comunitari. El MNAT, el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, tanca avui la seva etapa provisional al Port de Tarragona, on ha mantingut una exposició reduïda durant els darrers 8 anys, mentre es feien les obres de remodelació del seu recinte habitual. Ara es farà el trasllat a la plaça del Rei, on el museu es reobrirà a finals d'any. Beat, el grup format per exmembres de King Crimson, donarà el tret de sortida al Bars Festival al Poble Espanyol de Barcelona. El certamen comença avui i s'allargarà fins al 25 de juliol amb una trentena d'artistes nacionals i internacionals. El recinte també incorpora oferta gastronòmica i un segon escenari dedicat als artistes emergents.
2: Esports.
1: Leo Messi continua fent història al Mundial. Aquesta matinada l'Argentí ha tornat a marcar en el Jordània 1, Argentina 3. Messi suma 6 gols en aquesta edició i 19 en tots els Mundials que ha jugat. Avui arrenquen els setzens de final d'aquest Mundial. A les 9, Sud-Àfrica-Canadà. Ja tenim tot el quadre definit. Destaquen l'Espanya-Àustria, el Brasil-Japó i els Països Baixos-Marroc. I en plana poliesportiva, a un quart d'una, Catalunya-Gran Bretanya, partit amistós de bàsquet. A les 2, cursa llarga del GP dels Països Baixos en MotoGP. I a les 3, Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1.
0: Comença a Ràdio Castelldefels, la matinada esportiva.
3: Hola, hola, molt bon dia i benvinguts a la matinal esportiva de Ràdio Castelldefels, l'espai on fem repàs de l'esport local, de l'esport castelldefalenc, tots els diumenges. L'edició del dia d'avui és la del diumenge, dia 28 de juny del 2026. Com sempre, us parla per segon cap de setmana consecutiu el Cristian Cano, però això sí, qui no canvia doncs és la persona que tinc aquí a la meva dreta, com és el David Okereke. Hola, David, què tal? Com estàs?
4: Hola, Cristian, bon dia. Molt bé, doncs amb tristesa una miqueta, no? Avui és l'últim programa de la temporada aquí a la matinal esportiva. Però bé, amb ganes d'encarar aquest últim diumenge.
3: Sí, un últim programa d'aquest curs 2025-2026. Avui tanquem la matinal esportiva d'aquesta temporada. També un dia més ens acompanya al peu del canó, qui si no, la Susana Lázaro com a tècnic de so. Ja sí que sí, quan passen 5 minuts de les 11, comença la matinal esportiva. Una matinal esportiva, David, diguem-ne per dir-ho d'alguna manera, amb un format doncs bastant similar, no?, al del passat cap de setmana.
4: Doncs sí, Cristian, avui doncs farem l'últim repàs, no?, del que ha donat de sí, no?, aquesta temporada 2025-2026 dels diferents equips de la ciutat. I bé, parlarem amb diferents protagonistes, com per exemple amb el Manel Jiménez, no?, el capità de la Unió Deportiva Vista Alegre, o amb l'Alfonso Valenzuela, responsable de l'àrea femenina del Club Bàsquet Castelldefels, perquè ens facin, no?, un balanç del que ha donat de si l'any, bé, amb els seus aspectes negatius i positius, i a millorar, no?, de cara a la propera temporada. I bé, hi posarem la sèrie del pastís en aquest curs 25-26, de la matinal esportiva, repassant el més destacat del futbol formatiu de la Unió Esportiva Castelldefels amb el Pol Lujano, entrenador de l'Alavi C.
3: Amb el Pol i també més convidats, que tindrem diferents protagonistes del treball que s'està fent en categories inferiors. L'altre dia, dilluns passat, amb el Jordi Zorrilla, doncs parlàvem, no?, el dilluns esportiu sobre la gran temporada que hi ha hagut a nivell de futbol formatiu en el nostre futbol municipal, sobretot en clau Unió Esportiva. I bé, coneixerem una mica, no?, el treball subterrani, no?, per dir-ho d'alguna manera, que s'està fent en les categories inferiors del conjunt mariner. També tindrem a més protagonistes d'altres disciplines, d'altres clubs, d'altres equips, com pot ser en el cas de l'handbol, de futbol sala, hoquei herba, entre d'altres. Bé, tenim que començar obrint la carpeta del futbol, David. La setmana passada vam parlar sobre Castelldefels, el primer equip, i també sobre Can Roca, de tercera catalana, i precisament anem a parlar sobre aquesta categoria, sobre la tercera catalana, on hem de repassar, hem d'explicar com ha estat la temporada de la Unió Deportiva Vista Alegre.
4: Doncs sí, Cristian, una Unió Deportiva Vista Alegre la qual he pogut seguir molt de prop aquesta temporada aquí a Can Vinader. I bé, un Vista Alegre, no?, que bueno, va realitzar un tram final de temporada espectacular. Finalment, tercer classificat amb 61 punts, a 3 del subcampió, la Fundació Atlètic Sant Just, i a 6 del Terlenca Barcelonista B, amb 2 que han pujat a segona catalana, classificació directa. Jugarà una temporada més a la tercera catalana. Una llàstima, perquè es va quedar a res d'aquest ascens a segona catalana, no?, amb aquest partit de la promoció d'ascens contra l'Atlètic Masnou, el qual van quedar 1-2 al global. I bé, a l'última jornada de la temporada d'aquesta lliga va guanyar 2-4 al Viladecans B, acumulant un total de 18 triomfs, 8 empats i 4 derrotes.
3: I sobretot, gran part d'aquestes victòries doncs van ser al segon equador de temporada,
4: sí,
3: David,
4: sí, sí,
3: on diguem-ne que l'equip, com es parla avui dia, va arribar al prime absolut.
4: Va aconseguir... Atenció, perquè una ratxa de 8 victòries consecutives, des de la jornada 19 fins a la jornada 26.
3: I a més, cal dir que posteriorment va sumar 4 partits sense perdre, i també prèviament, abans d'aquesta ratxa, també 2 partits, una victòria, un empat, o sigui que estem parlant d'una dinàmica espectacular. El Vista Alegre doncs va estar des de la jornada 16, que es va disputar el 25 de gener, fins l'últim partit de la temporada, que va tancar casa contra l'Atlètic Masnou, sense perdre. Estem parlant de pràcticament 5 mesos sense conèixer la derrota.
4: Sí, sí, brutal l'estadística de la Unió Deportiva Vista Alegre. Atenció, perquè finalment, a nivell de gols, no?, ha acabat amb el tercer equip menys golejat amb 32 gols, darrere del Terlenca Barcelonista B i la Fundació Atlètic Sant Just, i amb 62 gols a favor. I pel que fa al màxim golejador de l'equip, finalment ha estat l'Alal El Yechewi, amb 13 gols, una mitjana de 0,5 per partit, I bé, com vam comentar la setmana passada, no, el golejador, no, el Pichichi d'aquest grup 11 de la tercera catalana ha estat en José i Tajara del Penyanguera B amb 25 gols, gairebé una mitjana d'un gol per partit.
5: Bueno, pràcticament va ser el gran argument ofensiu del conjunt barceloní que ha acabat a mitja taula, no?
4: Sí.
5: I bueno, segurament el veurem en un equip superior a nivell de classificació de cara a la pròxima, temporada.
4: Doncs sí, sí, sí. Ha estat un, bueno, una... clar, és una estadística d'això, de gairebé un gol per partit.
5: Doncs bé, d'altra banda, hem de parlar sobre com ha estat la classificació final. La vam repassar l'altre dia en clau Can Roca, però en aquesta ocasió, David, de nou, per si algú es va perdre doncs, el programa de diumenge passat, doncs anem a repassar com ha estat la classificació del primer fins al 16è classificat.
4: Doncs, primer, va campió d'aquest grup 11, el Terrenca Barcelonista B, amb l'ascens directe a segona catalana, amb 67 punts. Seguidament, de la Fundació Atlètic Sant Just, amb 64 punts. Tercer, a la Unió Deportiva Vista Alegre, amb 61. Empatat amb l'Albir Rojita de Catalunya, també amb 61. Cinquè, el Viladecans B, amb 59. Sisens, el Font Santa Fatjó, amb 56. Setens, el Can Vidalet B, amb 45. Vuitè, l'Hospitalense, amb 44. Novens, el Penyanguera B, amb 42. Desens, el Sant Boià B, amb 31. Onzens, l'Atlètic Viladecans, amb 30. I bé, en aquesta zona baixa trobem el Sant Just d'Esvern, amb 30. Atenció, perquè tenim aquí un triple empat, no? Entre l'Atlètic Viladecans, el Sant Just i la Unió Esportiva Castelldefels B, aquí amb 30, en aquesta zona de descens, l'Espluguem amb 15, el Gornal amb 16 i empatat també, com vam comentar la setmana passada, el Can Roca amb aquests 16 punts.
5: Això pel que fa a la temporada regular, la lliga regular a nivell de grups. Recordem que a tercera, quarta, segona, primera catalana hi ha diferents grups. I ara hem de parlar en el moment clau, sobre el moment clau que va ser la promoció d'ascens, on el Vista Alegre afrontava, David, dues eliminatòries per intentar assolir l'ascens a segona, no? Aquest retorn a segona catalana. La primera eliminatòria contra Camprodon, l'equip la va superar bastant, amb bastant autoritat, amb un resultat global de 6-0, 0-2 a Terres Gironines, 4-0 al partit de tornada a Can Vinader, però malauradament a la segona eliminatòria, que per dir-ho d'alguna manera era la gran final, la que definia l'equip que seria de segona de cara a la pròxima temporada, doncs malauradament en aquesta instància doncs tot es va torçar.
4: Doncs sí, Cristian, una llàstima perquè bé, el primer partit va empatar a un contra el Masnou, no? Al camp de futbol municipal d'Ocata. I bé, s'ho jugava tot aquí a Can Vinader, amb aquesta segona final, on bé, no va poder no? aprofitar-se d'aquest factor a favor, no? de jugar a casa i malauradament va perdre 0-1 contra el Masnou. Sí, sí.
5: A part de Masnou, que serà de segona, també pugen de categoria a l'Avià, la Unificació Santa Perpètua, l'Olímpic La Garriga. També, si no em feia la memòria, crec que el Soses serà equip de segona catalana. El Bellavista Milan va ser el que va pujar perquè va guanyar el partit d'anada. El Bellavista Milan també serà de segona catalana de cara a la pròxima temporada. I després el Sant Joanenc serà l'últim equip que també aconseguirà i ja ha assolit aquest ascens de categoria. Ja tenim en directe la matinal esportiva, quan estem a un minut d'un quart de 12, el Manel Jiménez, el gran capità de la Unió Deportiva Vista Alegre. Hola, Manel, molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
5: Bé, capità, primer de tot, em preguntar-te sobre les impressions que et deixa aquesta temporada.
6: Bueno, jo crec que ha sigut una bona temporada, si mirem el global. Sí que és veritat que si tenim la sensació com que si haguéssim fet un millor inici de temporada hauríem pogut pujar. Però bueno, com dic, al final la temporada ha sigut bona.
5: Un tram de final de temporada molt positiu, on l'equip va assolir una gran dinàmica de resultats, sobretot entre el gener i aquest mes de juny, però que malauradament Manel es va escapar al gran somni en l'últim partit de la temporada a casa.
6: Sí, sí, va ser molt dur perquè teníem això, la sensació de que ens ho mereixíem per la temporada i perquè veníem sense perdre no sé quants partits, crec que quasi 20. I això va ser molt dur perquè va ser l'últim partit a casa i també doncs, que creien que teníem el nivell per fer-ho.
5: Comentaves, no?, a l'inici de la primera pregunta, sobre que segurament si l'equip hagués estat més contundent, millor a la primera part del curs, haguéssiu assolit l'ascens fins i tot de manera directa. Manel, què és el que va canviar dels primers mesos de temporada cap a aquest segon equador de competició?
6: Bueno, jo crec que al final és molt important ser un grup, ser un equip, i al principi de temporada pues, és normal quan juntes a jugadors que no ens coneixem o que no tenim una relació més gran, llavors això es nota. I jo crec que és el que és on hem de fer focus per la pròxima temporada. Continuar així i començar amb els resultats des de l'inici de la temporada.
4: Hola Manel, què tal? Com estàs?
6: Hola, bon dia.
4: Bé, jo que he pogut no, fer un seguiment de l'equip durant la temporada. Què creus que parlaves no, d'aquesta cohesió de grup? Però bé, jo crec que els primers partits de la temporada jo vaig veure millora no, a partir del segon tram de temporada. Creus que va faltar en aquest... O sigui, perquè vau fer un segon tram gairebé perfecte.
6: Sí, bueno, també jo crec que també és adaptar-se a la categoria, perquè la tercera catalana és difícil, em sembla que no, però és molt difícil i has de ser molt regular tots els partits i també és una de les coses que ens van faltar la primera meitat de la temporada. I jo crec que això, el que va canviar és això, és... ficar-nos al cap de que no podem perdre cap partit i així van anar sortint els resultats.
5: D'altra banda, recordo que l'altre dia parlava amb el Cristian Fernández, també amb el tècnic, no? amb el Marcel Armengol, es quedaven amb aquesta espineta no? de no retornar l'equip a segona catalana. Entenc que per una part, Manel, de cara a la pròxima temporada, aquest és el gran objectiu, no? Assolir l'ascens.
6: Sí, sí, o sigui, estem comprometuts de continuar la gran majoria i el que volem és això, és tornar al Vista Alegre on es mereix i jo crec que l'any que ve sí que ho aconseguirem.
5: I també parlàvem no, de que aquest grup era molt exigent, hi havia equips no, que segurament en altres grups doncs, haguessin pujat sobrats, fins i tot recordo l'altre dia que vam tenir protagonistes de Can Roca no, i ens comentàvem de que perfectament 8-9 equips d'aquest grup podrien haver pujat a segona. La pròxima temporada teniu alguna informació sobre els rivals que tindreu enfront o més o menys es mantindran els actuals?
6: Jo personalment no ho sé, però sí que és veritat que també han baixat equips també potents per la nostra zona i això també fa que el grup sigui o igual de competent o inclús més. Llavors, el que hem d'intentar és que nosaltres siguin millors que tots i bueno, intentar pujar directes.
5: I de cara a la pròxima temporada, quina és la lliçó que més us emporteu d'aquest últim curs?
6: Sí, això, que tots els partits compten i que ja sigui la primera jornada, la 2, la 3 o la 25, que totes compten i que s'han de guanyar tots els partits.
5: D'altra banda, parlant sobre coses més puntuals, Manel, quin destacaries com a millor moment de la temporada?
6: Jo personalment, jo crec que va ser el partit de tornada a Fontsanta. És el partit on nosaltres personalment teníem com la data de ens jugarem algo o no, perquè era un rival directe i va ser un partit molt intens, molt competit i vam acabar guanyant 1-0 i jo crec que aquest va ser el partit que més alegria ens van donar a tots. perquè és el moment on s'ho van creure.
5: I el més complicat?
6: El més complicat és l'últim partit contra el Masnou, sí, sense dubte.
5: D'altra banda, també aquesta temporada tenia el factor, no?, del retorn de Marcel Armengol a la banqueta després de la seva sortida fa més o menys a mitjans, no?, del curs 2024-2025. Des del vestuari, des de la part dels jugadors, com veu rebre el retorn del Marcel i també com és tenir el Marcel com a entrenador, perquè entenem que continuarà de cara a la pròxima temporada?
6: Sí, jo personalment el Marcel m'estimo molt, o sigui, el conec des de molts anys i per mi és un boníssim entrenador, jo m'entenc perfectament amb ell i a mi m'agradaria jugar amb ell tots els anys, la veritat. I de cara a l'any que ve no, encara no sabem res. Això està de part del club i jo no sé res de moment.
5: I les dues últimes. La primera, Manel, quin missatge li enviaries a l'afició per tota aquesta gent que s'apropa els diumenges al migdia a animar l'equip a Can Vinader?
6: Bueno, jo els diria que són molt importants i jo crec que ells mateixos ho han vist. I els hem intentat fer partícipes dels nostres partits al final de temporada i ens han ajudat molt. Hi ha partits que els hem pogut treure davant gràcies a ells. Llavors jo espero que continuem vinguent l'any que ve i que continuen apoyant-nos.
5: I l'última, capità, personalment, a nivell particular, en quin moment et trobes dins d'aquesta trajectòria de futbol? Sabem que no és professional, no? Futbol amateur, per dir-ho d'alguna manera, i també si et veurem la pròxima temporada amb una samarreta blava.
6: Sí, això sense dubte. Pròxima temporada amb samarreta blava. I, bueno, jo crec que estic en un dels millors moments. Sobretot al final de temporada per mi ha sigut molt bo. Crec que ha sigut dels moments que més gols he ficat en tota la meva vida. I, a veure, jo espero que la temporada que ve continuï igual o millor, si pot ser.
5: Doncs bé, Manel, esperem que sí, estarem aquí també per informar de com avança la vostra temporada. Una abraçada ben forta, capità, que tinguis un molt bon estiu.
6: Igualment, una abraçada.
5: Que vagi molt bé. Les paraules del Manel Jiménez, capità i jugador de la Unió Deportiva Vistalegre, fent repàs, balanç del que ha sigut aquesta temporada, David, on l'equip es va quedar a pràctica,
4: sí,
5: bueno, un gol.
4: A les portes de la
5: categoria.
4: Sí, sí. Una llàstima, però bé, com bé ha comentat el Manel, tot i així ha fet una molt bona temporada. I bé, ja des del minut de la temporada vinent, per totes, i això, intentar aconseguir l'ascens directe.
5: Esperem que sí, també doncs veurem sí. Quins rivals baixen. Ens ha destacat que seran també doncs, complicats, no? En principi, bé, Fundació Atlètic Sant Just, tots sabem que és un equip filial d'un equip de Lliga Elite, o sigui que aquí té una petita avantatge, no?, a nivell de talent, de jugadors d'etapa formativa, no?, de jugadors que venen de categories per sota. Després la Terlenca Barcelonista B, que crec que tots sabem que és un equipàs, el Birrojita, que sempre està donant canya, igual que Viladecans B, que són rivals doncs, sempre, no?, amb equips realment bons, o sigui que tindrem una categoria realment complicada, sí. Amb aquest parèntesi, no?, de que no hi haurà derbis, ja que Castelldefels ve, i també Can Roca, malauradament, doncs no han sigut capaços de mantenir la categoria.
4: Sí, no, una llàstima, però bé, jo crec que la temporada vinent serà, com ha dit el Manel, no?, igual d'apretada o més, perquè recordo a mitjans de la temporada que hi havia potser, si no recordo malament, uns 5 equips potser a 4 punts.
5: I més, diria que més.
4: Sí, o més, de 5 a potser entre 5, 6, 7 equips com a molt a 5 punts. O sigui, va ser realment, ha estat una temporada realment molt, molt igualada.
5: Bueno, ja la setmana passada ho comentàvem aquí precisament amb els dos Davids de Can Roca, no?, de que aquest grup de tercera catalana tenia aquesta particularitat, no?, de que hi havia equips d'un nivell molt alt. Pràcticament la meitat de la Lliga, no?, aspirava a pujar de categoria.
4: Sí, no sé si no recordo malament, van comentar, no?, que si podies guanyar i posar-te en posicions de playoff i perdies un partit i ja estaves condemnat. Aquesta tercera catalana és molt, molt, molt competida i bé, no pots gairebé cometre cap errada.
5: Bé, passen 24 minuts de les 11, estem a 6 minuts de 11:45. Nosaltres anem a fer una petita pausa musical i tornem amb protagonistes del bàsquet femení Castelldefels.
7: Les notícies de Castelldefels a través d'internet les trobaràs al butlletí alcastell.org.

0: Mireia Belmonte, Laia Palau, Laia Sanz, Maria Vicente i Alexia Putellas. Juntes sumen més de 140 títols esportius i tu estàs perdent.
1: No saps a què t'estàs perdent.
2: I tu perds des de fa molt.
3: De veritat, tu vols seguir perdent?
4: Si no veus esport femení,
5: t'estàs perdent la meitat de l'espectacle.
3: Sentir passió. Orgull.
6: A Ràdio Castelldefels, la matinada esportiva.
7: Un minut per dos quarts de 12. Estem en directe a la matinada esportiva de Ràdio Castelldefels. Hem parlat amb Manel Jiménez, el capità de la Unió Deportiva Vistalegre, per fer balanç de la temporada dins del quadre blau. Una temporada on l'equip va perdre el somni de l'ascens en l'últim partit del curs després d'aquella derrota per la mínima per 0-1 enfront de l'Atlètic Masnou. Tot i això, una temporada en línies generals molt positiva del Vistalegre, sense cap mena de dubtes, anant de pitjor a millor, per dir-ho d'alguna manera. Bé, anem a tancar ja de forma definitiva aquest bloc del futbol fins al desenllaç del programa, quan tindrem protagonistes de la Unió Esportiva Castelldefels, del seu futbol formatiu, per obrir la carpeta del bàsquet femení. Un equip que, des del meu punt de vista, si no és el més destacat, és un dels equips més importants que hem tingut aquesta temporada amb l'esport local, un bàsquet femení Castelldefels que sí, ens vam quedar tots, no?, amb aquesta espineta de no assolir l'ascens a Lliga Femenina 2, però que ha fet una temporada històrica. Jo ho he fet moltes vegades, donar l'enhorabona a la Mònica Lázaro, a l'Alfonso Valenzuela, al Ricard Guix, a tota la gent d'aquesta àrea femenina, perquè estan fent un treball brutal amb els últims ascensos de categoria i sobretot amb el paper que va tenir l'equip en aquest últim curs a Supercopa. Un curs a Supercopa, David, on l'equip va ser, sense cap mena de dubtes, el millor de tota la Lliga, va ser líder amb molta contundència, van portar-se el títol de Catalunya, però que malauradament ja després, en la fase d'ascens, doncs, els rivals, no?, a Dareva, Cartagena, també l'equip de Santander, no?, doncs malauradament van demostrar ser lleugerament superiors i no es va donar.
8: Doncs sí, Cristian, com has comentat, van arrasar el campionat, no? Campions d'aquesta Supercopa Catalunya amb 54 punts, atenció, 26 victòries de 28 possibles, una dada espectacular. Bé, amb 1.835 punts a favor, el segon equip més anotador darrere del Club Bàsquet Igualada amb 1.877 i amb 1.443 punts en contra. També el segon equip amb menys punts en contra, darrere del Premià, amb 1.441 punts en contra, o sigui, a dos puntets. Pel que fa a les estadístiques, no? Ha assolit un 70% a favor d'en tirs lliures. Això es tradueix en 450 de 639, un 43% en llançaments de 2, 446 de 1.067 intents i un 27% en contra pel que fa als triples amb 179 encerts de 660 possibles intents. En aquest cas, la capitana Agustina Leiva ha estat la màxima anotadora amb 338 punts i 9 triples. I pel que fa en aquest cas als triples, Claudia Hernández i Míriam Ferrer han estat les jugadores amb més triples anotats, un total de 30.
7: La Míriam Ferreri, la jugadora del Castelldefels, que s'estrenava aquest curs, recordem, va ser un fitxatge del passat curs. Vam parlar amb ella fa dos caps de setmana el dilluns esportiu per conèixer les seves impressions del que ha sigut
8: bon fitxatge,
7: perquè ha sigut una jugadora clau, titular per la Mònica Lázaro i segurament tancant aquest Big Three, no?, que té ara mateix el bàsquet femení Castelldefels amb la Míriam, Clàudia i també la Mayra Agustina Leiva, que va ser la MVP de Copa de Supercopa Femenina,
8: exacte.
7: Jugadora absolutament espectacular i que és importantíssima dins d'aquest projecte Lila. Pel que fa, comentàvem, no?, la Supercopa, l'equip va ser àmpliament superior, pràcticament va estar tota la Lliga, no?, com a líder, invicta fins que va ser campió, perquè recordo que va guanyar la Lliga a la pista de l'AB Premià, i a partir d'aquell moment, no?, l'equip, com no sé si es va relaxar, però sí que va deixar de competir no a tan alt nivell, i és quan es va deixar aquestes dues derrotes al seu rècord de 26 victòries i dues derrotes en 28 partits. Com comentaves, Igualada va ser segon, acompanyat per Grup Barna, i ja després, per sota, doncs bé, Roser, Granollers i el Premià, que segurament ha sigut una de les grans decepcions, perquè precisament fins a aquella victòria del Castelldefels a falta de 7 jornades pel final de la Lliga regular era el segon, i va fer un final de temporada bastant irregular i va caure de la segona fins a la sisena, fins a la sisena posició. Anem a fer repàs una miqueta més general, més anàlisi, no, del que ha sigut aquesta temporada a la Supercopa.
8: Doncs sí, com bé has comentat, no, aquesta classificació, no, segueix setè el Vedruna amb 43 punts. En aquest cas, el Vedruna B, després el Vedruna Gràcia

0: segona fase, contra Dareva, que va pujar, contra Cartagena, que era l'anfitrió, i també contra l'equip, no, de Santander. L'equip, cal dir, que va fer uns dos primers partits molt bons, on els va guanyar, sobretot un de forma molt ajustada contra Dareva, però el va guanyar i malauradament es va escapar, David, a l'últim partit, on sobretot la diferència, no, el bàsquet average va ser el que va marcar la diferència, ja que vam tenir un triple empat a 5 punts a la part alta de la classificació.
1: Doncs sí, sí, sí, una llàstima, i bé, en aquest cas aquests, no, la diferència per aquest bàsquet average, doncs va fer que
0: és que va ser un punt,
1: sí,
0: eh?
1: Un punt, és que
0: és que sí, sí, un, sí, és... amb que hagués fet un tir lliure al Castelldefels de més. Però bueno, sí, és l'esport, no?
1: Sí, a vegades la sort, no, doncs pot jugar a favor o en aquest cas en contra.
0: És com el futbol, no?
1: Sí.
0: Últim minut, xut,
1: sí,
0: dones el pal, pot anar dins,
1: exacte. O, sí,
0: o pot anar
1: o
0: fora.
1: O els penals, per exemple, no? Que al final és una loteria.
0: Bueno, jo no estic tan d'acord que sigui una loteria,
1: no,
0: el
1: bueno.
0: Tema dels penals, perquè bueno, aquí depèn sobretot de tenir un gran porter, però bueno, aquest ja és un altre sí. Tema. Com comentàvem, d'aquesta manera l'equip, doncs, es va quedar una miqueta com el Vistalegre, a les portes, no, d'assolir l'ascens a Lliga Femenina 2. Una pròxima temporada, Lliga Femenina 2, jo he estat parlant amb diferents membres, no, d'altres clubs de Supercopa. Atenció a la pròxima temporada, perquè m'han parlat, ara li preguntarem a l'Alfonso Valenzuela, però m'han parlat de que els equips que pugen de Copa i sobretot els equips que baixen de Lliga Femenina, em parlen de que serà la Supercopa més exigent de tota la història.
1: La temporada vinent, això.
0: Exacte.
1: Puf. Doncs...
0: Supercopa Femenina.
1: Sí, sí.
0: I a més s'espera una millora, no, de certs equips, com pot ser la B Premià, el Cerdanyola, que també recuperarà, doncs, efectius, o sigui que serà una lliga realment exigent.
1: Molt, molt competida.
0: Sí, molt, molt competida. Em sembla que ja tenim en directe a l'Alfonso Valenzuela. Hola, Alfonso, què tal? Com estàs?
2: Hola, bon dia, què tal? Com
0: si no m'equivoco, Alfonso, t'agafem de torneig, no? Amb un partit de la Sub-22 de la selecció catalana.
2: Sí, correcte. Ens han convidat a jugar amb el femení contra la Sub-22 catalana i aquí estem a Sant Adrià.
0: Com avança el partit?
2: Bueno, ja és complicat perquè hi ha molts canvis. Al final estan provant noies a la catalana i, bueno, i nosaltres també hem fet una selecció de noies amb juniors i tal, i ara mateix hi ha diferència al marcador a favor de la catalana, però bueno, crec que és una bona experiència per les nostres.
0: Bé, fent una miqueta de balanç, Alfonso, del que ha sigut aquesta temporada 2025-2026 en clau bàsquet femení Castelldefels, des del club, com a responsable, no, d'aquesta àrea femenina, quina valoració fas de la temporada de les de Mónica Lázaro?
2: Bueno, doncs segurament serà difícil repetir una temporada com aquesta, no? El primer equip va guanyar la Lliga, crec que 7 jornades abans de finalitzar i sense cap derrota. Després sí que van perdre, un cop ja teníem la Lliga assegurada, van perdre 2 partits al final i van disputar les fases d'ascens a Lliga 2. Jo crec que al començament de la temporada pràcticament ningú, ni el més optimista, podia comptar amb això, no? I a més el sènior B femení, que són les noies de la casa, doncs van guanyar Lliga, també han aconseguit l'ascens a segona catalana, i les més joves, els sots 20, també campiones de Lliga. O sigui que la secció femenina difícilment podrà repetir una temporada com aquesta.
0: Totalment, i a més amb un treball espectacular. Alfonso, no sé si tots us quedeu amb aquesta espineta, no, d'aquesta fase d'ascens on es vam quedar un punt, Alfonso, és que va ser un punt.
2: Sobretot per això, jo crec que si tu al començament de temporada ens dius que arribaríem a fases i que les disputaríem fins al final i tal, doncs ja seria per signar i per estar molt contents. Però clar, quan estàs tan a prop, és una miqueta aquesta, no sé, és com una miqueta agridolç, perquè clar, és que van començar a fases guanyant a les favorites, al segon partit també el van guanyar, llavors quan et quedes només a un punt, per el bàsquet average, o sigui, fa mal. Però bueno, ja està, si després ho analitzes amb enfadador i amb objectivitat, doncs veus que un equip que era que era nou a la categoria, no només a

0: guanyat a Catalunya, la competició més important de Catalunya, sinó que ha anat allà a Cartagena, a fases, a donar guerra, no?
1: Sí.
0: I amb això ens quedem.
1: I a més amb un grup molt exigent, perquè recordo que parlava amb la Mònica, no?, abans d'aquesta fase d'ascens, Alfonso, i em comentava, no?, de Cadareva, Santander, també Cartagena, no?, veu caure malauradament en el grup de la mort.
0: El grup de la mort, totalment, sí, perquè hi havia tres equips molt forts per només dues places. Bueno, és això el que et dona... O sigui, normalment el primer de Catalunya té un camí una miqueta més fàcil perquè tothom és conscient que a Catalunya hi ha un nivell molt alt i llavors t'hauries de trobar amb equips d'altres regions d'Espanya que no siguin tan forts, però bueno, no hem tingut sort en res. El grup duríssim, el calendari també duríssim perquè comences contra Dareva, que bueno, van guanyar amb molt d'esforç i molta sort al final, i acabes amb l'equip local un dissabte a la tarda amb tot el pavelló ple i tothom en contra de nosaltres i animant a les locals. O sigui que semblava com un guió que ho hagués fet un enemic nostre, no? Però bueno, surt així la temporada, surten així les coses i bueno, crec que hem d'estar contents.
2: Molt. Sí. Hola, sí. Hola, Alfonso, què tal? Tot i bé, quedar-vos a les portes, no?, d'aquest ascens, quina, des de fora, no?, quina nota li posaries a la temporada?
0: Ostres, la nota ha de ser molt alta. Ara ja ha passat, segurament si m'haguessis, bueno, que ja vam parlar el dia després de fases, doncs en aquest moment sí que estaven, bueno, estaven tocats, és normal, perquè vam estar molt a prop i perquè vam fer una feina. Jo crec que el millor d'aquesta temporada, a part de la temporada en si, és com vam afrontar les fases, un equip totalment nou, totalment novato, les nostres primeres fases i com vam fer la logística perfecta a Cartagena, com vam viatjar amb fisio, amb tres entrenadors, amb tot l'equip i molt contents d'això. Llavors, ara que ha passat el temps, ara que ja ha passat gairebé un mes, doncs una nota altíssima entre el 9 i segurament el 10 no, perquè no vam aconseguir l'ascens, però una nota molt alta. Era un equip nou a la categoria, amb noves jugadores i molt bé fins al final. Sí, sí.
1: Bueno, crec que la Míriam Ferreri em va dir un 9.5.
0: Doncs...
1: Crec,
0: Una
2: excel·lent no baixa.
0: Sembla bé.
1: Crec que simplement aquest 0.5 va ser el que va marcar, no?
0: Sí, l'ascens, correcte, aquest puntet que
1: exacte,
0: va faltar.
1: Exacte, i comentaves, Alfonso, no?, del gran treball que s'està fent, el femení que portava dos ascensos consecutius aquesta temporada històrica a Supercopa, també els equips que venen per sota, doncs, amb ascensos i amb temporades brutals. Com a responsables del club, quines són les claus perquè s'estigui fent aquest gran treball, Alfonso?
0: Bueno, al final crec que ens hem trobat les persones adequades en el moment adequat i en el lloc adequat. No és una miqueta això, al final has de tenir una miqueta. Igual que tens mala sort en un sorteig de fases, també pots tenir bona sort si trobes la directiva actual una miqueta que va apostar pel femení ja fa 8-10 temporades i trobes gent com la Mònica Lázaro o el Josep Gelabert pel camí que t'ajuden deportivament i després trobes les jugadores idònies, no?, que sobretot són bones persones. Ara, bueno, això és un tema molt de la Mònica, que prioritza que siguin bones persones abans que bones jugadores, tot suma, clar. I amb això, doncs, és una miqueta la clau de l'èxit, no?, que ens hem trobat un grup de gent que vol fer tirar endavant el femení a Castelldefels i que ho està aconseguint.
1: I ara, de cara al futur, Alfonso, què? Perquè entenc que un dels objectius, no?, serà intentar tornar a aquest ascens de categoria a Lliga Femenina 2, cosa que no serà gens fàcil, perquè he estat parlant amb gent d'altres clubs i m'han dit que la pròxima temporada segurament sigui la Supercopa més exigent de tota la història.
0: Sí, sí, té pinta. Però bueno, nosaltres ara ja sabem com es fa i ho tornarem a intentar, o sigui, no tenim una altra. Sí que ja et dic, quan vam arribar de Cartagena sí que vam tenir 2-3 dies en xoc, però ja al quart dia ja vam començar a treballar, a reforçar l'equip, a que continuessin totes les noies que ens interessaven i a fer un equip encara més fort que l'any passat. O sigui, no tenim un altre que continuar amb el plan, sobretot perquè ara ja sabem una miqueta com es fa i aquesta és la idea.
1: Perquè veurem molts canvis a nivell de plantilla o simplement, com has dit, algun reforç puntual?
0: No, un parell. Jo crec que la plantilla, bueno, ho ha demostrat i també nosaltres volem ser justos amb això que et deia abans, no? De que volem bones persones perquè també ens considerem bones persones. I quan les noies han fet aquest esforç i s'ho han merescut elles, tal, jo crec que només... I al final són gairebé més noies que deixen el bàsquet o que es retiren o que tenen ja una altra visió de la vida, més professional i tal, en un altre àmbit, que decisions tècniques nostres. Llavors surten un parell de noies i entraran dos reforços que, bueno, que pensem que milloren molt l'equip, que es donaran més recursos, i amb aquesta línia és en la que estem treballant.
1: Doncs bé, Alfonso, no traiem més temps, que continuïs gaudint d'aquest partit entre Catalunya i Castelldefels, aquest partit Suts 22, que tinguis un molt bon estiu i res, igualment ja demà parlarem amb l'Antonio, amb el president, per fer Perfecte. Més balanç de la temporada. Una abraçada ben forta.
0: Una abraçada, moltes gràcies per la vostra atenció.
1: Les paraules de l'Alfonso Valenzuela, el responsable de l'àrea femenina del Club Bàsquet Castelldefels després d'aquesta temporada històrica a Supercopa Femenina. I és que hem de passar d'un club cap a l'altre a nivell de bàsquet femení, David, per parlar ara sobre el Joventut Castelldefels, que malauradament ha viscut una temporada realment complicada.
2: Doncs sí, Cristian, una temporada molt complicada pel Joventut Castelldefels femení, no? Finalment han acabat en aquesta 11a posició amb 32 punts i en aquest, no?, el descens, juntament amb el Club Bàsquet Montpedrós C, el Martorell B i el Roquetes B. Han acumulat un total de 6 victòries i 20 derrotes, 10 de manera consecutiva. Bé, l'última jornada van perdre 44-49 contra el Castellbisbal B. I bé, pel que fa a les estadístiques, no? Doncs han acumulat un total de 1.190 punts a favor i 1.452 en contra. Bé, han aconseguit un 44% d'efectivitat en tirs lliures, 175 de 390, un 99% d'efectivitat en llançaments de 2, 392 a 393.
1: Bueno, aquestes dades no sé si són del tot bones. A més, està el Sergi aquí donant-nos una pista, bueno, com que no són...
2: No són... En fi. I bé, en aquest cas, la màxima anotadora, amb 314 punts i 9 triples, la Neus del Jesús, amb uns 542 minuts disputats, i bé, la Claudia Moreno i la Laia Biondo empatades amb 15 triples totals.
1: Cal dir que aquest club no té l'exigència, lògicament, com la del Club Bàsquet Castelldefels, no? És un equip més formador, ho parlàvem sempre aquestes últimes temporades, no?, amb els responsables del club, per exemple l'Aitor, que ja no continua des de fa un any, uns mesos, no? I bé, és un equip que cal dir que aquesta temporada sí que ha evolucionat. Recordo que va ser un curs passat amb el Javi Martín realment complicat, crec que van guanyar tan sols 2 partits, en aquesta ocasió són 6 victòries. Esperem que de cara a la pròxima, doncs, passar a les 6 cap a les 8. Ara li preguntarem al Sergi Amaya, que ja el tenim aquí a l'estudi. Hola, Sergi, què tal?
3: Hola, bon dia.
1: Bueno, Sergi, primer de tot, com avancen aquestes setmanes de descans sense temporada?
3: Bé, hem de reflexionar una mica, no? Per també ajustar una mica l'equip per aquesta banda i, bueno, descansar ja més cap a la temporada vinent. Nosaltres vam acabar ja fa 2 setmanes, ja que no entrenàvem, o sigui que bé. Ja, de vacances.
1: Sí, de vacances, perquè entenc que la temporada, com sempre, començaràs tercer cap de setmana, quart del mes de setembre, oi?
3: Sí, l'any passat es va traçar, de fet. Normalment començàvem a mitjans de setembre, però jo suposo que per principis de setembre, mitjans de setembre, finals de setembre, començarà una altra vegada.
1: Bé, parlant una miqueta sobre el que ha sigut aquesta temporada, Sergi, la teva primera experiència com a entrenador del sènior, del Joventut Castelldefels, sabem que l'objectiu no és guanyar tots els partits, sinó que és una miqueta més, entre parèntesis, no? Que les jugadores evolucionin, no?, positivament amb el pas dels mesos. Quina valoració fas del curs de les noies?
3: Primerament, jo crec que vam començar medianament bé, pensant també que mig equip era nou. O sigui, també va ser un any també per aclimatar-se una mica les noves jugadores i tot això. Els últims partits no ha fet molta justícia, és veritat, aquestes 10 derrotes consecutives van fer mal. Però en general bé, o sigui, l'equip ha evolucionat, s'ha consolidat, que jo crec que també era un dels objectius de la temporada, que era consolidar una mica l'equip. Que portem ja diversos anys arrastrant aquest moment de no acabem de ser 12, de no arrastrem jugadores, no? I, però bueno, bé, per aquest any jo crec que bé. Sí, han evolucionat bé.
1: Entenc que aquesta, això és el més positiu, no? Ja tenir una estructura, perquè recordo la temporada passada que aquí el Javi va tenir moltíssims problemes amb 5, 6 jugadores tan sols a la convocatòria.
3: Sí, aquest any millor, però és veritat que també mantenir algun altre partit de 7, 8 jugadores... No recordo un partit de 6 aquesta temporada, per aquest costat bé. Sí que és veritat que hem sofrit també per aquest costat. Però bueno, mica en mica jo suposo que l'equip es va consolidant i arribarem a ser tots els partits.
1: I esperem que sí. Ara et preguntaré més sobre el projecte mitjà, llarg termini, però abans volia preguntar-te precisament sobre què és el que va passar aquests últims mesos, aquestes 10 derrotes seguides, perquè abans estàveu a la mitja taula amb un rècord de 6-10 i jo crec, no sé si l'equip podria haver escalat unes posicions més a la classificació.
3: Sí, jo crec que l'objectiu per aquesta temporada, almenys per mi, el que jo plantejava era mitja tabla cap amunt. Jo crec que l'equip podia haver-ho fet. De fet, molts dels partits es van perdre d'una miqueta. Moltes d'aquestes derrotes, que és veritat, que van ser C7, que al final, en un equip de sènior, si tu vas amb 7 jugadores, que l'últim quart, tu no pots exigir a una jugadora, tens que arribar, no arribarà. És el que hi ha, no? Una mica també arrastrem aquesta part, també deficiències que també arrastràvem de l'any passat, també potser el tema de la zona, que sempre ens fa pavor. Però bueno, jo suposo que va ser un cúmul de coses, també aquesta ratxa que no aconseguim guanyar, que ens quedem ahí competint, però sempre es falta una mica, no? Sempre s'havia faltat aquesta mica. Jo suposo que això és el que va fer que no podem aconseguir sortir d'aquestes 10 derrotes, no?
1: I què creus que... I com es pot aconseguir això? Això que comentes, no? Li ha faltat una mica a l'equip. Com podem corregir aquesta situació?
3: Bueno, primer de tot, el tema de ser més. O sigui, al final, si tu tens 7-8 jugadores, al final del partit no poden rendir igual. Perquè al final el físic també compta. Jo suposo que sent 10 o 11 jugadores, no només, també els entrenaments, que això també, quan no arribes a tenir una plantilla completa, els entrenaments també es nota, no?, la falta d'intensitat. Jo suposo que aquest any ja tenim algun fitatge nou i tot. Jo suposo que amb això arribarem a poder competir més, o aquest plus que ens faltava potser donar-lo. El fet d'esforçar-se al màxim perquè sé que tinc un recanvi que em pot canviar. Però hi ha moltes vegades que no vas a tope perquè no podràs arribar a la següent.
1: Clar. Entenc que aquest percentatge, no? Les jugadores segurament anant una miqueta al 60% per arribar al tram final del partit. D'altra banda, a nivell de claus, quines creus que han sigut les claus de la temporada?
3: De l'equip?
1: Sí, sí, sí.
3: Bueno, no teníem una pivot molt dominant, per així dir-lo. Jo suposo que l'estil de joc que vam adoptar per bueno, l'equip que teníem, al final, com a entrenador, tens que adaptar una mica, no?, a les jugadores que tens i com vols jugar i tal. Jo crec que la clau, una de les millors coses quan estàvem concentrades i jugàvem els 40 minuts, va ser moltes vegades la defensa i les ajudes a la defensa. És veritat que teníem una bona bloquejadora, que era la clau, la Claudia Moreno, i jo crec que va ser una de les bones claus. També aquesta manera de repetir el joc, de ara tu, ara jo, de moure la pilota quan volíem. Jo crec que van ser els punts forts de l'equip. No va ser suficient en uns partits, clar, però sí, jo crec que pondria aquest punts forts.
1: Bueno, comentaves el tema del pivot, portes la samarreta dels Lakers, un altre equip que també ha tingut un problema aquesta temporada a nivell de rebot. No sé si us plantegeu trucar al Víctor Wembanyama o...
3: Està una mica tocat, no?, d'aquesta derrota també.
1: Bueno, bé, parlant sobre altres temes, bueno, no sé si li vols fer alguna pregunta, David.
2: Bueno, bé, sí que és cert que no, també he pogut fer una mica seguiment, no?, de vosaltres, no?, en algun partit, i també hem pogut parlar, no?, en el postpartit. Clar, al principi de temporada vau començar bastant bé, estàveu allà a les posicions a mitja taula i així. Què creus, o sigui, què ha pogut passar, o sigui, en aquest, després de, diguem, després de Nadal o així, començament de, diguem, de la segona volta, per caure d'aquesta manera?
3: Bueno, en aquests equips amateurs també les vacances cobren bastant baixes. És veritat que els primers entrenaments després de Nadal costen, i això fa que quan tornis a arrencar una mica, no, vas una mica endarrerit. Jo crec que també va ser molt tema mental. Jo crec que és una de les debilitats principals de l'equip, és el tema de saber estar un partit, d'aguantar un partit, de anem perdent, però hem de lluitar fins al final, jugar els 40 minuts, també, que jo crec que va ser una de les coses més importants, que no vam poder fer a tots els partits, i jo crec que va ser important, perquè és veritat que vam fer bons quarts, perquè tenim quarts que eren molt malaments, i això ens arrastrava tot el partit ja. Llavors, jo crec que sí, no, una mica de compromís per aquest costat, no, de arribar a ser més gent als entrenaments i tindre una mica més d'intensitat.
1: D'altra banda, ja de cara a aquest estiu, entenc que tots els clubs que amb els que he parlat m'han dit, no, que aquestes setmanes post-temporades són les més difícils de gestionar, ja que has de preparar tot el planning de cara a la pròxima temporada, equis sortides, equis arribades. Entenc, no sé si al club ja heu fet aquest plantejament i no sé si també si veurem molts canvis de cara al mes de setembre.
3: El primer de tots, jo ja no estaré com a primer entrenador de l'equip del senyor femení. Agafarem un altre entrenador, jo vaig cap al cadet. El primer canvi és aquest. Ja hem agafat, crec que, dos jugadores noves.
1: Important.
3: Important. Una pivot. Important també.
1: I no és el Wembanyama.
3: No. Estaria bé, però no. I, clar, de cara a l'estiu, pensar que també som un equip amateur, que estem a les últimes categories, llavors, de cara a l'estiu no tenim molts plans, pròpiament dit, per sèniors. Som més un club de formació, que aquest estiu mirem més cap al campus, que el fem juntament amb la penya, entrenadors de la penya, tenim un
1: sí, acord. Aquesta afiliació amb la penya també ho teniu amb el futbol sala, no? Per posar un exemple, sí.
3: Sí, ara també ens hem unit a tema gestió i tot això amb el futbol sala també per fer una pinya més gran. I bé, ja suposo que d'aquí a cara a setembre us donaré el número del nou entrenador. Ja podeu
2: fer... Exclusiva.
3: Sí. Bueno, de fet, hem canviat. Jo vaig amb el cadet i el cadet...
1: Bueno, passa molt, Passa molt en aquests clubs, sobretot indoor, també l'handbol és molt habitual veure aquests canvis,
3: Sí, canviant d'equips, literalment. Jo vaig amb ell i amb ell és.
1: Bé, com comentaves, no continuaràs a la banqueta del sènior A, hi haurà un nou membre, i ara sí que sí, volia preguntar-te sobre el tema del projecte. A mitjà llarg termini, no? Sabem, ho hem comentat diverses vegades en aquesta entrevista, la prioritat és la formació de les jugadores, que gaudeixin, no? Practicant el bàsquet, però també a nivell de competitivitat, no us agradaria a nivell esportiu intentar estar a la mitja taula alta? Per què no intentar assolir l'ascens a primera territorial, com va fer el curs passat el sènior masculí?
3: Sí, és el que et deia abans, al final nosaltres en l'equip hem sigut 9 l'any passat, aquest any també érem 10. El primer partit de la temporada, els 2 minuts, es va lesionar una jugadora per tota la temporada. Llavors, sofrim molt d'aquest tema de que ens falten jugadores. Llavors, és veritat que tu no pots afrontar potser aquest nivell d'exigència d'un ascens quan tu no tens prou jugadores. Jo crec que el primer limitant és aquest. El segon era que, clar, primer hem de consolidar un equip, que jo crec que és el que hem pogut aconseguir aquest any, que, per exemple, crec que totes continuen. Vaig parlar amb elles, vam aconseguir consolidar l'equip, tenim nous jugadores que aportaran més coses també. Llavors, ara jo crec que sí que és un bon punt per dir, vale, hem consolidat l'equip, l'equip ja juga, l'equip té ritme, ara podem optar potser a competir aquestes primeres posicions o plantejar-nos el fet de dir, podem plantejar-nos el fet d'arribar a primeres posicions i passar d'ascens.
1: Que, per cert, aquesta pregunta me la soco jo ara de la manga, per dir-ho d'alguna manera, perquè hem parlat ara amb l'Alfonso Valenzuela, del bàsquet femení Castelldefels, responsable de l'àrea femenina. No sé si heu parlat amb ells. Us heu plantejat també parlar amb el Club Bàsquet Castelldefels per fer alguna espècie d'afiliació, com que us fessin la sessió de diferents jugadores de categories inferiors o no? Com és la relació amb el Castelldefels?
3: Bueno, a nivell de relació, jo no estic molt ficat al tema de gestió entre clubs. Jo crec que no tenim molta relació, perquè jo sé no es portem, pues, coincidim i ja està. Però sí, al final, en un poble petit, per així dir-ho, el Castelldefels, una ciutat no més ben dit, no hi ha molts clubs, només som dos, que és veritat que podríem fer aquests convenis o aquest moment de sessió de jugadores, de dir, bueno, mira, tinc jugadores tal, que em sobra, no, potser que poden aportar aquí. Estaria bé, clar, però això tampoc em pertoca a mi. Tindria que ser més part de directives o de gestió, que tindria que gestionar aquestes coses. Però sí, jo crec que sí que podria estar bé fer aquest tipus de gestió.
1: Doncs bé, Sergi, moltes gràcies per apropar-te, que tinguis un molt bon esteu i bé, et desitgem la millor de la sort de cara a la pròxima temporada en categories inferiors.
3: Vale, moltes gràcies.
1: Una abraçada ben forta. Bé, nosaltres estem a... Passa un minut de les 12, anem a fer una pausa musical i escoltem el gran Pedro Paredes. Fins ara.
4: Història del country. Un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora. Ràdio Castelldefels.

0: les van a demandar la federación tener unas características el pabellón, por lo tanto, es un viaje complicado. Tenemos Andorra, tenemos Vilomara, tenemos la Seu d'Urgell. La Seu d'Urgell, creo que también el viajecito va a ser majo. Y luego tenemos Salou otra vez, que mantuvo la categoría. Tenemos otros dos de Lleida, que Alforja no, creo que descendió, creo. Y si no es Alforja, es el otro uno.
1: Alforja está
0: mantenido. Pues ahora no me acuerdo quién es el otro que no ha mantenido la categoría, pero alguien de Lleida no ha mantenido. Pero bueno, tenemos Alforja, hay que ir a Alforja, o sea que no.
2: Vais a acumular kilómetros.
0: Sí, yo creo que le vamos a dar la vuelta al marcador, sí. Entre la temporada pasada y la temporada que viene le damos la vuelta.
1: El que baja es Pardiñas.
0: Eso, Pardiñas. Monistrol
1: y Balaqué, que bueno, son todos de...
0: Sí, de pero todos los que van a subir, van a subir.
2: Al lado.
0: Sí.
1: Bueno, pues bien, Pedro, muchísimas gracias por acercarte hoy aquí a la matinal esportiva, desearte un buen verano, que no pasemos mucha calor, sobre todo.
0: Eso va a ser complicado.
1: Y nada, muchísima suerte, que vaya muy bien.
0: Muchas gracias a vosotros por todo el año y nos vemos el año que viene.
1: Doncs bé, David, ràpidament no hem repassat la classificació d'aquesta tercera divisió nacional.
2: Ah, exacte, important. Com hem comentat, no? Amb 72 punts i ascens directe al Sant Joan d'Espí, segon al Futsal Vilomara amb 68, tercer l'Esparreguera amb 63, quarts al Castelldefels, cinquens al Tecnobit Alforja amb 54, sisens l'Arrels amb 49, setens al Salou amb 46, vuitens al Sant Sadurní amb 45, novens l'Eixample amb 44, desens amb 36 al Fredic Mistral, empatats amb l'Andorra amb 36, dotzens al Futsal Atlètic Vilatorrada amb 30 i en aquesta zona de descens el Balaguer amb 27, la Barca Monistrol amb 26, líder Agua Pardiñas amb 20 i per últim el QE d'aquesta classificació, el Penyes Plugues amb 14 punts.
1: Doncs així quedaria la classificació amb aquests descensos. Sobretot el tema del Penyes Plugues a mi em sorprèn, ja que és un equip històric a nivell de Barcelona, de Catalunya. Suposo que aquí l'Alfredo García no estarà molt content, no? que va passar, no? pel conjunt d'Esplugues de Llobregat. Una temporada en línies generals, com ens ha comentat el Pedro, doncs, positiva en clau futsal Castelldefels. Hem de passar del sènior masculí del futsal Castelldefels cap al sènior femení del CSR Castelldefels, equip que també ha tingut una temporada important en la seva categoria, ha mantingut la lliga sense cap mena de dubtes, ha acabat a la zona mitja alta de la classificació, que sempre és important, i una temporada primera catalana en línies generals regular.
2: Doncs sí, Cristian, finalment, no, com has comentat, en aquesta mitja taula de la classificació, cinquenes amb 45, amb 46 punts, 15 victòries, un empat, però 10 derrotes. A l'última jornada va perdre 6-2 contra l'APA Poble Sec. Pel que fa als gols, han acumulat un total de 81 gols a favor i 74 en contra. Bé, pel que fa a aquesta lliga, el Molins, a 99, han estat les campiones amb 71 punts, amb 23 victòries, 2 empats i una derrota, que amb aquest campionat ascendeix a la divisió d'honor, i pel que fa a la màxima golejadora de l'equip ha estat Maria Vinyet Trillo, amb aquests 11 gols. Maria Vinyet Trillo i Aroa Pérez, que les dues acumulen en total, han acumulat 11 gols, i pel que fa a la màxima golejadora de la lliga ha estat Maria Solsona, amb aquests 45 gols, gairebé 2 per partit. Aquest ha estat una mica, no, el resum d'aquesta lliga del CSR Castelldefels.
1: Doncs una temporada on l'equip ha quedat a la zona alta. Malauradament recordem que el futsal Castelldefels, com vam ja repassar la setmana passada, doncs baixarà a segona catalana. Bé, abans de parlar amb protagonistes del CSR Castelldefels femení, crec que estem tots d'acord que el Molins ha sigut el millor equip, no?
2: Sí, perquè amb 23 victòries. Sí,
1: no, i a més 7 punts de distància amb el segon. I sobretot ha acabat la temporada... com un tir, eh?
2: Sí, impressionant sobre l'últim partit. No, perdoneu, l'últim partit, no? Va tot i

0: que li va costar l'últim partit contra el Solsona per 3-4, però bé, ha estat una temporada on la mitjana de gols han estat uns 7-8.
1: Com a curiositat, precisament entre aquests enfrontaments, no, entre CSR i Futsal Castelldefels, el derbi local, els dos van caure del costat del CSR, ja que el partit del primer... de la primera volta, no? El va guanyar 1-5 i després el segon Equador se'n van portar el gat a l'aigua per un 3-0 al marcador final. Em sembla que ja tenim protagonistes d'aquest equip del CSR Castelldefels femení, com és un dels responsables de la seva àrea femenina, com és el seu coordinador, el Ivan Jiménez. Hola, Ivan, molt bones, què tal, com estàs?
2: Molt bones, què tal, com estem?
1: Bueno, primer de tot, Ivan, preguntar-te sobre com estan sent aquestes setmanes, aquests dies, un cop acabat la temporada.
2: Bueno, pues ja sabeu que de bojos anem de bòlit, perquè ara hem de... no ha acabat la temporada, que ja saps que, bueno, les famílies i jugadors volen saber on estaran l'any que ve, i tema de fitxatges... És una època que nosaltres com a coordinadors tenim moltíssima feina i, bueno, hem d'apretar una miqueta en aquests dies.
1: I, Ivan, quina valoració fas de la temporada de les dirigides per la Jessica Pastor?
2: Pues crec que molt bona temporada, no? Al final crec que tenim un equip amb molta experiència, un equip bastant veterà, i crec que la temporada, només en moments puntuals, si ens haguessin respectat les lesions que hem tingut durant tot l'any, crec que podríem estar una miqueta més aquí entre el grup aquest de tres, no? Ens hem despenjat una mica entre el quart i el cinquè, però crec que una molt bona temporada, la veritat.
1: I què creus que us ha faltat per estar en aquest vagón del segon, tercer i quart classificat?
2: Bueno, jo crec que això, no? Que ens respectés les lesions que teníem durant l'any, no? Sempre per una cosa o l'altra, i també, pues, al final això no és un tema professional, i per treball, pues, a vegades les jugadores no arriben. I també he fet aquest canvi generacional, que ens falta també una miqueta, no? D'anar incorporant, pues, gent més jove i tenir una miqueta més d'aquesta transició com a club, que sí que tenien els altres equips. Al final, tant Penyesplugues com Molins com Eixample, pues, són filials, que són gent molt jove, i això, pues, crec que és una mica el detonant ara mateix.
1: D'altra banda, quines creus que han sigut les claus de la temporada?
2: Bueno, jo crec que ha estat molt ben dirigit per la Jessi. Crec que les jugadores, pues, com et deien, són veteranes, crec que saben a què és competir, totes al final han jugat a Nacional com a mínim, crec que saben portar molt bé el tanteig, el marcador, i, bueno, això a temps parat és primordial, i que el partit no se't faci llarg, no? I al final, pues, crec que elles amb tot això ho tenen, i són molt competitives i porten molts anys al peu del canó, i crec que són grans professionals, la veritat.
1: D'altra banda, aquesta temporada es dava la particularitat, no?, de que hi havia un derbi després de l'ascens del Castelldefels al curs passat. Malauradament no ha sigut capaç de mantenir la categoria, però suposo que ha sigut especial, no?, jugar un derbi contra un equip del mateix municipi.
2: Sí, perquè crec que només havíem coincidit a Copa, i, bueno, al final, bueno, jo que he estat a l'altra banda, pues, el Castelldefels sempre a Nacional i en categories molt altes, també és una mica vistós, no?, que estigui ara en aquesta categoria i a més, però com diem, és difícil de treballar ara mateix el tema del femení, tenim molta competència amb el futbol i cada cop costa una miqueta més, no?, el futbol sala, pues, mantenir equips, i clar, al final... no és el mateix, i intentem fer un gran esforç, però cada cop costa més, i crec que un exemple, pues, és el que ha passat aquest any, no?
0: Sí, hola, Ivan, què tal? En línies generals, quin aprenentatge us porteu d'aquesta temporada?
2: Com a aprenentatge, pues, bueno, crec que és una temporada també atípica a nivell d'instal·lacions a Castelldefels. Ens ha costat una mica, pues, tot aquest moviment, no?, de pistes, d'horaris, de jugar, i, bueno, pues això ens ha fet aprendre també, pues, una mica, crec que ens hem de moldar a qualsevol situació, i a nivell una mica de jugadores, el que el torno a dir, el que deia, que com a aprenentatge pues, crec que hem de fer un salt a nivell de plantilla, crec que hem de treballar amb una línia una mica més continuada i bueno, en això estem.
1: D'altra banda, ja de cara a aquest estiu, comentaves no, que ja portàveu unes setmanes dures no, a nivell de planificació, de gestió, de cara a la pròxima temporada. Veurem canvis a nivell de plantilla?
2: Bueno, de moment, la veritat que crec que el gruix es manté, unes 10 jugadores mantenim, també el cos tècnic amb la Jessi. Crec que només ara perdem una jugadora perquè bueno, té aquesta necessitat d'aprovar una mica pues, a la nacional i donar un pas endavant i nosaltres pues, no hi ha cap problema que ho provi, crec que és una oportunitat i sempre nosaltres ho treballem d'aquesta forma, com una oportunitat i la idea és aquesta, el que et deia, si podríem incorporar dos o tres jugadores ja per anar fent una mica aquest canvi generacional, a nosaltres ens encantaria, clar.
1: I com plantegeu la pròxima temporada?
2: Pues la plantegem una mica com aquesta, la veritat. Si podem estar en aquest grup d'entre els quatre primers, i pues, com jo dic sempre, primer m'agrada anar sense fer comptes i sense aspirar a vegades a dir no, que pujarem o no pujarem, perquè això tothom sempre fa guit per pujar, per guanyar, i crec que sempre és complicat, i sobretot, com dèiem, la competitivitat amb els equips que tenen pues, una base molt consolidada, pues nosaltres ara mateix estem una miqueta més lluny i hem de batallar una mica amb això, però la idea és aquesta, estar entre els quatre primers, cinc, com aquest any.
1: I una miqueta més en general, d'altre costat, fa precisament una setmana vam conèixer la bomba no?, de Roger Serrano pel sènior masculí. Ivan, com ha rebut el club aquesta grandíssima notícia?
2: Bueno, pues mira, la veritat que ell aquest any estava a Eivissa, però estava buscant pues, ja una estabilitat aquí a Barcelona, com ja sabeu, ell és d'aquí, molts anys ja al Barça, no? I la veritat que, bueno, vam parlar amb ell, ja estava una miqueta per la labor, i bueno, ell volia una estabilitat, acomodar-se una mica aquí a la ciutat, no?, per la seva família i per acabar d'enllestir els seus estudis i buscar una mica aquesta línia per treballar més estable aquí. I, bueno, la veritat que per nosaltres és un orgull i crec que inclús per la ciutat de Castelldefels és important també.
1: Doncs bé, Ivan, moltíssimes gràcies per atendre'ns en el dia d'avui. Que tinguis un molt bon estiu i una abraçada ben forta.
2: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i gràcies per donar-me aquesta visibilitat.
1: Que vagi molt bé. Les paraules d'Ivan Jiménez, el coordinador del CSR Castelldefels, fent una miqueta de balanç de la temporada de l'equip femení. Una temporada, David Okereke, a primera catalana. L'equip, com hem comentat, ha sigut cinquè amb 46 punts i abans de donar el carpetazo definitivo, no?, per dir-ho d'alguna manera, al futsal, anem a repassar precisament la classificació d'aquest grup 2 de primera catalana.
0: Doncs bé, com comentaven, no, el Molins 99 amb 71 punts ha estat el campió d'aquesta categoria, amb 23 victòries i només una derrota. Seguidament del Penya Esplugues amb 64 punts, amb una distància de 7. Tercer és el Apa Poble Sec amb 54. L'Eixample B, quarts amb 53. El CSR, no, com comentaven, cinquenes amb 46 punts, el futsal comtal amb 39 en aquesta sisena posició, el Palma Sec en la setena amb 37, aquí empatats amb el Cornellà amb vuitenes, amb novenes el Sant Joan d'Espí amb 32, en aquesta desena posició el Solsona amb 29, i bé, en aquesta última posició de la salvació el Montserrat amb 25 punts, i ja a les tres últimes posicions del descens, com hem comentat, el Futbol Sala Castelldefels amb 21 punts, l'Alzina, tretzenes amb 10, i aquí les Cues, el catorzenes, la Lenya, Club Esportiu A, amb 7 punts.
1: Doncs abans de canviar d'esport, d'anar amb una altra disciplina i saludar a més protagonistes, fem una petita pausa musical i parlem amb el gran Carlos Hurtado.
3: Si quieres viajar con nosotros,
4: te invitamos a escuchar Viajando por las Ondas,
3: el programa de viajes de Radio Castelldefels.
4: Todos los miércoles a las 6 de la tarde.

0: La setmana recull informatiu de Ràdio Castelldefels.
1: Ha estat notícia aquest dilluns.
2: Les obres de construcció del tercer centre de salut de Castelldefels, l'àrea bàsica de salut de la Muntanyeta, ha encarat la recta final i la Generalitat ha anunciat que podria entrar en servei a la tardor. El nou equipament reforçarà els serveis d'atenció primària de pediatria, de salut mental d'adults, de salut mental infanto-juvenil i el servei de rehabilitació i fisioteràpia en disposar de més espais i nous serveis. Permetrà així redistribuir l'activitat assistencial, ampliar la capacitat organitzativa dels serveis i donar resposta al creixement demogràfic. L'Ajuntament valora positivament l'obertura del nou equipament, però reclama que vagi acompanyada de més professionals, de més serveis i una millora real de l'atenció primària pública de la ciutat. Escoltem a la regidora de Salut, a la Paquita Cruz.
3: Hemos procedido a presentar aportaciones porque desde un principio, ya lo sabes Ana, nosotros somos muy reacios a que se saque personal de los otros CAPs, estos dos CAPs, que se divida el personal hasta que se vaya el personal al tercer CAP. Esto es falta de profesionales, falta de recursos, falta de servicios, seguimos con las listas de espera y bueno, tenemos una serie de aportaciones que desde el Ayuntamiento ya hemos hecho. También hemos enviado información a todos los agentes implicados que se han implicado muchísimo, como la María Blanca, como la María Pensionista, las asociaciones de vecinos, todos los compañeros regidores de la oposición. Hemos enviado a todo el mundo la información vía mail para que puedan presentar propuestas que se puedan presentar hasta el 29 de junio, o sea, del 29 de mayo se han hecho al 29 de junio. Se llaman aportaciones. Lo que queremos es mejorar, sumar y aportar.
2: Per això, l'Ajuntament ha demanat més professionals, més proximitat, més pediatria, més transparència i també més drets per a la ciutadania. A més, des de l'Ajuntament es reitera que la ciutat necessita tenir assistència hospitalària. És per això que han formulat aquest conjunt d'aportacions al projecte anunciat per la Generalitat. Escoltem a la regidora de Salut, a la Paquita Cruz.
3: Nuestra posición respecto al tercer CAP y al área básica es muy clara. Nosotros estamos a favor porque la ciudad necesita más capacidad asistencial, necesita más proximidad y mejor respuesta a las necesidades que tenemos de salud ahora mismo en la población. El CAP Muntanyeta no tiene sentido si no va acompañado de más profesionales, más servicios, más recursos. No queremos que se abra un CAP repartiendo los mismos médicos, las mismas enfermeras, las mismas administrativas cuando van a hacer más falta, porque un nuevo CAP necesita administrativas de salud más, ya no podemos sacar administrativas de los otros dos CAP para poner administrativas que son las personas que atienden a la población. Por eso, esto no soluciona los problemas actuales. Hemos crecido, cada vez tenemos más personas mayores, hay más enfermedades crónicas, hay más demanda sanitaria. Hay barrios con dificultades de movilidad y familias que necesitan atención más propera, como la atención domiciliaria, y esto es lo que necesitamos.
2: La Generalitat ha anunciat que l'àrea bàsica de salut de la Muntanyeta entrarà en servei a la tardor i un dels aspectes destacats del centre de salut serà l'atenció pediàtrica centralitzada.
3: La pediatria. Pedimos que la pediatria se va a modificar, el model de pediatria se unifica en ese CAP, pero pedimos más pediatras, pedimos más enfermeras pediátricas, pedimos un horario de pediatría de urgencia, o sea, que no a las 8 se cierre, sino que se pueda abrir hasta las 9 o las 10 de la noche, ya que no tenemos urgencias pediátricas, pues pedimos, bueno, yo creo que lo que pedimos no es nada que no se pueda hacer. Y bueno, nosotros defendemos el nuevo CAP, pero que también lo defendemos con una mirada comunitaria. Estamos trabajando con la Xarxa de Salud Comunitaria y, en teoría, aquí no irá personal de Xarxa Comunitaria, de REBEC. O sea, necesitamos personal social sanitario, fisioterapia, nutrición, bienestar emocional, porque no solo la salud depende de las visitas médicas, de las enfermedades, sino hay otros factores que influyen mucho en la vida de las personas de nuestra ciudad.
2: La BS de la Muntanyeta, recordem que serà gestionat pel Consorci Castelldefels Agents de Salut, el CASAP, que és una entitat pública participada per l'Institut Català de la Salut i l'Ajuntament de Castelldefels. El portal municipal incorpora una nova secció que recull els projectes impulsats pel govern local en diferents punts de Castelldefels, tant els que es troben en fase inicial com els que estan en execució o ja han finalitzat. Així ho ha explicat l'alcalde de Castelldefels, el Manu Reyes, amb una promoció o una publicació a xarxes socials.
4: Muchos de vosotros contactéis conmigo para conocer las diferentes obras que tenemos en nuestra ciudad. En este vídeo te explico dónde consultarlas. Para conocer todas las obras que ahora mismo están en la ciudad, tienes que entrar en la página web del Ayuntamiento, www.casteldefels.org. Una vez que estés en la página web del Ayuntamiento, acompáñame hasta la sección Millores de la Ciutat. Y aquí podrás ver todas las propuestas de trabajo que actualmente estamos ejecutando en los diferentes barrios de Castelldefels. Al final de la web de Millores encontrarás un mapa interactivo que te permite conocer en cada punto de la ciudad qué estamos realizando. Castelldefels avanza y lo hace contigo.
2: L'Ajuntament de Castelldefels ha posat en marxa l'espai web Millores de la Ciutat, una nova eina de consulta ciutadana que permet conèixer les actuacions que s'estan desenvolupant als diferents barris del municipi. Sota el lema Castelldefels avança, el portal recull una relació de projectes promoguts pel govern municipal amb l'objectiu de millorar l'espai públic, els equipaments, la mobilitat, també les zones verdes i els serveis de la ciutat. Escoltem el cap de secció de comunicació municipal, el Miguel Ángel Vázquez.
5: Tenim totes les actuacions que s'estan fent al carrer, que són desenes, i el preu, les característiques, on es fan, com es fan, o sigui, pot trobar tota la informació del que Castelldefels, del que l'Ajuntament està fent en aquests moments. A més, ho hem fet amb una estètica de fitxes, que és encara més fàcil, les pots veure a través de la portada, també pots entrar a clicant a totes les propostes, pots entrar a totes les fitxes i a totes les fitxes doncs, veus totes les obres que s'estan fent, que en aquests moments estic repassant ara, però bueno, jo crec que tenim més de 20, 30, prop de 40 actuacions que s'estan fent a la via pública i és una manera, doncs, primer, de ser transparent amb la ciutadania, tot el que estem fent i, segons, també de que sàpiguen què s'està fent per millorar la ciutat.
2: Entre les actuacions que es poden consultar hi ha projectes com la urbanització del carrer Barcelona, la remodelació de la plaça de l'estació, el nou pavelló de Can Vinader o, per exemple, la renovació del Parc dels Xiprers. Escoltem el cap de secció de comunicació municipal, el Miguel Ángel Vázquez.
5: Aquesta pàgina és un mandat que jo crec que es feia molt necessari fer aquest tipus de mostrar aquest tipus d'informació. Estem en un mandat on s'està sent molt actiu en la inversió municipal, la inversió pública, i bueno, s'havia d'explicar bé què és el que s'està fent i sobretot de donar molta informació, perquè sí que és cert que l'Ajuntament ha estat molt actiu aquests 4 anys en la creació de projectes i ara, com passa sempre, primer any es pensa en quins projectes han de fer, segon i tercer any es defineixen, es creen, es fan la redacció dels projectes i l'últim any es fa l'execució dels projectes. No? És això que diuen sempre, tot això quan arriben les eleccions, és que no dona temps abans, és que el primer any es pensa quin ha de ser el projecte o els projectes que es desenvoluparan segons la situació econòmica, el segon i el tercer bàsicament són per crear els projectes, treballar-los i redactar-los i l'últim. L'últim any és l'execució física. No? Aquest mandat, a més, tenim molta activitat al carrer perquè estem fent molta inversió. S'ha de pensar que entre la inversió directa que ha fet l'Ajuntament amb els seus recursos, la inversió, obres que s'estan fent conjuntament amb altres administracions i obres que assumeixen directament algunes altres administracions de forma directa en la seva globalitat, en la seva totalitat,
2: Aquest espai web també inclou un mapa interactiu que permet localitzar les diferents actuacions sobre el territori i consultar en quin punt de la ciutat s'estan portant a terme. D'aquesta manera, la ciutadania pot tenir una visió més clara i ordenada de les obres i millores que afecten el seu entorn més proper. L'alcalde de Castelldefels, el Manu Reyes, ha explicat que aquesta eina respon a les consultes de molts veïns i veïnes que volen conèixer quines actuacions s'estan fent a la ciutat i amb aquesta nova secció l'Ajuntament vol facilitar l'accés a la informació municipal i fer més visible l'evolució dels projectes que formen part de l'acció de govern de la ciutat. Avui dilluns es preveu un perill alt de tenir temperatures superiors als 36,6 graus centígrads entre les 8 del matí i les 8 del vespre. Castelldefels es troba des d'ahir sota alerta pel risc de calor intensa i, de fet, com informàvem fa poc, també s'acaba d'activar una prealerta preventiva pel risc d'incendis forestals. Segons les previsions meteorològiques, les temperatures podrien superar avui aquests 36,6 graus durant les hores centrals del dia. Des de Protecció Civil han activat una alerta per calor extrema i també s'ha donat una prealerta a Castelldefels pel risc elevat d'incendi forestal. Escoltem el Joan Álvarez, el tècnic de Protecció Civil.
6: Tenim, per una banda, tenim l'alerta del Pla Bàsic d'Emergència Municipal, que és per l'episodi de calor que viurem principalment durant el dia d'avui amb major intensitat, que és un fenomen que no només afecta Castelldefels o Catalunya, sinó afecta tota la península. I, bueno, com bé deies, és un fenomen que durant el dia pues, podrem superar aquestes temperatures de 36,6 graus centígrads que corresponen al percentil 98 de, diguéssim, la mitjana dels darrers anys, no? Per tant, són temperatures que són massa elevades, en especial entre les hores de diurnes, que serien pues, entre les 8 i les 8, de, les 8 del matí i les 8 de la nit. I, a més, tindrem fenomen de calor nocturna, com ja hem patit aquesta nit, pues, ho tornarem a patir la nit següent. S'espera que durant els següents dies, bueno, s'espera que fins dimecres la calor es mantingui aquí al litoral, no amb tanta intensitat, baixarà una mica. De fet, en principi les previsions per demà i dimecres aquí no són tan greus, però continuarà fent calor.
2: S'espera així un episodi de calor amb temperatures altes i persistents, sobretot en el dia d'avui, com dèiem, on farà molta calor, especialment al migdia i a la tarda. Les nits seran caloroses amb poca baixada de temperatura i també hi ha possibles episodis de xafogor. Des de Protecció Civil assenyalen quines coses s'han de considerar davant d'aquestes situacions.
6: Doncs principalment en les hores de més sol, que seria, pues, nosaltres tenim la franja horària de perill, és de 8 d'aquest matí, és a dir, que ja portem 50 i pico minuts, fins a les 8 de la tarda, no? Que continua, que és el període diurn en què fa més sol. Però, bueno, també ho sé una mica en funció de la sensació tèrmica de cada moment, no? Es recomana, per suposat, pues, intentar evitar durant el dia d'avui, aquests dies que faci més calor, fer esports a l'aire lliure o activitats a l'aire lliure, sempre que no siguin en un context pues, que pugui ser, per exemple, una piscina, això sí, no? Perquè això és un refugi climàtic, no? Però en especial durant aquestes hores.
2: Recordar també que la ciutat compta actualment amb 7 refugis climàtics habilitats per oferir espais de protecció davant les altes temperatures. 2 són espais exteriors, al Parc del Castell i al Parc de la Muntanyeta, i 5 són equipaments interiors. Parlem de l'edifici de la República, el Centre Frederic Mompou, la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, el Centre Cívic Vista Alegre i l'Espai del Mar.
1: Ha estat notícia aquest dimarts.
2: Castelldefels es prepara per viure aquest dimarts 23 de juny una de les nits més emblemàtiques de l'inici de l'estiu. Parlem de la Revetlla de Sant Joan. L'Ajuntament fa una crida a gaudir de la festa amb responsabilitat, civisme i prudència, especialment pel que fa a l'ús del foc i de la pirotècnia. L'alcalde de Castelldefels, el Manu Reyes, ha fet un recordatori de les mesures i les recomanacions.
7: Llega la verbena de San Juan, una noche mágica donde a todo el mundo le gusta disfrutar. Pero esa fiesta hay que hacerla con responsabilidad. Por eso desde el Ayuntamiento hacemos una serie de recomendaciones y recordamos algunas normas que son importantísimas que todo el mundo las cumpla. En toda la ciudad no se pueden realizar hogueras, tampoco se pueden tirar petardos en zonas boscosas y hasta 500 metros de esas zonas, tampoco en zonas donde haya vegetación o haya cualquier tipo de riesgo. El uso de la pirotecnia se tiene que realizar de forma responsable. Si eres menor, deberías ir acompañado de un adulto.
2: El municipi és especialment vulnerable als incendis forestals i per aquest motiu el consistori recorda també que cal adaptar la celebració a aquesta realitat. És el cas de la nostra ciutat, que per primera vegada s'ha prohibit la instal·lació de casetes ambulants per la venda de petards els dies previs a la revetlla. Escoltem a l'alcalde de Castelldefels, el Manu Reyes.
7: Este año, por primera vez, hemos suprimido todas las casetas de venta de petardos en la vía pública. Recuerda que hay personas muy sensibles al ruido y al uso de los petardos. Y también las mascotas sufren muchísimo cuando se lanza un petardo en nuestras calles. Esta verbena tan especial tendremos el mayor dispositivo policial de todo el año para garantizar la seguridad. Pero necesitamos tu colaboración. Haz de la verbena de San Juan una noche mágica, pero una noche responsable, porque Castelldefels es de todos.
2: La seguretat, insisteixen, és cosa de tothom i només amb responsabilitat, exemple i respecte es podrà gaudir d'una gran nit sense posar en risc l'entorn ni les persones. Escoltem les recomanacions de la policia local per viure amb seguretat la revetlla d'aquesta nit.
8: La nit de Sant Joan és una de les nits més especials de l'any a Castelldefels i perquè la podem gaudir necessitem de la teva col·laboració.
9: Recorda que a la platja no es poden fer fogueres ni llançar coets o fanalets. Tampoc no s'hi pot acampar ni accedir en envasos de vidre.
10: Gaudeix de la festa però respecta els espais públics i el descans dels veïns.
8: I quan acabi la revetlla, ajuda'ns a mantenir les platges netes. Utilitza les papereres i recull els teus residus.
10: Per facilitar les tasques de neteja, hem de marxar de la platja abans de les 6 del matí i no podem accedir fins que finalitzin.
8: Entre tots i totes, fem possible una revetlla de Sant Joan més cívica, més neta i més segura. Bona revetlla de Sant Joan.
2: La revetlla també comportarà afectacions al trànsit en alguns punts de la ciutat amb restriccions i talls de circulació per garantir la seguretat durant tota la nit. Escoltem el que ens expliquen des de policia local.
10: Si aquesta revetlla de Sant Joan vens de la platja, planifica bé els teus desplaçaments.
8: Recorda que el passeig marítim quedarà tallat al trànsit entre les 9 del vespre i les 10 del matí de l'endemà, sempre que puguis vinar a peu o en transport públic.
9: I si has begut, no condueixis. Busca una alternativa segura per tornar a casa.
8: També et demanem prudència al mar. Evita els banys nocturns si has consumit alcohol o et trobes cansat. A la nit, els riscos són més difícils de detectar.
10: Volem una revetlla lliure d'agressions masclistes. Si necessites informació, suport o acompanyament, trobaràs un punt lila a l'Avinguda dels Banys.
9: Gaudeix de la festa amb responsabilitat. La convivència i la seguretat és cosa de tothom.
2: Pel que fa al punt lila, el funcionament serà des d'avui 23 de juny a les 10 de la nit fins al 24 a les 2 de la matinada. Escoltem a la tècnica d'igualtat, l'Anna Dolors Ferrandiz.
11: Hi haurà un servei de punt lila que aquest any es complementa amb altres serveis del pla de xoc, que són serveis preventius per treballar per una revetlla que sabeu que a Castelldefels doncs volem que sigui també segura i també lliure.
2: I un dels protagonistes de la revetlla de Sant Joan és la Flama del Canigó. L'acte començarà a les 8 del vespre amb l'arribada de la Flama a la plaça de l'Església. En aquest punt, la Flama estarà rebuda pels diables de l'agrupació cultural de Cultura Popular de Castelldefels. Escoltem el regidor de Cultura, el Cristian Undamal.
12: Això ho fem també amb els gratacims i els buscaires. Ja és una tradició de molts anys. Porten la Flama al Canigó des del centre de la ciutat, on comença també amb el correfocs i amb els tabalers de la ciutat, i després ja s'adreixen, doncs, dirigeixen a la part de la muntanyeta, on faran la lectura del manifest i actuacions musicals també amb artistes locals, i també pot repartir en coca, cava i una mica de sopa.
2: La festa continuarà a les 11 de la nit amb una sessió del DJ local. L'activitat està organitzada pels agrupaments Escoltes, Gratacims i Buscaires. També hi col·laboren l'Ajuntament de Castelldefels, Òmnium Cultural i l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels. El 28 i 29 de maig va tenir lloc la nova trobada de l'EPA, l'Espai de Participació Adolescent, que es va impulsar conjuntament des de les àrees municipals de participació ciutadana i joventut i amb la col·laboració de l'àrea d'educació. La regidora de participació, la Marian Ortega, ens explica més sobre com sorgeix el projecte.
13: El Consell de la Infància nos reclamaven que querían continuar, perquè Son jóvenes que al final tienen mucha vocación de participación, están muy implicados en la ciudad. Tienen muchas propuestas, tienen muchas ganas de mejorar Castelldefels, quieren Castelldefels, quieren que sea la mejor ciudad del mundo. Y claro, se les acababan y decían, ¿y ahora qué? Queremos continuar. Entonces pusimos en marcha el espacio de participación adolescente. Y muy bien también, ¿sabes? Al final el otro día hicimos la clausura aquí y ya te digo, son chavales que es que lo viven totalmente. Uh-huh. O sea, tienen muchas propuestas. Ahora estoy recordando otro proceso participativo que hemos hecho que ha sido referente a los parques, al Parque de Santa Eulalia y al de la Democracia, que también les lanzamos el reto, ¿no?, a dos institutos y dos colegios públicos de aquí, de la ciudad, en el que nos dijeran, bueno, que nos analizaran cómo teníamos estos dos parques, ¿no?, a nivel pues de inclusión y de uso para diverso, ¿no?, para toda la ciudadanía.
2: Tot plegat, projectes on es promou la participació dels i les adolescents de la nostra ciutat. Escoltem la regidora de Participació, la Marian Ortega, que ens parla sobre l'anàlisi dels parcs que han fet els joves.
13: Y la verdad que vinieron al salón de plenos y tanto al regidor de Educación como al regidor de Medio Ambiente, al señor Pedro Paredes, y a mí nos explicaron un análisis súper profundo de los parques, y entonces te das cuenta, y ellos también se dieron cuenta un poco de que es verdad que muchos habían sido, a lo mejor, bueno, los más mayores habían sido usuarios, los más jóvenes estaban todavía usando los parques, que cuando te pones en la piel de una persona que tiene una diversidad funcional, pues no estaban adaptados. Son parques que a lo mejor llevan 30 años, sí, y se construyeron con la normativa que regía en aquel momento. Y claro, la sociedad por suerte ha cambiado y ahora es mucho más sensible a toda esta diversidad. Y nos hicieron llegar, pues eso, desde un montón de propuestas, pero no te puedes imaginar, desde las fuentes que no estaban adaptadas, los columpios que no estaban adaptados, de que no había columpios para gente, pues eso, con diversidad funcional, que tenía problemas de visión o problemas de movilidad o problemas de cualquier otro tipo, que no estaba bien señalizado.
2: Pel que fa a la trobada de l'EPA, es va dur a terme a l'Espai Jove La Masia el 28 de maig i als Jardins del Castell el 29 de maig, i va comptar amb el grup d'adolescents que conformaven l'Espai aquest curs i els que conformaran el curs vinent. La trobada va comptar amb la presència de la regidora de Participació Ciutadana, la Marian Ortega, i del regidor de Joventut, el Cristian Undamal. D'aquesta manera, el 28 de maig va tenir lloc la primera trobada conjunta de tot el grup de joves del projecte, després que fins aleshores s'haguessin fet trobades dins dels instituts i entre alguns centres, però no amb tots els participants alhora. En la jornada, cada grup d'institut tenia l'encàrrec de presentar-se davant la resta, portant tres objectes que representessin el seu centre i explicant anècdotes vinculades a la seva experiència com a grup. Aquest moment de presentació va afavorir la complicitat entre joves dels diferents instituts i va reforçar un dels principals objectius de l'EPA, ser un espai de trobada per joves de tota la ciutat. La segona jornada es va celebrar el 29 de maig i es va dedicar al tancament del mandat de l'EPA i la presentació dels membres de l'EPA del curs vinent. Escoltem a la regidora de Participació, la Marion Ortega.
13: En setembre retomamos i ja nos estan sol·licitant los que acaban, porque eran dos años más, hacer el siguiente paso, que lo tenemos que valorar. A ver, nuestra intención es que se pudiera alargar, vamos, lo máximo posible, pero bueno, hay que planificarlo, como sabes. Tú sabes perfectamente cómo funciona el ayuntamiento, hay una planificación en el presupuesto y ahora hay que ver cómo podemos obtener ese dinero que sería necesario para seguir con el EPA Plus, que le quieren que se llame así. Es que el nombre también nos lo han propuesto ellos. Es fantástico. Al final, la gente implicada es la gente que siempre se preocupa y se ocupa, ¿no?, de los problemas que hay en Castelldefels y siempre están pensando cómo mejorarla.
2: El nou grup estarà format per 35 joves del municipi que durant el proper curs es reuniran un cop al mes amb l'equip de dinamització. A través de l'EPA, els joves desenvoluparan un projecte propi amb l'objectiu de buscar solucions a necessitats i problemàtiques destacades pel mateix col·lectiu jove. Castelldefels formarà part del recorregut de la segona etapa del Tours de França, que se celebra el 5 de juliol, a menys d'un mes del pas de la Ronda Francesa per la ciutat. El municipi ja suma 67 voluntaris i voluntàries per donar suport a l'organització de la prova, que tot just han fet la formació. Ens ho explica la regidora d'Esports, la Paquita Cruz.
3: Se ha hecho la primera formación de voluntarios, se hizo el sábado día 20, la cual dirige María del Mar La Torre, que es auxiliar técnica de la sección de Esports del Ayuntamiento, junto con policía. También estuvo un representante de la policía, Óscar, con María del Mar, atendiendo a los voluntarios y haciendo un poquito de formación. El paso del Tour de Francia, bueno, como todos sabemos, es un acontecimiento histórico para nuestra ciudad. Es un evento súper importante, uno de los más importantes del planeta, y nosotros tenemos el privilegio de que formar parte de este recorrido. Será el 5 de julio, como sabe la mayoría de la ciudadanía, si no los que no lo sepan, aquí estamos para explicarlo. Formará parte del recorrido de la segunda etapa del Tour. Nosotros formamos parte del segundo recorrido, que conecta Tarragona con Barcelona. Este recorrido termina a las puertas del Estadio Olímpico Lluís Companys, después de recorrer 178,4 kilómetros.
2: El recorregut definitiu es va presentar el passat dijous 23 d'octubre en una cerimònia a París. La regidora d'Esports en fa una breu explicació de com serà.
3: Esta prueba ciclista, como sabemos, es la más prestigiosa del calendario profesional. Y bueno, se inicia el 4 de julio en Barcelona con el Grande Parc, que es una contrarreloj por equipos, y eso es el 4 de julio, que es sábado, y el día 5 ya sale de Tarragona y ya viene hacia aquí. Sobre la 1:30 del día 5 pasará por el paseo la caravana publicitaria. Es una caravana publicitaria, es todos los sponsors y patrocinadores de los equipos participantes que pasan entregando y lanzando porque es así literalmente, a su paso, obsequios para el público asistente. Esto lo hacen para que la espera del público hasta que llegue el pelotón y la carrera se haga un poquito más amena. Uh-huh. Entonces, es digno de ver. Si alguien puede ver en YouTube alguna de estas caravanas en algún otro, en el Tour del año pasado, en algún otro, que lo miren porque es muy divertida y además obsequios a tutti pleni.
2: L'Ajuntament també ha posat en marxa un portal web específic amb tota la informació relacionada amb l'esdeveniment.
3: S'ha creat un apartat específic en la web municipal para que todo el mundo pueda entrar para consultar toda la información relacionada con la etapa, los cortes de tráfico, los horarios, alternativas por donde ir, autobuses, aparcamientos, ¿vale? Hemos habilitado aparcamientos que normalmente no están habilitados en un fin de semana normal para este evento. El ayuntamiento realiza también, el ayuntamiento informa, que va dirigido expresamente a los barrios de la playa, incorporando plano de cortes de calle, con un código QR que tiene acceso directo a la información. Avisamos a colectivos, vecinos, comercios, hostelería, restauración y clubs náuticos de la zona.
2: Així mateix s'han dut a terme altres actuacions de visibilització i promoció del Tour de França.
3: Un maillot que se ha colocado, que mide 3x5 en la torre de la Plaza de las Palmeras, un maillot amarillo precioso, que se ha colgado ahí. Se han colgado banderolas por todo el paseo marítimo, igual que en todas las demás ciudades que por donde va a pasar el tour. Yo, por ejemplo, vivo en Vegas, que también pasa. Que tendré que levantarme súper temprano para bajar también, porque cortan todo y también están las banderolas y también hay información colgada en los comercios.
2: La ciutat reforça així el seu vincle amb el ciclisme després d'haver estat sortida i arribada de diverses proves d'àmbit nacional i internacional, com la Vuelta a Espanya, la Volta a Catalunya o la Volta a Catalunya Femenina.
1: Ha estat notícia aquest dijous.
2: Castelldefels es torna a omplir d'il·lusionisme i prestidigitació de primer nivell en la tercera edició del Festival Internacional Castelldefels Màgica després de l'èxit dels 2 anys anteriors. Escoltem Alana Itrebol, la directora artística del Festival de Màgia.
14: Hem de dir que la programació ens ha costat, però hem aconseguit figures molt importants tenim des de la gala internacional, que tenim el Jandro un altre cop, que és que com ja el tenim com mig adoptat, que ens va costar molt perquè tiré perquè coincideixen les dates amb el Congrés Nacional que es fa per tots els mags. I es van tots cap allà, i el Jandro ha renunciat a anar allà per tornar aquí. Tenim a la Solange Cardinale, que va estar de finalista a l'America's Got Talent, que fa canvis de tratges. Tenim l'Arcadio, que és un dels millors manipuladors que hi ha. Tenim el Gaetan Blum, que ve des de França, que és un dels millors mags còmics que hi ha al món. Tenim d'obertura el grandíssim Junque. Ah. Que això és meravellós. Jo no sé ni com ho hem aconseguit que vingui, que aquest senyor sortia moltíssim al Formiguer. És l'Hormiguero. Us en recordeu aquella mítica programa que van fer que li tallaven el cap a un col·laborador i van tancar la emissió i van fer com que veritablement l'havien tallat el cap i fins al dia següent no es va aclarar i es va fer viral i tal? Pues aquest era el Junque i el tenim de gala inaugural.
2: Durant 4 dies, des d'avui fins al 28 de juny, que és diumenge, la nostra ciutat es tornarà a transformar en un escenari ple de fantasia, emoció i moments inolvidables que faran volar la imaginació de grans i petits. Aquesta tarda el festival arrenca amb les actuacions familiars del mag Rei Baix de l'Ànec Blau amb 2 passis gratuïts. I demà divendres 26 de juny la programació continua amb tallers infantils de màgia a la Sala Margarida de Xirgut de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado entre les 5 i les 8 del vespre.
14: Uf, és que tenim moltíssima gent. Tenim els tallers de màgia a la biblioteca, que tindrem una petita fira amb paradetes que podreu aprofitar, mirar, comprar màgia per fer nosaltres, i tenim els tallers que jo us recomano, que s'omplen de seguida, però de seguida, que els mireu i us apunteu als tallers de màgia, perquè és una meravella. I dintre del Margarita Xirgo també farem una actuació el dissabte de... Jo aprofitant, jo tinc una escola de màgia, doncs venen els alumnes de l'escola de màgia a fer-nos màgia i veureu gent de totes les edats fent màgia i com l'edat, l'habilitat, no és res un impediment. Màgia podem fer tots i som tots.
2: El cap de setmana concentrarà bona part de la programació del Castelldefels Màgica. Dissabte 27 de juny hi haurà tallers infantils de màgia a la Sala Margarida de Xirgo, la gala de la gent gran amb Dava, Cielo i Seba, que el Centre Cívic Frederic Mompou, i la gran gala infantil amb l'Escola de Màgia 3 de Trèvol. A la tarda l'Ànec Blau acollirà l'actuació de la maga Melanie, mentre que el Teatre Plaza serà l'escenari de la gran gala internacional presentada per Jandro i amb artistes com Solange Cardinali, Arcadio, Gaeta Blum i Marcos. La jornada també inclourà una escena màgica amb Toni Montana Calganxo i l'espectacle gratuït de Màgic Andreu a la plaça de les Palmeres. I diumenge 28 de juny el festival es tancarà amb 9 tallers infantils al matí i amb la gala de clausura del mag Lari a les 10 de la nit a la plaça de les Palmeres. Escoltem a l'Anaí Trèvol, de Direcció Artística.
14: Tenim de clausura el mag Lari, que aquest el coneixem
15: bueno,
14: tots.
15: El mag Lari, impressionant.
14: El mag Lari és Catalunya, és màgia, és referent. No només és un bon mag, sinó que a més és un increïble showman, és veritat. Mm. Tenim el sopar entre els estels, que ve el Toni Montana, que és campió del món de mentalisme, que fa unes meravelles, té una sensibilitat increïble, que jo el recomano moltíssim. Tenim a l'Ànec Blau, com sempre, programació, que sempre s'ofereixen a participar i col·laborar. Tenim el Rayback, tenim el Selvin, que vindrà amb els seus ninots i amb la seva màgia a fer de tot. Tenim a la maga Melanie, que ha participat a programes de televisió espanyola, a TV3, ha fet de tot, ha estat al Got Talent, ha estat de tot, a la plaça aquella de la moda, que hi ha fora, el dissabte a les 7 de la tarda, fent una actuació increïble, que fa alguna gran il·lusió, alguna cosa.
2: Tot i que la gran majoria dels espectacles són gratuïts, n'hi ha que requereixen entrada o invitació. És el cas dels tallers, però també de les propostes com la Gran Gala Internacional o el sopar màgic amb les estrelles. La venda d'entrades i la reserva de places estarà oberta a través de la web entrepolis.com. A més d'això, diverses guinguetes i restaurants a la platja acolliran entre avui i diumenge espectacles de màgia que animaran les persones assistents. Tot plegat, una iniciativa de l'Ajuntament de Castelldefels amb la col·laboració l'Escola de Màgia 3 de Trèvol, que omplirà durant 4 dies els llocs més emblemàtics de la ciutat amb actuacions conegudes de figures del món de l'il·lusionisme.
16: Atención, amantes de la magia.
17: Tercer Festival Castelldefels Màgica.
15: del 25 al 28 de junio.
16: Disfruta de actividades únicas por toda la ciudad.
15: Castelldefels Mágica, del 25 al 28 de junio.
16: No te lo puedes perder.
2: Ja està en marxa la pròxima edició del concurs Reimagina't, vídeos lliures de sexisme. El concurs està impulsat per l'Observatori de Dones dels Mitjans de Comunicació amb la participació de l'Ajuntament de Castelldefels. Aquest concurs fomenta la creació i la difusió de vídeos lliures d'estereotips sexistes realitzats per joves i dirigits a públic jove. En les últimes tres edicions, l'alumnat de Castelldefels ha estat reconegut amb diversos premis. Tres alumnes de l'Institut Josep Lluís Sert, l'Ariadna, la Jana i la Inara, van guanyar un dels premis amb el seu vídeo Les migracions al projecte. En aquesta 18a edició del Reimagina't es convida a reflexionar sobre les masculinitats. Escoltem la tècnica d'igualtat, l'Anna Dolors Rodríguez.
11: Aquest any la proposta de temàtica, sabeu que cada any canvia la temàtica, és les masculinitats, que justament també és una de les dels eixos de treball que tenim a la regidoria. Per tant, és un tema molt interessant i a mi especialment m'interessa molt veure com ho tradueixen els joves en aquest llenguatge d'un vídeo un minut, doncs, a aquestes masculinitats i en plural, no? Perquè sovint parlem de l'home, dels homes, amb una mirada molt, molt tancada i, per sort, estem en un moment social amb aquestes masculinitats molt més diverses. Espero que aquest concurs permeti doncs emergir aquesta diversitat de masculinitats que ens enriqueixen com a societat.
2: Un concurs per reflexionar sobre quines poden ser les aportacions de les masculinitats als canvis socials en marxa, tant pel que fa a l'erradicació de les violències com a la construcció de relacions afectives i sexuals respectuoses i igualitàries. És una invitació a qüestionar els estereotips de gènere amb l'objectiu de repensar quins són els nostres rols i expectatives socials. En un context polaritzat i binari, el concurs vol posar en valor la diversitat d'expressions de gènere. Vol visibilitzar així les masculinitats com a diverses, tenint en compte la forma com el gènere s'entrecreua amb els orígens culturals, les classes socials, les capacitats, les sexualitats, entre altres actors. La participació és en tres categories i s'adreça a grups de joves d'entre 12

0: Castelldefels ha fet balanç de la revetlla de Sant Joan, que s'ha viscut de manera majoritàriament segura i cívica. La ciutat va desplegar un dispositiu especial amb més de 200 efectius de policia local, Mossos d'Esquadra, bombers i seguretat privada amb suport marítim, aeri i sanitari. L'operatiu es va concentrar especialment a les zones amb més afluència, com la platja, l'estació de Castelldefels Platja i l'entorn de la plaça de les Palmeres. Escoltem el sotinspector de policia local, el Leo Piqué.
1: Concretament, el dispositiu ja el vaig explicar, que és un dispositiu el més important que tenim durant tot l'any a Castelldefels, ni festa major ni cap d'any, és el més potent, quan més gent tenim i de vegades quan més problemes hem tingut. No? Aquest any, un any més, hem tornat a fer servir el dispositiu més o menys marc que tenim, sempre afegint coses noves. Recordem que l'any passat va ser molt problemàtica la plaça Palmeres i aquest any hem reforçat molt la plaça Palmeres i aprofito per dir que no hem tingut cap incident allà. Moltíssima gent concentrada, molta gent jove, molta densitat, però no hi ha hagut cap atac ni cap comportament que destacat dins del que és una nit de Sant Joan, al tanto. Vull dir que sí que hem tingut moltes trucades per queixes de petards, molèstia de sorolls, però ja sabem que és una nit que la gent doncs surt i hi ha una mica de disbaixó i això és incontrolable, no?
0: També es va reforçar el dispositiu de seguretat del baixador, tal com explicava el regidor de Seguretat, el David Soler.
2: Es reforça el dispositiu de seguretat, també doncs, hi haurà alguna limitació en el trànsit de combois de trens a partir de les 11 de la nit i la idea és, evidentment, doncs, minimitzar riscos, minimitzar doncs, totes aquelles situacions que podrien ser doncs, sintomàtiques de generar un problema al nostre entorn i, per tant, buscarem doncs, fórmules perquè això no sigui així. És evident que una vareta màgica no tenim, poden passar qualsevol cosa durant tota aquesta nit, igual que la nit de Cap d'Any, que són dues nits molt especials, però sí que és veritat doncs, que intentarem doncs, que passi el millor possible i que tothom s'ho passi el millor que pugui i que, evidentment, doncs, tinguem la ciutat en les millors condicions a primera hora del matí perquè tothom la pugui tornar a gaudir doncs, de la forma que es mereixen.
0: Tot i el desenvolupament en general positiu de la nit, on no hi va haver cap detingut, la policia local detalla els casos i les incidències registrades la nit de Sant Joan. Escoltem el sotinspector de policia local, el Leo Piqué.
1: Com a fets destacables, no hem detingut a ningú. Això és, doncs, crec que pràcticament és nou, una nit de Sant Joan, no recordo que no tinguem cap nit així. I explicar una mica, doncs, destacable, mira, una persona que se va atragantar menjant i la vam tenir que dur a l'Hospital de Viladecans perquè s'hagués pogut quedar, vull dir, no podia fer-se passar aquest menjar i considerem que li haurà anat bé la que li han fet allà. Després, una altra persona que se va fer un tall al peu, són situacions que passen, són accidents, amb algun ferro o algun resta de vidre o alguna cosa així, i com a més greu, una agressió sexual, però una agressió de tocaments. Vull que deixar clar que és igualment greu, però clar, vull dir, no ha hagut penetració, no? I amb tanta gent, doncs, algun tontorron doncs, sempre té que fer-la. I 5 contenidors cremats, que és mínim, també, una nit així, i com a negatiu, doncs, que ens van entrar dos domicilis a robar. Los amigos de lo ajeno no van celebrar la revetlla i van estar actuant en dos domicilis de la zona centre, precisament, no de la platja, de la zona centre, van entrar en dos vivendes.
0: Des de policia local es fa un balanç positiu de la nit marcada per un ampli dispositiu i coordinat que va mobilitzar fins a 200 professionals entre cossos de seguretat, emergències, serveis sanitaris i equips de suport. Escoltem el sotinspector de policia local, el Leo Piqué.
1: Vull destacar que la percepció que vam tenir és que vam estar allà a peu de canó era de que va ser una revetlla molt i molt tranquil·la. Se van tirar molts petards, va haver-hi doncs, moltíssima gent a la platja, molta festa, però una actitud molt cívica i si féssim un balanç, no tinc les dades històriques de lo que és un Sant Joan a Castelldefels, jo m'atreviria a dir que és dels més tranquils que jo almenys recordi que hagi viscut aquí. Una vegada més, vull recordar que aquest dispositiu que on intervenim unes 200 persones entre policia local, bombers, Mossos d'Esquadra i tots els que actuem i Vigilància Privada, que és la que posa DIF, ens van dir que van baixar unes 2.800 persones, van desembarcar una mica aquí sobre les 11 de la nit. Vam estar parlant amb ells i Renfe calculava, DIF, vora 3.000 persones, no arribaven. Són menys que d'altres anys. Això no vol dir que la gent no vingués d'altra forma, no? Amb autobús, amb transport privat, amb caminant, no? Vull dir, perquè la gent hi era. Però sí que és veritat que hem detectat també una situació, un canvi important, i és que si antigament la concentració

0: Militar la tenían desde lo que era la zona del baixador de cara a Sitges, no? Perquè d'alguna forma facilitava l'accés de gent de fora. Doncs aquest any es entrava moltíssima gent a la banda de les Palmeres cap a Gavà.
1: Els controls preventius d'alcoholèmia, el punt lila i les rutes segures també van formar part del dispositiu per reforçar la seguretat durant la celebració. El punt lila va estar en funcionament des del 23 de juny a les 10 de la nit fins al 24, a les 2 de la matina de l'Avinguda dels Banys en passeig marítim. L'objectiu era oferir informació, suport i acompanyament en prevenció de violències masclistes i LGTBI-fòbiques. Escoltem a la tècnica d'igualtat, l'Anna Dolors Rodríguez.
2: Hi ha un servei de punt lila que aquest any es complementa amb altres serveis del pla de xoc, que són serveis preventius per treballar per una revetlla que sabeu que a Castelldefels doncs volem que sigui també segura i també lliure.
1: Pel que fa a la neteja, els serveis municipals van treballar des de primera hora del matí del 24 de juny. La policia local també va participar en el dispositiu especial de neteja de platges coordinat per l'àrea metropolitana de Barcelona. Els treballs es van iniciar a partir de les 6 del matí amb maquinària i personal de reforç i van permetre recuperar la normalitat a la zona de la platja. Les vies afectades es van reobrir sense incidències destacades. L'Ajuntament ha agraït la coordinació dels serveis municipals, els cossos de seguretat, els equips d'emergència i la col·laboració ciutadana.
3: Ha estat notícia aquest divendres.
1: L'Ajuntament de Castelldefels celebra avui el ple ordinari del mes de juny a la 1 del migdia. Entre els temes destacats a debat i votació, l'adhesió de compte de la proposta de modificació de delimitació de les àrees bàsiques de salut de la ciutat per part del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. En aquest punt s'explicarà que el Departament de Salut ha iniciat el procediment per a la creació d'un nou centre d'atenció primària aquí a la ciutat. Per aquest motiu, ha publicat un edicte per sometre a informació pública el projecte d'ordre per la qual es modifica la delimitació de les diverses àrees bàsiques de salut. Es tracta d'una disposició de caràcter general i s'exposa al públic perquè les persones interessades hi puguin presentar aportacions, observacions, suggeriments o al·legacions durant el termini d'un mes a comptar des de la mateixa data. L'anunci està acompanyat d'un document en què s'exposen els problemes que es pretenen solucionar, els objectius que es volen assolir, possibles alternatives i els impactes més rellevants de les opcions considerades. Recordem que l'Ajuntament de Castelldefels ja ha fet públic el seu posicionament en relació a la nova ABS de la Muntanyeta, on valora de forma positiva l'obertura, però demana que no signifiqui només una modificació del mapa sanitari, sinó una garantia d'una millor atenció primària pública. Per aquest motiu, reclama més professionals, més proximitat, més pediatria, més transparència i més drets per a la ciutadania. El consistori i la ciutadania presentaran així aportacions a aquest projecte. I també durant el ple municipal es presentarà la declaració institucional de l'Ajuntament amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull, que es commemora aquest dissabte 28 de juny. El ple inclourà a més diversos escrits d'entitats i col·lectius ciutadans, així com mocions sobre inclusió social, habitatge, el dret a morir dignament i confort tèrmic als equipaments educatius de Castelldefels. El ple municipal es retransmet íntegrament en directe aquí a Ràdio Castelldefels a la 98 de la FM. Recordem que la ciutadania que així ho vulgui pot assistir a les sessions plenàries en persona fins a esgotar l'aforament al Saló de Plens.
4: Aquest divendres, a partir de la 1 del migdia, retransmissió en directe des del Saló de Plens del Ple Municipal. Aquest divendres, a partir de la 1 del migdia, Ple Municipal.
1: La plaça de l'Església ha acollit aquest migdia la concentració i lectura del manifest amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull LGBTI, que es commemora aquest diumenge 28 de juny. Escoltem breument la intervenció de benvinguda de Cristina Corona, la regidora d'Igualtat i Festes.
5: Avui estem aquí, la representació del ple de l'Ajuntament i els veïns, commemorant el Dia Internacional en Defensa dels Drets de les Persones LGTBI, com fem cada any, i reiterant el recolzament de l'Ajuntament de Castelldefels.
1: Pel que fa al manifest, ha estat llegit per Xavier Andrés, el representant de l'Associació de les Famílies LGBTBI+.
6: Declaració institucional amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+. 28 de juny de 2026. Com cada 28 de juny, l'Ajuntament de Castelldefels es suma a la commemoració del Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+. Aquesta data recorda la importància de continuar defensant la igualtat real i efectiva de les persones LGTBIQ+. I d'enfortir una convivència democràtica basada en el respecte, la llibertat i la dignitat. Amb motiu d'aquesta commemoració, subratllem el nostre ferm compromís amb la promoció dels drets de totes les persones, la creació d'espais segurs i la prevenció de qualsevol forma de discriminació. La nostra ciutat ha de ser un lloc on totes les persones puguin desenvolupar lliurement el seu projecte de vida.
1: L'acte forma part de la programació municipal per defensar els drets del col·lectiu i avançar contra qualsevol discriminació. Ha comptat amb una actuació de Danzarte i vol ser un espai de reivindicació, visibilitat i defensa dels drets del col·lectiu. La commemoració s'emmarca en el desplegament del primer Pla Local d'Igualtat a Castelldefels i té com a objectiu sensibilitzar la ciutadania i continuar avançant contra qualsevol discriminació per motius d'orientació sexual, identitat o expressió de gènere. Des de l'Ajuntament, la tècnica d'igualtat, la Sofia Hernández, explica el sentit d'aquesta celebració.
7: Aquest dia es celebra perquè als Estats Units, el 1969, es va produir una de les revoltes més importants que van ser les revoltes de Stonewall, allà, com dic, a Estats Units, i és quan es va començar a reivindicar, com va sortir tothom al carrer, no?, per uns disturbis que es van donar allà als barris, i va ser el tret de sortida d'internalització de tot el que és la reivindicació del col·lectiu, no? Va ser com l'acte aquest que va propulsar tota la lluita, no?, a nivell internacional.
1: Aquest mateix divendres a les 6 de la tarda l'Espai del Mar acollirà el taller D'acord a la teva Totepac Rainbow, una activitat gratuïta adreçada al públic adult, i dissabte 27 de juny la jornada començarà al matí amb una sessió de Zumba Pride familiar. Serà a partir de 11:15 al Parc de la Muntanyeta en una activitat gratuïta organitzada per les àrees municipals d'Igualtat i Esports. I a la tarda la celebració es traslladarà a la plaça de l'Església a partir de les 7, on l'espai acollirà la festa Pride amb Locobongo.
7: És una festa de tardeo que començarà a les 7 de la tarda fins a les 12 de la matinada, i és una festa en format festiu que d'alguna manera agafa tota la part d'una festa, diguéssim, com un bingo musical, no? I després també consisteix en una festa musical amb DJ, i en aquest cas doncs està molt vinculada al col·lectiu, no? De fet, la pregonera del Pride, que també és la presentadora de Locobongo, que és aquesta festa que hi serà a la plaça de l'Església, és una drag queen molt coneguda, i és un, bueno, és una festa que ja té com molta part molt diversa, no, a nivell molt festiu de reivindicació LGTBI, i serà una festa doncs això, molt divertida, amb un bingo musical, amb actuacions, DJs, i molt dinàmica, no, perquè al final s'aniran fent bueno, és com un concurs, com si fos un concurs, sí, de la tele, no? Mm-hmm. Però amb música, tot donant premis també per les persones que assisteixen, o sigui, molt dinàmica amb el públic, no? I des d'una part molt LGTBI, molt, bueno, molt colorida, molt viva, no?
1: Durant tota la nit també estarà actiu el Punt Lila com a espai d'informació, prevenció i atenció davant possibles situacions de violència o de discriminació. El trenet turístic de Castelldefels torna a circular a partir d'avui i ho farà fins al 6 de setembre. El servei permetrà apropar diversos punts d'interès a la ciutat a veïns, veïnes i també visitants amb una proposta pensada especialment per les famílies i els infants. El recorregut connectarà punts com el carrer Rossinyol, la plaça del Castell, la plaça Joan 23, el centre comercial Ànec Blau i la plaça de les Palmeres. El servei funcionarà divendres, dissabte i diumenge en horari de matí i tarda vespre amb una freqüència aproximada de 10 minuts per parada. Com a excepció, diumenge 5 de juliol no hi haurà servei amb motiu del pas del Tour de França per Castelldefels. La jornada inaugural ha tingut lloc aquest matí amb la participació d'una delegació municipal encapçalada per l'alcalde, el Manu Reyes, i el regidor del turisme, el Guillermo Massana. Pel que fa als preus, el trenet manté tarifes populars. Amb aquest servei, Castelldefels ofereix una alternativa lúdica i accessible per descobrir la ciutat durant l'estiu, especialment adreçada a visitants i públic familiar.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 3. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.
1: Castelldefels Coffee.
0: Efectivament, i com cada dimarts, el Partit Popular en aquest espai, i avui ens acompanya David Soler, regidor de Governació, Protecció Civil. Què tal? Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Després de molt de temps. Benvingut.
2: Després de molt de temps, sí. Em tenien castigat.
0: Bé, però doncs, qui millor que vostè, com a regidor de Governació, per explicar doncs, el dispositiu d'aquesta nit, que pot ser la que aplega més persones, no només ciutadania de Castelldefels, sinó altres persones que venen a gaudir de la Revetlla de Sant Joan a la platja.
2: Doncs sí, és un dispositiu molt, molt gran, per no dir el més gran, doncs, que es fa cada any a Castelldefels, i hi haurà més de 160 agents de policia, entre els quals de policia local, Mossos d'Esquadra i també vigilants de seguretat privada, que vetllaran perquè entre tots tinguem una Revetlla doncs, el més cívica possible, el més tranquil·la possible, i que tots puguem gaudir doncs, d'un entorn de seguretat i sobretot doncs, de que puguem mantenir els nostres entorns nets, cuidats i sense cap tipus d'activitat que pugui doncs, danyar doncs, a les persones que estan al nostre entorn i sobretot doncs, mantenir doncs, tot l'espai en condicions també per l'endemà, perquè l'endemà és un dia festiu i que molta gent voldrà doncs, gaudir també de la platja de Castelldefels i, per tant, doncs, jo encoratjo a totes aquelles persones que avui vulguin gaudir de la Revetlla a la platja doncs, que ho facin de forma cívica i, per tant, doncs, intentin recollir absolutament tot els residus que puguin doncs, generar d'una l'estança doncs, a les nostres platges. Primer, perquè és una feina que hem de fer entre tots i, segona, perquè si realment volem doncs, garantir aquesta imatge d'aquesta ciutat guapa i neta doncs, que estem intentant doncs, construir entre tots, doncs, hem d'intentar doncs, ser el més cívics possibles amb aquesta nit tan especial. I és una nit complicada, en la que també doncs, molta gent que no és de Castelldefels veu gaudir doncs, de la nostra ciutat i de la nostra platja i per tant doncs, això també genera una sèrie de restriccions i de limitacions també a la mobilitat i cal recordar doncs, que a la platja de Castelldefels a partir de les 9 de la nit no es podrà accedir si no ets un resident o tens una reserva per un restaurant per poder doncs, sopar. Això doncs, val la pena doncs, recordar-ho perquè evidentment doncs, estaran tots els accessos a la platja de Castelldefels doncs, tallats per la policia local. I a més doncs, hi haurà un dispositiu de seguretat que ja doncs, estarà dividit en quatre fases durant la nit i que intentarà doncs, en cada una d'elles doncs, intentar doncs, posar el focus en aquelles situacions doncs, que cada any doncs, ens trobem a la Revetlla i que evidentment doncs, tenen doncs, prioritat en aquests serveis. A més també tindrem doncs, patrulles de policia que estaran també al centre de la ciutat i en els barris de muntanya per intentar doncs, vetllar perquè no hi hagi cap tipus de problema o d'incendi en les zones més forestals de la nostra ciutat i la veritat és que és un dispositiu molt, molt, molt gran, molt ambiciós i que intentem doncs, que cada any es millori i que sigui doncs, una Revetlla doncs, que sigui un èxit, no? I per tant doncs, intentarem entre tots i espero que també els que ens estan escoltant també ens ajudin a que així sigui.
0: Ha comentat que hi haurà restriccions al trànsit de vehicles sí. I també recordem que està prohibit fer fogueres i fer festes multitudinàries a la platja aquesta nit.
2: Doncs sí, és una de les restriccions habituals i que a més doncs, hem detectat també doncs, que alguns col·lectius de fora de Castelldefels doncs, estaven organitzant alguna doncs, festa doncs, multitudinària a Castelldefels i evidentment doncs, des de l'Ajuntament i des de Policia Local ens hem posat en contacte amb ells per recordar-los que això està completament prohibit a la ciutat de Castelldefels i per tant doncs, intentarem vetllar perquè això no succeeixi. És evident que la gent doncs, intenta venir a passar-s'ho molt bé a Castelldefels, però ha de ser conscient doncs, que la nostra ciutat s'ha de mantenir doncs, en un ordre, una circumstància doncs, que moltes vegades s'escapa a aquelles persones que doncs, només pensen en passar-s'ho bé. I per tant, doncs, nosaltres treballarem doncs, de forma incansable perquè això doncs, no generi cap tipus de molèstia als veïns de Castelldefels.
0: També recordem que reforça la seguretat el dispositiu a l'estació del Baixador.
2: Sí, es reforça el dispositiu de seguretat, també doncs, hi haurà alguna limitació en el trànsit de combois, de trens a partir de les 11 de la nit i la idea és, evidentment, doncs, minimitzar riscos, minimitzar doncs, totes aquelles situacions que podien ser doncs, sintomàtiques de generar un problema al nostre entorn i, per tant, buscarem doncs, fórmules perquè això no sigui així. És evident que una vareta màgica no tenim, poden passar qualsevol cosa durant tota aquesta nit, igual que la nit de Cap d'Any, que són dues nits molt especials, però sí que és veritat doncs, que intentarem doncs, que passi el millor possible i que tothom s'ho passi el millor que pugui i que, evidentment, doncs, tinguem la ciutat amb les millors condicions a primera hora del matí perquè tothom la pugui tornar a gaudir doncs, de la forma que es mereixen.
0: Els trens que s'aturin al Baixador s'aturaran a l'andana platja, per dir-ho així, no, Marc?
2: Sí, Doncs cal, no cal recordar doncs, que vam tindre un episodi doncs, molt, molt, molt dramàtic a Castelldefels l'any 2010 i per tant doncs, 2011, perdó, i per tant doncs, hem d'intentar doncs, que això no torni a succeir, per tant hem d'intentar doncs, buscar aquestes fórmules i precisament per això doncs, es busca aquest canvi d'andana perquè puguin doncs, doncs, baixar del tren doncs, directament ja a la zona de la platja, evitar doncs, aquest creuament de vies d'aquestes persones que potser tenen molta pressa per arribar a la sorra i per tant doncs, arribar a tothom que no tingui pressa que arribarà igual i fem-ho tots amb la major doncs, seguretat possible.
0: En comentat aquestes restriccions de trànsit, el reforçament de l'estació del Baixador i recordem també que l'endemà, com comentava abans el senyor Soler, comencen a treballar els equips d'antigen de l'àrea metropolitana de Barcelona i per tant la policia local doncs, aniria convidant a la gent que en aquests moments està a la sorra a marxar.
2: Convidant i de forma vehement. És a dir, a partir de les 6 del matí, tant el dispositiu de neteja de l'àrea metropolitana de Barcelona com també de SAC iniciarà tots els treballs de neteja tant a la sorra com també en el tram doncs, doncs de passeig de la zona del passeig marítim de Castelldefels. I ho farem doncs, intentant doncs, fer el màxim possible. És a dir, doncs, serà un dispositiu també contundent per intentar doncs, evacuar el màxim de gent de la platja de Castelldefels per poder netejar, perquè jo crec que, evidentment, doncs, són dos públics diferents, doncs, els que venen a gaudir de la Revella, però també de la gent que vol gaudir de la platja l'endemà i, per tant, hem de garantir que gran part de la platja de Castelldefels estigui en les millors condicions possibles.
0: Estem en un context de temperatures extremes de calor i ho comentava també quan parlaven d'aquest tema de la Revella, de les mesures, de les indicacions, de les accions que es faran i, per tant, màxim perill d'incendis.
2: Màxim perill d'incendis, evidentment doncs, estem ja en una fase d'alerta important i per tant doncs, convidar tothom a que evidentment no faci ni foc ni tiri petards en zones que puguin ser doncs, susceptibles de provocar un incendi. I això cal recordar-ho cada any perquè cada any ens passa alguna situació doncs, que no ens agradaria que tornés a reproduir-se. I moltes que s'han produït en propietats privades, perquè es tiren petards dins de les cases i a vegades no s'és conscient de que potser un petard mal tirat en una zona pot doncs, incendiar la valla que tens a casa teva, pot fer cremar un arbre que tinguis dins de casa teva i això pot complicar molt doncs, la nit a Castelldefels i, per tant, doncs, recomanar a tothom que faci un ús responsable de la pirotècnia al nostre municipi. I sobretot aquells coets doncs, que puguin doncs, sortir doncs, d'un àmbit doncs, de protecció i que puguin acabar doncs, a un arbre o a una zona boscosa, doncs, evidentment doncs, demanar, si us plau, a la ciutadania que no ho faci, perquè evidentment doncs, això pot provocar doncs, un dany doncs, irreparable a la ciutat de Castelldefels i, per tant, hem de ser molt conscients de que els petards doncs, està molt bé tirar-los quan toca, que és aquesta nit, i, per tant, doncs, fer-ho en zones doncs, que realment estiguin habilitades i que no generin cap risc a la ciutadania.
0: Per aquesta raó, l'Ajuntament ha decidit no autoritzar les casetes de venda de petards enguany?
2: Sí, i això és una iniciativa doncs, que ja vam anunciar l'any passat i que els vam anunciar a totes aquelles persones doncs, que havien demanat autorització per disposar d'una caseta de venda d'articles de pirotècnia i, evidentment, doncs, aquest any ho hem complert i no hi ha cap caseta col·locada a Castelldefels. Al voltant de 12 casetes eren les que es col·locaven a la via pública al nostre municipi i aquest any no n'hi ha cap. Cap, perquè a més hem escoltat doncs, a la ciutadania, als veïns, a les associacions de veïns, a les entitats ecologistes, que evidentment doncs, estaven molt preocupades, primer pel risc d'incendi i segon també doncs, per al soroll excessiu que es provoca no només la nit de Sant Joan, sinó també els dies abans i els dies després de la Revella. I hem d'entendre també doncs, que no a tothom li agrada els petards, que no a tothom doncs, disfruta doncs, d'aquest doncs, espectacle doncs, de soroll i de llum i per tant també doncs, que tenim una ciutat on hi ha molts animals doncs, de companyia que formen part de les nostres famílies i que aquesta nit no es que ho passin gaire bé i per tant doncs, hem d'intentar minimitzar al màxim possible durant doncs, la llibertat que evidentment doncs, aquesta nit doncs, es puguin tirar petards doncs, en les zones doncs, que estan habilitades i per tant doncs, bueno, intentem doncs, millorar la situació d'altres anys. Jo crec que això ho hem començat a notar molt aquestes dues últimes setmanes, que quasi no s'han sentit petards a Castelldefels, per tant és una molt bona notícia i evidentment doncs, encoratjo que tothom doncs, els acabi de llançar avui, per tant doncs, que també doncs, ja sigui una ciutat una altra vegada tranquil·la i respectuosa amb tots els que vivim aquí.
0: Doncs fora de la celebració de la Revetlla de Sant Joan, en la preparació amb la coordinació d'aquest gran dispositiu de seguretat, aquest divendres tenen el ple municipal del mes de juny, on es presenten quatre escrits, quatre mocions, acompanyades d'evidentment la resta de l'ordre del dia del ple.
2: Doncs sí, un ple que a l'ordre del dia doncs, no és gaire extens, però sí que és veritat que tenim doncs, diversos escrits, alguns doncs, relacionats amb la vivenda, altres també amb les preocupacions generades per la posada en marxa del tercer ambulatori, doncs, de les circumstàncies que comportaran, sobretot pels canvis de descripció de centres sanitaris i de més, i per tant doncs, es donarà doncs, lectura d'aquests escrits a la primera part del ple. I a l'última doncs, tindrem quatre mocions doncs, que presenten els grups de l'oposició de temes diversos, des de l'habitatge, les accions perquè sigui una ciutat accessible i altres circumstàncies que també doncs, presenten altres grups. I, per tant, doncs, auguro que, doncs, que serà un ple de juny força llarg. No sé a quina hora acabarem, però evidentment, doncs, des de la 1 fins a les 6-7 de la tarda, jo crec que això no hi ha ningú que ho eviti.
0: Bé, perquè hi haurà els conseqüents debats. Recordem que quan es presenten els escrits poden intervenir tots els grups municipals, evidentment a les mocions i evidentment a la resta de punts de l'ordre del dia que inclogui el ple.
2: Doncs sí, és evident. O sigui, hi ha dos torns d'intervencions per cada un dels grups polítics i, per tant, doncs, com vostè ja veu, doncs, quatre escrits i quatre mocions, doncs, això dona per parlar molt. I espero doncs, que entre tots intentem doncs, no fer-ho gaire avorrit i, sobretot, per aquelles persones que ens venen a veure, que ja són molt poques, però sí que és veritat que aquelles persones que realment es volen interessar doncs, que no vegin doncs, que perdem sobranament el temps doncs, en aquest ple de juny. No? I, per tant, doncs, intentarem entre tots doncs, que no sigui gaire llarg.
0: Esperem-ho que sigui així. Referia a una qüestió de sanitat, com és, en aquest cas, la Generalitat va anunciar que probablement entri a la tarda en funcionament ja el CAP de la Muntanyeta, el tercer CAP de Castelldefels, i en aquest sentit l'Ajuntament ha fet un seguit de propostes a la Generalitat relacionades amb la posada en marxa d'aquest nou centre de salut.
2: Doncs sí, nosaltres, a més, després d'escoltar doncs, a molts col·lectius, a molts ciutadans de Castelldefels i també doncs, de recollir les preocupacions, les inquietuds, els dubtes de com funcionaria aquest nou tercer CAP, doncs, hem fet una sèrie doncs, de requeriments i de peticions al Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya, que és qui té la competència i, per tant, doncs, qui ha d'exercir doncs, el lideratge d'aquesta situació per intentar doncs, que aquestes demandes es compleixin i, per tant, doncs, donin resposta a aquestes necessitats que tenim dels veïns de Castelldefels, començant per l'increment doncs, de metges i d'infermeres i de personal que estigui destinat als centres de Castelldefels. No pot ser que creem un nou centre i que per poder-lo doncs, obrir traguem personal dels altres dos. No. Un centre ha d'anar amb les seves parets, el seu equipament i també amb el personal per posar-lo en funcionament i per tant doncs, és una de les reivindicacions que també estem posant sobre la taula. Per tant, aquí s'està treballant doncs, de forma contundent i intentant ser el màxim col·laboratius possibles amb la Generalitat de Catalunya, però evidentment nosaltres posarem sobre la taula les necessitats dels veïns de Castelldefels com no podia ser d'una altra manera. Per tant, doncs, esperem que el departament prengui nota i que realment doncs, tot això es pugui posar en marxa.
0: També s'ha aprofitat doncs, aquesta situació per tornar a demanar un hospital per a la ciutat.
2: Doncs sí, és evident que nosaltres som un municipi doncs, important, més de 71.000 habitants, però és que, per exemple, aquesta nit quants habitants serem? Això s'ha de tenir en compte. S'ha de tindre en compte que som la platja de l'àrea metropolitana més visitada i cada any ens visiten més de 2 milions de persones. 2 milions de persones també tenen necessitats sanitàries quan venen a la ciutat de Castelldefels i, per tant, doncs, hem de ser doncs, un municipi també referència al final doncs, de la província de Barcelona perquè pugui donar cobertura a molts dels veïns, no només de Castelldefels, sinó també de Gavà, de Begues i de Sant Climent, que estan doncs, al voltant i, per tant, doncs, que també poden doncs, poder gaudir de la sanitat pública a Castelldefels i, per tant, jo crec que és una assignatura pendent del departament i nosaltres seguirem treballant perquè això sigui una realitat.
0: Quan ha de respondre el departament a aquestes reivindicacions, a aquestes sol·licituds de l'Ajuntament?
2: Tant de bo ho sabés. Jo espero que sí, quan abans millor, i així ho han demanat al departament, però evidentment jo no li puc assegurar en quin moment respondran i quin serà el sentit de la resposta. Quan ens arribi no es preocupi, que ho farem públic i per tant doncs, seguirem treballant en aquesta línia.
0: No, ho dic perquè si en teoria ells han anunciat que el centre s'obre a la tardor, haurien de donar resposta abans de la tardor, no? A finals d'estiu.
2: Espero, perquè si no fos així tindrem un gran problema a Castelldefels, perquè si nosaltres estem demanant, per exemple, un increment de personal per poder doncs, donar cobertura als veïns de Castelldefels i això no es fa, doncs al final acabarem tenint un problema a la resta dels centres sanitaris. Per tant, jo espero que això, doncs, aquests tipus de peticions s'atenguin i s'atenguin de forma ràpida i urgent.
0: Precisament aquesta setmana es coneixia que el Casal Cambó ha rebut un premi referent pel col·lectiu d'infermeres per la reputació del centre.
2: Sí, sí, evidentment. Nosaltres estem molt, molt orgullosos de la nostra sanitat pública, dels diferents centres, també del tipus de gestió que s'està realitzant, doncs que jo crec que és molt, molt eficient, i per tant doncs, jo crec que hem de seguir apostant per aquest model, i per tant doncs, precisament per això vam insistir doncs, que el nou CAP doncs, tingués el mateix mode de funcionament que tenia també el de Can Bou, perquè jo crec que realment és la referència del nostre entorn, i per tant doncs, jo crec que serà una molt bona decisió, i esperem que això doncs, pugui anar millorant doncs, al llarg del temps. Per tant, d'entrada, doncs, felicitar i donar l'enhorabona a tot l'equip doncs, del CAP.
0: Ho deia precisament per això, perquè hi ha qui no està d'acord amb aquest model, que el tercer CAP tingui el mateix model de gestió que el de Casal Can Bou, i vostès han reiterat que el centre, evidentment, continuarà sent un espai, un centre públic.
2: Sí, sí, és evident, és un centre públic, però evidentment hi ha altres formes de gestionar, que jo crec que són les que s'han posat en marxa i que porten molts anys ja funcionant a Castelldefels i que són models d'èxit, i vostè mateix ho deia, o sigui, ara hem rebut un premi realment per al treball d'aquest personal, i això també té una relació directa en com es gestionen els centres sanitaris a la nostra ciutat, i per tant doncs, jo crec que és el model en què hem d'apostar, seguir treballant en ell, i jo crec que hem d'anar a aquesta línia a partir d'ara.
0: Doncs fora de Castelldefels ja s'ha conegut la sentència de l'exministre Ábalos, mitjançant el qual se'l condena a uns anys de presó juntament amb en Koldo.
2: Bueno, uns anys no, 24 anys de presó pel senyor Ábalos, 19 pel senyor Koldo i evidentment doncs, pel senyor Aldama, que evidentment doncs, ha col·laborat amb la justícia i que ha posat de manifest doncs, aquesta gran doncs, mentida doncs, que anava envoltant el Partit Socialista i aquests casos de corrupció i prostitució doncs, que estaven generant, doncs, que al final doncs, han pogut doncs, posar-se sobre la taula i demostrar-se que realment doncs, hi havia una activitat il·lícita per part del senyor Ábalos i també per part del senyor Koldo. Hi ha altres peces, hi ha altres sumaris oberts, ja veurem fins a quin nivell s'ha acabarà escalant de l'Administració General de l'Estat i del Govern de l'Estat, i per tant doncs, el que nosaltres hem de fer és acabar, evidentment, doncs, a respectar les decisions judicials, com no pot ser d'una altra manera, igual que nosaltres les acceptàvem quan teníem doncs, alguna sentència que evidentment doncs, impactava directament al Partit Popular, però evidentment doncs, crec que el cas que s'ha jutjat en els últims dos anys és un escàndol majúscul, i que un ministre del Govern de l'Estat hagi estat condemnat a 24 anys de presó per tot el que s'ha acabat demostrant en el judici, crec que és una vergonya nacional, i evidentment el senyor Pedro Sánchez, jo crec que ja arribats a aquest punt, i a més una vegada que també se li ha retirat el passaport fins i tot a la seva dona, que la dona del president del govern se li hagi retirat per ordre judicial el seu passaport i per tant tingui la prohibició de sortir del nostre, el nostre país, en aquests moments jo de veritat crec que ja és més que necessari doncs, aquesta convocatòria d'eleccions per donar-li veu a la ciutadania i per no caure encara més en aquesta vergonya, en aquest descrèdit internacional que estem doncs, patint com a estat. I la veritat és que això no s'ho pot permetre a Espanya, i a més un país democràtic, membre de la Unió Europea, i que evidentment doncs, és una referència a nivell mundial. Per tant, jo crec que hem de prendre nota, i sobretot el president del govern. No sé què està esperant, no sé què més vol ocultar, què més vol tapar o què vol intentar que no surti a la llum, però sí que és veritat que aquesta situació ja és insostenible pel Partit Socialista, és insostenible pel govern de l'Estat i és insostenible també pels seus socis, Esquerra Republicana, Convergència i Unió o ara Junts, i d'aquí demà han passat, no sabem què seran, el PNB, tots aquests partits que estan doncs, aguantant doncs, des de fora del govern i sumar des de dins del govern el senyor Pedro Sánchez, realment s'ho han de fer mirar. S'ho han de fer mirar i han d'entendre que aquesta situació és insostenible i que, a més, això també els hi passa factura a ells mateixos, perquè, evidentment, doncs, la ciutadania no pot arribar a entendre doncs, com aquestes persones doncs, estiguin donant suport i mantenint en el govern de l'Estat el senyor Pedro Sánchez i els seus socis, i per tant doncs, jo crec que això s'ha d'acabar i quan abans millor.
0: Però de moment no hi ha anunci a eleccions anticipades.
2: No n'hi ha i no sabem si realment es convocaran, però això és el que jo crec que ja la immensa majoria dels ciutadans del nostre país estan desitjant. Per tornar a la normalitat les institucions, per intentar doncs, donar veu una altra vegada als ciutadans i perquè ells decideixin lliurement, democràticament, qui ha de ser el pròxim govern de l'Estat. I jo crec que això és un exercici que hem de començar a fer quan abans millor. I per tant, doncs, jo crec que el senyor Pedro Sánchez estaria bé que avui, que és la Revetlla de Sant Joan, reflexionés, però que a partir de que torni a posar-se a treballar, doncs comenci a decidir doncs, que la convocatòria d'eleccions quan abans millor.
0: Bé, doncs, en el context de la política catalana, Esquerra sí que ha donat ja també el seu suport al PSC, amb la qual cosa tenen pressupostos.
2: Bé, una cosa que ja sabíem des de fa molts mesos, el que passa és que en la política catalana ens agrada enredar i enredarí, que per tant doncs, ens agrada doncs, anar dilatant el temps allò que tots sabíem que acabaria passant, que és que Esquerra Republicana donaria el seu vot favorable als pressupostos del senyor Illa. Això ja era un pacte que ja havia ja fet des de fa molts mesos, que s'ha estat doncs, dilatant en el temps per les qüestions polítiques de cada un dels partits, però evidentment doncs, ja tornem a sobre la taula els pressupostos de la Generalitat i evidentment doncs, votaran favorablement en aquests pressupostos, com no podia passar d'una altra manera. Però això és el que ens sorprèn, no?, de la política i sobretot de la política catalana, no?, de que no som sincers. No som sincers quan realment Esquerra Republicana doncs, posa tants pals a la roda a algú que acabarà aprovant. I per tant, doncs, escolti'm, ja està bé, doncs jo crec que és el moment de que ens caigui a tots la careta i que, doncs, que el senyor Illa doncs, reconegui davant de tothom que ja té un pacte i que ja tenia un pacte amb Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos. Escolti'm, mira, Castelldefels hem presentat una grandíssima bateria d'esmenes als pressupostos de la Generalitat per totes aquelles qüestions que encara no s'han posat en marxa o que falta doncs, invertir al nostre municipi. Són qüestions que encara no s'han solucionat en els últims pressupostos. Ja li puc garantir?
0: Per exemple?
2: Ja li puc garantir? Doncs miri, per exemple, tot el que serien les pantalles acústiques de la C31 i la C32, la millora en els CAPs, la construcció d'un hospital, el pagament a l'escola hostaleria dels deutes atrasats, el pagament als centres geriàtrics que també tenen deutes amb la Generalitat de Catalunya i que encara no els ha abonat, la implantació de nou personal a la Generalitat, la implantació d'un nou centre del SOC al nostre municipi, i així podria seguir fins l'infinit. Totes aquestes peticions que hem fet des de l'Ajuntament de Castelldefels i les hem traslladat com a esmenes en el pressupost de la Generalitat, ja li puc garantir que totes i cada una d'elles seran tombades. Totes. Per tant, a què estem jugant? Un pressupost que ja podria haver estat aprovat ja fa molts mesos. I tot per un joc polític entre el Partit Socialista i Esquerra Republicana, a veure qui feia més el tir a la ronça i a veure on podia algú emportar-se una mica més de diners per als municipis on governen ells. Però ja li puc dir que aquesta defensa, gràcies al senyor Illa i gràcies a Esquerra Republicana, no s'acceptarà cap de les esmenes que s'han presentat a través del nostre grup parlamentari al Parlament de Catalunya. Per tant, escolti'm, jo crec que el que hem de fer és aprovar uns pressupostos que solucionin els problemes de la ciutadania i que, a més, s'aprovin quan abans millor i quan toca perquè puguem, doncs, realment treballar perquè això sigui una realitat. I això és el que no està fent el senyor Salvador Illa. Per tant, està molt bé que tingui pressupostos, però, evidentment, doncs, en aquests moments a Castelldefels, 0 euros.
0: A quin tenien també la climatització dels centres de primària i secundària?
2: Per exemple, n'hi ha molts. Hi ha moltes qüestions que depenen de la Generalitat de Catalunya i que tenen un impacte directe a la ciutat de Castelldefels. I això no ho hem de perdre la vista. Nosaltres estem farts d'exigir, demanar i seguir insistint perquè les diferents conselleries doncs, posin fil per randa i que comencin a treballar. Però, evidentment, és que, a més, és molt flagrant que quan presentes esmenes als pressupostos per solucionar problemes que ja estan en cartera i que ja s'han comunicat a la Generalitat, acabin sent tombats en els pressupostos. Per tant, doncs, escolti'm, jo crec que algú no s'està fent bé i especialment doncs, aquesta gestió doncs, econòmica i financera del govern de la Generalitat.
0: En aquest cas, veurem el desenvolupament del debat sobre pressupostos ja, imagino que la tardor.
2: Sí, evidentment. Doncs, ara doncs, les sessions parlamentàries acabaran i doncs, quan tornem doncs, a partir de setembre doncs, començarem a veure aquest debat de pressupostos i esperem doncs, que a finals d'any doncs, ja estiguin aprovats de forma definitiva.
0: Doncs acabem parlant d'un premi que ha rebut un altre premi, l'arròs de Castelldefels, aquest plat emblemàtic de casa nostra.
2: Sí, ja s'ha convertit en un plat emblemàtic, un plat que tenim a molts restaurants de la nostra ciutat i que, a més, ja han provat milers i milers de persones. I sí, torna a guanyar un nou guardó, un nou premi, i, evidentment, doncs estem molt satisfets d'aquesta iniciativa, de realment aquesta col·laboració público-privada entre el Gremi Hostaleria i també l'Ajuntament de Castelldefels, aquest impuls que estem fent doncs, a nivell gastronòmic, turístic i, sobretot, de qualitat de la nostra ciutat. I això, doncs, evidentment, doncs, ens omple de satisfacció i, per tant, doncs, hem de seguir endavant, perquè crec que no hi ha límit i, per tant, hem de seguir treballant en aquesta idea, que jo crec que està molt ben muntada, està molt ben treballada i que, a més, posiciona Castelldefels en el mapa gastronòmic doncs, del nostre país.
0: En una ciutat com la nostra, que ja es troba en temporada alta, precisament perquè estem a l'estiu i en plena temporada, sobretot la part de la platja, evidentment, no?
2: la part de la platja, la part del centre, la part de la muntanya, estem 100%, i per tant doncs, jo crec que també doncs, serà un bon any a nivell d'ocupació doncs, hotelera a Castelldefels i també per la restauració i l'oci del nostre municipi, i jo crec que hem de gaudir-ho, i sobretot doncs, d'estar al costat dels empresaris i dels comerciants de la nostra ciutat, doncs, que cada dia aixequen la seva persiana per oferir el millor que tenen en les seves botigues per totes aquelles persones que viuen a Castelldefels i també per totes aquelles persones que ens venen a visitar, i per tant jo crec que hem d'estar molt satisfets doncs, de tota l'oferta que tenim, tant cultural, gastronòmica, d'oci, turística, de platja, doncs tot el que podem oferir, i per tant hem de seguir treballant en aquesta línia perquè crec que és un gran repte i a més és el que fa créixer Castelldefels, i per tant jo crec que estem en la línia i crec que s'estan fent les coses doncs, raonablement bé.
0: Doncs precisament parlant de la platja, el regidor de platges, el senyor Omar Soler, ens explicava també feia unes setmanes que s'està treballant perquè a més la platja de Castelldefels sigui reconeguda amb el segell d'accessibilitat, que sigui fàcil d'accedir per a totes les persones.
2: Doncs sí, és una cosa que s'està treballant durant els últims anys i que crec que a poc a poc ja estem doncs, en condicions de poder obtenir aquesta nova distinció per a les platges de Castelldefels. I no és fàcil, no és fàcil perquè no tenim una platja petita. Tenim 5 quilòmetres de platja i, per tant, doncs, tindrà una platja accessible, tindrà una platja cuidada, respectuosa, amb les passarel·les en plenes condicions, amb tots els accessos, amb tots els serveis. Doncs tot això és, no és fàcil d'aconseguir i, per tant, s'ha de reconèixer que hi ha un treball tècnic, un treball doncs, també polític doncs, important perquè això sigui una realitat. I, per tant, doncs, també estarem molt satisfets de que si al final doncs, aconseguim aquest nou repte, doncs, és un nou check que tindrem doncs, en la llista de les coses que teníem per fer i que ja estaran fetes.
0: Doncs acabem aquí. Moltíssimes gràcies, David Soler, regidor de Protecció Civil i també de Governació, que aquesta nit doncs, sigui el més lleugera possible per a vostè, que serà de guàrdia durant tota la nit, i que tinguem tots una revetlla de Sant Joan lúdica i també tranquil·la, evidentment.
2: Evidentment. Per tant, doncs, desitjar a tots els veïns de Castelldefels una bona revetlla i, sobretot, recordar amb civisme, amb respecte i, sobretot, amb molt de compte amb els petards.
0: Moltes gràcies, David Soler, regidor de Governació i Protecció Civil pel Partit Popular. Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Castelldefels Coffee.
0: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.
1: Castelldefels Coffee.

0: per la mobilitat, com s'estudia la mobilitat, perquè és un tema que ens preocupa i ens ocupa, la mobilitat de la muntanyeta. Quan tinguem el tercer cap, sabem que es farà una part de zona blava o inclús taronja, però clar, quan posa zona blava, els veïns es veuen afectats. No sé si de retruc posaran zona verda o no. Són preguntes que hem anat fent i no tenim resposta. També, dintre les preguntes de l'escrit, es demana que el 100% dels serveis siguin públics, que no es joguin estàncies per dentistes o per mútues privades. Hi ha aquesta sèrie de preguntes que sí que tots ens preocupen una miqueta. Després, per una altra banda, comentar que la regidora ens ha fet arribar les al·legacions que presentaran respecte a tot el que és els informes que han presentat des de la Generalitat, i nosaltres els estudiarem i veurem si també presentem al·legacions per part del Partit dels Socialistes, perquè l'objectiu final és assegurar la qualitat dels serveis. Per tant, si hem de demanar més metges o hem de demanar més infermers, ho farem, perquè el que volem és garantir el servei. Després hi ha un altre escrit que parla de dos expedients de vivienda d'inclusió social, bueno, que també vam veure un episodi una mica dramàtic l'anterior ple, i ara també serem coneixedors de dos expedients més. Una vegada més tenim el problema sobre la taula i no podem mirar cap a un altre lloc. Tenim un problema de vivenda i, a més, tenim un problema amb moltes famílies que estan visquent en pisos de fons voltors o de grans tenidors i els estan enviant al carrer. Per tant, tenim un problema social i greu. I després, un altre escrit que presenta l'Associació de Veïns de Can Bou Botigues, que parlen de la modificació del PGM que s'està fent en aquella zona per poder, fa dos o tres plens, es va fer una requalificació d'un terreny modificant el PGM per tal de que es pogués edificar un edifici. I ells el que s'estan queixant és que, ja que han fet aquesta modificació que desafecta un terreny per construir, per què no fan la modificació que desafecti la situació de les cases que hi ha allà, que tenen més de 50 anys i estan, segons amb el PGM actual, no poden tocar ni una totxana?
1: Aquesta modificació la pot fer l'Ajuntament?
0: La pot demanar, clar.
1: La pot demanar. En aquest cas, l'entitat que ho fa és l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
0: Sí, però aquí el que s'estan queixant els veïns és que l'Ajuntament ha demanat... És un procediment que triga dos o tres anys, però clar, si van demanar modificar el PGM per desafectar un terreny que era rural o no sé quina qualificació tenia, a passar a poder construir, per què no han aprofitat per fer-ho amb totes les cases que ja estan construïdes i que es troben en una situació que no els permet fer res a l'actual PGM. I aquesta és la denúncia que fan a l'escrit. I, sincerament, crec que tenen bastanta raó amb aquesta denúncia o amb aquesta crítica. Després tenim una sèrie de punts també de...
1: Sí, a l'ordre del dia ja, no?
0: Sí, de l'ordre del dia hi ha la proposta de modificació de les àrees bàsiques de salut que ens ha presentat el Departament de Salut de la Generalitat, i és una miqueta lligat amb el que parlava abans, de que respecte a aquesta proposta el propi Ajuntament, l'equip de govern, farà unes al·legacions i nosaltres les estem estudiant i potser incorporem de noves també.
1: Clar, perquè en principi el Departament de Salut ha anunciat que al voltant de la tardor, d'aquesta propera tardor, el centre s'inaugurarà.
0: Sí, segons el que nosaltres tenim entès, cap a l'octubre s'hauria d'inaugurar. Seria la data clau. Després també tenim un punt que també és dels que acostuma a passar tots els plens, la relació dels llocs, o sigui, la modificació parcial de relació dels llocs de treball. Hi ha un lloc nou i canvis per la titulació de titulació. Des del Pla Bolònia han hagut una sèrie de canvis amb les titulacions i a poc a poc s'està adaptant totes les RLTs a les noves titulacions. Després també tenim un punt de modificació de la política de qualitat de l'Ajuntament de Castelldefels. Aquí també també direm alguna cosa perquè nosaltres...

0: considerem que està molt bé aplicar polítiques de qualitat, però també s'han de mesurar els resultats i veure els indicadors si anem bé o si anem cap endavant o anem cap endarrere. Aleshores, no és només dir fem política de qualitat, sinó com la fem, com la mesurem i com li donem una volta als resultats. Si no són bons, quines polítiques tenim per tornar a incidir en aquestes polítiques. Això sobretot amb el món en què jo em dedico, al de la informàtica, hi ha procediments molt tancats i són cíclics. Vas revisant la qualitat i vas fent millores segons uns indicadors. Per tant, aquí preguntarem per això, no? Quins indicadors hi ha per mesurar la qualitat, si anem millor o pitjor. Després tenim un punt, aquest és també un que passa cada dos anys, que són les bases reguladores de la 17a convocatòria dels Premis Ciutat de Castelldefels, que tindran lloc l'any vinent. Sí. Aquí sí que vam demanar que el jurat pugui ser paritari i, bueno, pel que ens dit, possiblement hi ha més presència femenina que masculina. Bueno, ara ens ho explicaran tot amb el ple. Després hi ha un punt que s'acostuma a aprovar per unanimitat, sempre, que és la proposta de festes locals per l'any vinent, amb les festes majors d'hivern i d'estiu. Després passa un punt tècnic, que és la pròrroga del contracte del servei de manteniment del clavegueram. També és un punt bastant tècnic que s'acostuma a passar. Després, el punt 9 és l'adhesió d'Ajuntament a la xarxa d'entitats locals per la transparència i participació ciutadana. Benvingut allà. Adherir-nos a qualsevol entitat o xarxa que podem aportar i ens poden també aportar millores, benvingut. I després, també, com cada any per aquestes dates, i últim punt de l'ordinari del ple, tenim la declaració institucional de l'Ajuntament de Castelldefels en commemoració del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI, que aquesta jornada cada any adquireix més rellevància i més importància, perquè no només amb el món LGTBI, sinó amb altres sectors estem anant cap enrere socialment. Per tant, és un acte més on reivindicar tot el que hem aconseguit en els darrers anys i no perdre-ho.
1: Precisament se celebra que Castelldefels demà la lectura del manifest, abans del ple, les 12 del migdia.
0: Sí, les 12 del migdia es fa la lectura del ple. I
1: crec, el dissabte l'activitat.
0: El dissabte es fan les diverses activitats. Esperem que no faci molta calor per la nit.
1: Crec que hi ha més una reducció de les temperatures que hem tingut aquest pic de calor que hem patit els últims dies.
0: Sí, per el que he llegit, a partir d'avui baixaran una miqueta. Però bueno, encara fa molta calor.
1: Sí.
0: I ara ja entraríem amb l'apartat de les mocions. En aquest cas hi ha quatre mocions. La primera moció la presentem nosaltres i és per garantir el compliment dels acords de ple en matèria d'inclusió social, accessibilitat cognitiva i suport a les persones amb necessitats específiques. Per què la presentem? Perquè nosaltres vam presentar dues mocions, una l'any 2023, que feia referència al Pla Local d'Inclusió, i una segona al setembre o juliol de l'any 2025 per la que feia referència als pictogrames per ajudar les persones amb necessitats, doncs, a facilitar l'accés als edificis públics i tindre una informació més comprensible per a ells. I, bueno, aquí el que demanarem amb aquesta moció és que, per exemple, ens han fet esmenes a totalitat que s'han aprovat per part del govern, però no veiem els resultats. És a dir, ens fas una esmena a totalitat, l'aproves, però al cap de dos anys, què has fet? Això és el que demanarem. Perquè si ens has de fer una esmena de totalitat per no fer res, doncs deixa la nostra moció, si tampoc farà res. És aquesta la crítica constructiva que volem fer. I no estem parlant d'una cosa banal, estem parlant de facilitar l'accés i comprensió a les persones i a les escoles que creiem que s'està fent, edificis públics com la biblioteca, que també pensem que s'està fent, o caldria fer una miqueta més, als espais de salut pública. Hi ha pictogrames que ajuden a la gent, inclús gent amb poca visió, no? per entendre on estan i tindre els missatges d'emergència, si cal. No? Doncs ja no parlem de la primera moció que parlava de que els passos de vianants haguessin pictogrames per avisar de la periodicitat, de mirada dreta, tindre en compte, etcètera, etcètera. Que ens va arribar a donar temps a l'anterior legislatura a fer un, però no és suficient. Uh-huh. Per tant, hauríem de reforçar molt, molt més aquesta senyalització. I també voldríem saber si hi ha una comissió municipal d'inclusió o no, i si no hi és, constituir-la, i si hi és, reactivar-la, perquè no ens sona que s'estigui movent massa. Uh-huh. I bueno, sobretot el que volem és transparència amb els acords que vam aprovar, saber si s'estan fent o no i en quin grau. Bàsicament, això és el que demanem. Després també es presenta una moció que per la mobilització dels habitatges buits i la garantia del dret a l'habitatge que es té fels. Una vegada més hem de parlar d'habitatge, ja que és el principal problema de la ciutat de Castelldefels. I amb aquesta moció el que s'estan demanant és, d'una manera rigorosa i estricta, saber el número d'habitatges buits que hi ha a Castelldefels. Perquè les xifres oficials nosaltres no ens les creiem. Són molts pocs pisos buits i segurament hi ha molts més. I hi ha maneres de saber-ho. Per tant, el que estem demanant és que s'intenti esbrinar quants pisos buits hi ha, perquè té dues implicacions. La primera implicació és que aquests pisos podrien anar al mercat de lloguer, per tant, baixaríem la tensió amb els preus de lloguer. I per un segon lloc, si estan buits, tenen un recàrrec a l'IBI. Vostè sap que es va aprovar una modificació per tal de que si tenies un pis buit, doncs havies de pagar un recàrrec a l'IBI. Estem perdent diners si no sabem realment quants pisos buits tenim. I també voldríem saber, a la llarga, és quins habitatges estaven buits s'han incorporat al mercat de lloguer. Voldríem també saber-ho, perquè aquí voldria dir que s'està fent una bona feina. Després tenim la tercera moció que presenta Esquerra Republicana en suport al dret a morir. Com vostè sap, ja fa uns anys, no sé si el 2021, es va aprovar al Congrés la llei de la mort digna, no? la llei de l'eutanàsia, per dir-ho així. I bueno, aquí el que la moció està proposant és que sobretot es doni informació per part de l'Ajuntament, d'aquelles persones que puguin trobar-se en aquesta situació, tinguin tota la informació possible i no ens haguem d'anar a fons ministerials o de Generalitat. O sigui, aquesta moció el que està demanant és que a l'Ajuntament també faciliti la informació i acompanyament. És el que està demanant. A veure, estem parlant d'una llei que ja existeix. O sigui, no canviarem res, sinó que a nivell municipal no mirin cap a un altre lloc i donin també suport i informació a les famílies, que sobretot no és una decisió fàcil, no és una decisió fàcil, però sí que necessites un acompanyament i una informació per veure les possibilitats. I això és el que està demanant la moció. I després tenim una moció que presenta Movem sobre la climatització, adaptació i confort tèrmic dels equipaments educatius de la ciutat. Ja fa anys que estem dient que a les nostres aules els nens estan patint aquestes onades de calor dintre les aules i estem lluitant perquè estiguin climatitzades, els patis tinguin més ombra, etcètera, etcètera. Sabem que és una part molt important, competència de la Generalitat, però ja que la Generalitat no pot arribar a totes les escoles, sí com a ajuntament hauríem de tindre aquesta iniciativa, no? D'intentar facilitar que les aules es puguin anar al mes de juny i al mes de maig inclús, perquè aquest any, la veritat, que els pics de calor han sigut bastant alts. I també hem de recordar que al setembre tindrem aquest problema. El setembre també fa bastanta calor. I això és un problema ja que al final serà estructural de la salut pública, no serà només estacional de 2 mesos. Cada vegada anirà pitjor. I aquí què passa? Que tenim centres antics i alguns tenen mòduls provisionals o patis sense ombra. Per tant, s'ha d'intentar prioritzar i millorar aquestes condicions. I bueno, pues serà una moció també. Jo crec que aquesta serà interessant debatre, perquè al final ens preocupa a tots les condicions com es troben els nostres fills a les aules, i no hem de buscar de qui és la competència, sinó hem de fer tot el possible per ajudar. Recordem que aquí fa anys hi havia una necessitat d'un quart institut i l'Ajuntament, per motiu propi, va decidir construir-lo sense que ho fes la Generalitat. Doncs, si es va poder fer això, aquí també haurien de poder ser proactius, encara que hi hagi certes competències que toquin la Generalitat. Però hem de recordar que l'Ajuntament dona una partida pressupostària a les escoles per patir manteniment. Si incrementem aquesta partida, aquest patir manteniment es pot convertir en comprar aparells d'aire condicionat portàtils, per exemple. Només poso un exemple. I bueno, així acabarem el ple.
1: Molt bé, en principi, referent a aquest últim tema, els pressupostos van camí de tramitar-se a la Generalitat de Catalunya, que ha rebut finalment el suport d'Esquerra Republicana de Catalunya. En aquest cas, es desbloquejarien temes com aquests, de recolzament als consistoris, als ajuntaments, els diners que perceben de la Generalitat per diferents serveis.
0: Exactament. Nosaltres hem vist els pressupostos, hem vist l'increment en educació de més de 2.000 milions, que és molt important. No s'havia fet aquest increment mai. Per què s'ha de fer un increment tan fort? Perquè portem molts anys de desinversió i cada vegada les escoles tenen més anys. Per tant, requereixen de més manteniment i més adaptació als temps actuals. És el que està demanant la moció. Ens hem d'adaptar a el que ve. Si estiguéssim en una època de glaciació, demanaríem més estufes. Però ara el que toca és això. Per tant, tenint en compte que els espais que tenim són antics, ja són bastant antics, adaptar-los sobretot als patis, redissenyar els patis. No és el mateix la temperatura de buida que la fa 15 anys. Per tant, els patis no estan pensats per les temperatures que estem tenint avui en dia. I sí, el dels pressupostos de la gener desbloquejaran moltes coses, i entre elles esperem també, ara que ens hem presentat al Pla de Barris una altra vegada, esperem que ara sí que ens toqui i puguem acabar Vista Alegre i Can Vinader. Podem iniciar ja una remodelació total de Can Vinader, que és un dels barris que sempre hem pensat que li calia una bona neteja de cara i modificació dels carrers. Jo sé que la regidora Eva López, quan portava Via Pública, tenia molt clar el que volia fer, per exemple, al carrer Santa Marta, que és un carrer transversal. Ho tenim present i ho tenim en compte sempre, aquest barri, que és el següent que li tocaria.
1: Molt bé, doncs aquí també d'actualitat el Festival de Màgia, que comença avui a Castelldefels, i demà s'inaugura un altre recurs que arriba amb l'estiu, el trenet turístic.
0: Sí, el trenet turístic sembla que és com quan el Corte Inglés anuncia les rebaixes, ja ha arribat a l'estiu, no?, quan el veiem. El trenet turístic fa una molt bona feina, ja fa molts anys, no me recordo quants anys el tenim, i per un preu que és pràcticament simbòlic, que et puguis anar a la platja d'una manera agradable i que, bueno, que és un atractiu turístic més també per les persones que venen aquí a visitar-nos, però el fan servir moltes famílies, sobretot avis amb els nets, ho fan servir molt per anar a la platja més, perquè té diverses aturades i, bueno, és un mitjà que tothom l'espera. L'any que no el vam tindre van haver-hi queixes, doncs.
1: I el Festival de Màgia, com diuen, que comença avui?
0: Sí. Hi ha algunes actuacions a l'aire lliure. Esperem que no faci massa calor. I, bueno, la màgia sempre és benvinguda. És un espectacle que agrada a petits i a grans, que bueno, esperem també gaudir-ho dintre també de lo que seran les celebracions del dia de la Pride, de l'Orgull LGTBI. Bueno, tindrem un cap de setmana mogudet, i això que venim ja de Sant Joan, que bueno, que també ha sigut mogudet, i per això no hem patit cap incident greu.
1: Que era del que es tractava també.
0: Sempre, sempre, sempre.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Jordi Planel, regidor pel Partit dels Socialistes de Catalunya, l'Ajuntament de Castelldefels. Que vagi molt bé el ple i, evidentment, tota la setmana.
0: Moltes gràcies.
1: Bon dia.
0: Bon dia.
2: Castelldefels Coffee.
3: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana. Adiós.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 4. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio Castelldefels. Ràdio
1: Castelldefels. Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Doncs, com sempre, molt benvinguda l'Anna Dolors Rodríguez des de l'àrea de polítiques d'igualtat. Molt bon dia, Anna.
1: Molt bon dia. Estic aquí aquest dia tan calorós. Sí. No, sembla que no tant com ahir, però...
0: Déu-n'hi-do, eh? 30 sí. graus no ens treu ningú.
1: No, aquí la ràdio per això s'està
0: molt bé. Molt bé. Sí. Escolta'm, parlem d'una activitat doncs, que podríem dir que barreja l'emprenedoria en femení amb la qüestió lúdica. Cinema, crispetes i acció s'anomena, oi? En què consisteix?
1: Doncs sí, doncs aquest any, com cada 4 anys, des de la comarca del Baix Llobregat, que és una comarca històrica en la reivindicació dels drets de les dones, s'organitza ja el 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat i dintre d'aquest marc organitzem aquesta activitat. A Castelldefels, com en els darrers anys, doncs, ha treballat amb la voluntat de continuar contribuint a situar els drets de les dones al centre de la vida política i social, i aquest congrés és una oportunitat. I això es tradueix que durant el congrés es durà a terme a finals d'octubre d'aquest any, del 2026, i aquests mesos previs tots els municipis de la comarca estan proposant aquests espais de treball, de debat sobre diferents temàtiques que ens proposen des del Congrés, i dintre d'aquest marc s'organitza aquesta sessió de treball que, com bé has dit, combina una mica la part lúdica amb la part també de reflexió i debat sobre l'emprenedoria en femení. És una proposta que a través de diferents esquetxos de cinema s'abordaran temes com les barreres de gènere, tant estructurals com psicològiques, els referents i també aquests referents cinematogràfics, com queden reflectits en l'emprenedoria femení, quins referents cinematogràfics tenim. Per tant, creiem que és una proposta diferent, fresca i que bueno, que engrescarà doncs a les dones que
0: dones que
1: de Castelldefels que tinguin ganes de
0: estan acostant una mica més al micròfon. Ah.
1: Quítate esto, sí, sí, sí. Entonces empezamos, no cero. I això que fa temps que vinc a la ràdio i encara no m'ho sé.
0: Bé.
1: M'hauràs de fer un prèvio. Comencem, no? Des de...
0: Sí.
1: Que mal, parezco novata.
0: No passa res. Bé, doncs, aquestes activitats duran a terme durant aquests mesos?
1: Sí, des del març altres municipis estan organitzant doncs, subseus. Nosaltres les centralitzarem ara aquesta el 30 de juny i estem treballant, que ja us passarem la informació per si és possible fer-ne una altra al juliol. En aquest cas, de les comissions de treball que proposa el Congrés n'hi ha 6, dones de més de 65, pobresa, racisme, emprenedoria, salut i també violències digitals. D'aquestes comissions, conjuntament amb l'equip tècnic i polític, hem analitzat quines són les temàtiques que actualment també tenen més impacte en les polítiques que estem desenvolupant i conjuntament també amb el Consell de Dones, que és el nostre espai doncs, de codisseny d'aquestes activitats, doncs, hem decidit de tirar endavant aquestes dues subseus. L'emprenedoria en femení és un dels temes que estem abordant darrerament a través del programa d'equitat de gènere, que és un programa que ve subvencionat per la Generalitat de Catalunya, i doncs dintre d'aquest marc conjuntament i també hem d'agrair a les companyes i companys de promoció econòmica perquè el treball transversal sempre fa que impacti d'una manera doncs, més gran aquelles accions que portem a terme, doncs vam dissenyar aquesta proposta, que a més la portarà a terme la Raquel Caballero, que ja ha treballat al nostre municipi, que ja té coneixement del context de l'emprenedoria en femení aquí a territori i que a més és especialista en gestió del talent i lideratge femení i que és veritat que agraïm, aprofito per agrair la implicació i l'expertesa que ha tingut des del moment zero que li vam fer la proposta.
0: Mm-hmm. I l'altra, doncs, que té a veure amb el cinema, també. Ens explicaves, no?
1: Doncs sí, la proposta que ens fa la Raquel és... Sabem que sovint quan fem propostes hem de donar una volta, no? Perquè a vegades el que també és més interessant és que les propostes, la metodologia ens permeti doncs, arribar on volem arribar, però d'una manera també divertida i àgil. Aleshores sí que ens va proposar la Raquel que el cinema podia ser una bona eina per poder reflexionar sobre aquestes barreres de gènere, però des d'una perspectiva doncs, cinematogràfica. Així que els talls són l'excusa, no? Doncs per poder reflexionar i treballar sobre els reptes que tenim a l'emprenedoria en femení a territori.
0: Molt bé, aquestes sessions són obertes a totes les dones de Castelldefels?
1: Correcte, qui vulgui participar, això sí que li demanem que s'inscrigui a la pàgina web de l'Ajuntament, trobarà el formulari. Si no el troba, si és difícil, com sempre us dic, estem a l'Espai Montserrat Roig, ara en jornada intensiva de 9 a 1 i mitja, i si no, un correu electrònic, igualtat@castelldefels.org, i doncs fem la inscripció en un moment. És important per controlar una mica l'aforament i també perquè a la inscripció, aquelles dones que ja ho hagueu fet, també preguntem una mica quina és la trajectòria a nivell d'emprenedoria, per també que la sessió sigui el més adequada possible al públic que assisteix. I també per si alguna dona que necessita el servei de canguratge, doncs és un moment de demanar-ho i així també ho podem gestionar.
0: Molt bé, i unes altres inscripcions que s'han obert, les del concurs Reimagina't, que les últimes edicions han saldat en resultats molt positius pels estudiants de Castelldefels.
1: Doncs correcte, i esperem que continuem amb la bona ratxa. S'han iniciat ja el que és la part de difusió, sí que és veritat que hi ha termini d'inscripció fins a principis de novembre, després, com sempre, tindran un temps per presentar els vídeos. Animem a tots els joves de 14 a 18 anys del municipi que s'animin, que participin. Hem fet sobretot difusió als centres educatius, que és des d'on ens han donat doncs, més èxits. Esperem que aquest any que ve també puguem celebrar. I aquest any la proposta de temàtica, que sabeu que cada any canvia la temàtica, és les masculinitats, que justament també és una de les dels eixos de treball que tenim a la regidoria. Per tant, és un tema molt interessant i a mi especialment m'interessa molt veure com ho tradueixen els joves en aquest llenguatge d'un vídeo un minut doncs, a aquestes masculinitats i en plural, no? Perquè sovint parlem de l'home, dels homes, amb una mirada molt, molt tancada i per sort estem en un moment social amb aquestes masculinitats molt més diverses. Espero que aquest concurs permeti doncs, emergir aquesta diversitat de masculinitats que ens enriqueixen com a societat.
0: Molt bé, és difícil explicar alguna cosa en un minut perquè has de ser molt sintètic. Oi?
1: Molt, molt, però els joves són uns cracs. Sí. Vaig estar revisant els vídeos de les tres edicions guanyadores i és veritat que en un minut, des del primer premi que hem recollit, que era sobre els cossos, a través d'un muntatge d'imatge ràpida, no? Com reflectien aquesta diversitat de cossos, fins l'últim, que era un vídeo d'un minut. En un minut explicaven com estàvem pensant el vídeo que havien de fer i a través d'aquest muntatge d'un minut reflexionant sobre els microracismes, no, que es donen a la quotidianitat també a l'hora de fer un vídeo. Per tant, jo seria incapaç, per això crec que són uns i unes cracs de fer-ho, que en un minut puguin explicar, abordar temes tan complexos. Doncs l'any passat eren les migracions, els cossos, doncs la diversitat de masculinitats. Segur que ens sorprenen. I esperem que recollim premi, clar.
0: Bueno, ahí estamos, sí, que dos sí, seguits sí. També, molt bé.
1: Sí, esperem que sí. I aprofito, Anna, perquè ara estem amb aquesta calor, però el dissabte tenim una proposta, va venir crec que ahir la Sofia sí, o fa poquet, sí. De la meva companya, que us esperem al Tardeo del Pride aquest any, a la partida de les 7 a la plaça de l'Església, amb una proposta superdivertida, superrefrescant, que farà que ens ho passem bé. Allà estaré, espero veure-us.
0: Molt bé, moltes gràcies. I el dia d'abans, a la lectura del manifest.
1: Ai, sí, que m'havia deixat la part més institucional, però també superimportant, que és a les 12 a la plaça de l'Església. Hi haurà la lectura del manifest institucional, que hi haurà tot el consistori doncs, una mica doncs, visibilitzant aquest compromís també de Castelldefels amb els drets del col·lectiu LGTBI. Uns drets que, com passa amb els drets de les dones, són drets per tots i totes.
0: Sí, malauradament veiem en el recent cas passat a Mataró com continua havent, segons quins sectors i segons quins col·lectius, doncs que traspassen aquests, vulneren aquells drets d'altres persones.
1: Correcte.
0: I continua havent violència.
1: Els delictes d'odi per motius d'identitat, expressió de gènere o per orientació sexual continuen estant, com dius, a l'actualitat, malauradament. Per tant, ens donen pistes de que tenim molta feina encara per avançar. En societats que podem dir que, com la catalana, l'espanyola, doncs hem avançat molt amb la legislació de drets LGTBI. Podem dir que estem en un context doncs, de garantia de drets, però això no es tradueix que siguin d'una manera immediata. Per tant, la importància d'aquestes propostes de sensibilització i de visibilització dels drets del col·lectiu LGTBI.
0: Doncs la Dolors Rodríguez, encantada, com sempre, que siguis aquí amb nosaltres per explicar-nos aquestes informacions referent als drets del col·lectiu LGTBI i també referent a aquest proper congrés de les dones del Baix Llobregat en el qual participa activament doncs, Castelldefels, com sempre. Recordeu als més joves, obert les inscripcions pel concurs Reimagina't, com comptar en aquest cas, en un minut, temes relacionats amb les noves masculinitats.
1: Correcte, veus que és l'estiu, que sembla que haguem d'estar com més, més tranquil·les, i ja veus que Castelldefels és una ciutat molt efervescent i, evidentment, el nostre àmbit doncs, també. Moltes propostes, moltes activitats per no parar tampoc durant l'estiu.
0: Efectivament, moltes gràcies, Anna Dolors, i que passis una bona revetlla aquesta nit.
1: Ai, sí, aquesta nit, la nit més curta de l'any, una nit també per cremar coses que no ens agraden i fer bons propòsits. Aprofito també per dir-vos que a l'Avinguda Banys en Passeig Marítim, com és tradicional també els darrers anys, hi ha un servei de punt lila que aquest any es complementa amb altres serveis del pla de xoc, que són serveis preventius, per treballar per una revetlla que sabeu que a Castelldefels doncs, volem que sigui també segura i també lliure, així que us engresquem a tots i totes a disfrutar de la revetlla, que és una nit doncs, també màgica, i a passar-ho bé.
0: Que ho passis bé també, Anna.
1: Jo sí, jo
0: I
1: crec que sí.
0: I bon estiu, si no ens veien.
1: Sí, bon estiu igualment a tu, Anna, especialment, i a tota la família de la ràdio.
0: Gràcies, bon dia.
1: Bon dia.

0: Doncs ja tenim a nosaltres el Leo Piqué, inspector de la policia local, perquè ens fes una crònica del que va passar ahir amb la celebració multitudinària que va haver a la Revetlla de Sant Joan. I si podríem buscar un titular seria que es van produir menys incidents amb més públic i menys actituds cíviques. Què tal? Bon dia, Leo.
1: Doncs no? Bon dia, Anna. Molt bé, el que tu has dit és un resum molt... molt esclaridor del que ha succeït la Revetlla i no abans de nit.
0: Sí.
1: Però bé, vull dir, seria un bon resum del que ha passat. Vull dir, el que volem des de la policia i creiem que tota la ciutadania ens agrada és això, que tinguem molta gent, però no tinguem incidents.
0: Molts pocs incidents perquè va haver en general el comportament cívic, però sí veu detectar a nivell policial que hi ha hagut un increment de persones que van venir a passar la Revetlla aquí.
1: Sí, concretament, el dispositiu ja el vaig explicar, que és un dispositiu el més important que tenim durant tot l'any a Castelldefels, ni Festa Major ni Cap d'Any, és el més potent, quan més gent tenim i de vegades quan més problemes hem tingut. No? Aquest any, un any més, hem tornat a fer servir el dispositiu més o menys marc que tenim, sempre afegint coses noves. Recordem que l'any passat va ser molt problemàtic a la plaça Espameres i aquest any hem reforçat molt la plaça Espameres i aprofito per dir que no hem tingut cap incident allà. Moltíssima gent concentrada, molta gent jove, molta densitat, però no hi ha hagut cap atac ni cap comportament que destacat dins del que és una nit de Sant Joan, Vull dir que sí que hem tingut moltes trucades per queixes de petards, molèstia de sorolls, però ja sabem que és una nit que la gent doncs surt i hi ha una mica de disbaixó i això és incontrolable, no?
0: Què ha detingut aquella nit? Que persona detinguda?
1: Sí, com a fets destacables no hem detingut a ningú. Això és, doncs, crec que pràcticament és nou, una nit Sant Joan, no recordo que no tinguem cap nit així. I explicar una mica, doncs, destacable, mira, una persona que se va atragantar menjant i la vam tenir que dur a l'Hospital de Viladecans perquè s'hagués pogut quedar, vull dir, no podia fer-se passar aquest menjar i considerem que li haurà anat bé la que li han fet allà. Després, una altra persona que se va fer un tall al peu, són situacions que passen, són accidents, amb algun ferro o algun resta de vidre o alguna cosa així, i com a més greu, una agressió sexual, però una agressió de tocaments. Vull que deixar clar que és igualment greu, però clar, vull dir, no ha hagut penetració, no? I amb tanta gent, doncs, algun tontorron doncs, sempre té que fer-la. I 5 contenidors cremats, que és mínim, també, una nit així. I com a negatiu, doncs, que ens van entrar a 2 domicilis a robar. Los amigos de lo ajeno no van celebrar la Revetlla i van estar actuant en 2 domicilis de la zona centre, precisament, no de la platja, de la zona centre, van entrar en 2 vivendes.
0: També es van produir trencament de vidres d'alguns cotxes, no?, a la zona
1: sí,
0: centre.
1: Sí, algun 2 o 3 vehicles se van trencar els vidres que tinguem constància, però insisteixo i qualsevol dada és interpretable, evidentment, però sí que d'on venim i els que portem ja anys fent aquest dispositiu i vivint-lo, doncs jo vull destacar que la percepció que vam tenir és que vam estar allà a peu de canó era de que va ser una Revetlla molt i molt tranquil·la, se van tirar molts petards, va haver-hi doncs, moltíssima gent a la platja, molta festa, però una actitud molt cívica i si féssim un balanç en últimes dades històriques de lo que és un Sant Joan a Castelldefels, jo m'atreviria a dir que és dels més tranquils que jo almenys jo recordi que hagi viscut aquí.
0: També normalitat pel que fa als desplaçaments en tren a l'estació del Baixador, amb el dispositiu que es va dissenyar amb la col·laboració de Renfe Adif.
1: Sí, una vegada més vull recordar que aquest dispositiu que on intervenim unes 200 persones entre policia local, bombers, Mossos d'Esquadra i tots els que actuem i vigilància privada, que és la que posa DIF, ens van dir que van baixar unes 2.800 persones, van desembarcar una mica aquí sobre les 11 de la nit. Vam estar parlant amb ells i Renfe calculava DIF vora 3.000 persones, no arribaven. Són menys que d'altres anys. Això no vol dir que la gent no vingués d'altra forma, no? Amb autobús, amb transport privat, amb caminant, no? Vull dir, perquè la gent hi era. Però sí que és veritat que hem detectat també una situació, un canvi important, i és que si antigament la concentració de militars la teníem des de lo que era la zona del Baixador, de cara a Sitges, no? Perquè d'alguna forma facilitava l'accés de gent de fora, doncs aquest any ens hem trobat amb moltíssima gent a la banda de les Palmeres cap a Gavà. Era un lloc on no, habitualment doncs, anava alguna família i tal, i en canvi aquest any ens hem trobat amb moltíssima gent, i això ho diu també la quantitat de residus que vam recollir al matí següent, que estaríem estimant, segons la MB, unes 18 tones de residus a la platja, a la sorra, on una part molt important se va recollir d'aquella banda d'allà.
0: Tampoc va tenir lloc aquestes macrofestes que es publicitaven hores abans a les xarxes socials i que preocupaven també a la policia i els dispositius de seguretat en conjunt.
1: Correcte, Anna. Nosaltres tenim constància de que s'estaven convocant tres o quatre macrofestes a través de xarxes socials. Es preocupava perquè el poder que tenien de convocatòria d'aquestes persones, dels convocants, és important. Són persones que tenen certa rellevància amb el mundillo aquest de xarxes socials. I van fer un treball a través de l'Ajuntament, sobretot, principalment l'Ajuntament i policia, de posar-nos en contacte amb aquestes persones i explicar-los clarament el que comportava si duien a terme aquesta festa i aquesta activitat, que era sancionable i podíem fins i tot decomissar el material que feien servir. Van fer un patrullatge molt intens el dia 23, van fer un patrullatge sobretot el que és la sorra amb els efectius de platja, amb quats, amb el bugui i també a peu, per detectar qualsevol moviment estrany que detectéssim d'intentar muntar alguna macrofesta d'aquestes. Vam parlar amb bastanta gent, amb gent que es venia amb bafles, amb fustes, amb fogueres, i doncs aquesta gent no va muntar. Se'ls va advertir i en principi no va muntar. I també ens ho remarca així les dades d'AMB, que ens diu que han detectat menys fogueres que d'altres anys i no han detectat macrofestes ni restes de macrofestes. I com a positiu també voldria destacar de que AMB ens ha dit de que molta de la gent que ha anat a la platja, doncs els seus residus els ha deixat en bosses i en sacs. Molts estan escampats, però molta gent han detectat de que doncs, van a la platja i els residus, el millor és endur-se'ls, però és que no han detectat que hi ha hagut concentracions en llocs concrets amb sacs i resta de residus per facilitar aquesta recollida que hem d'agrair que ens fa aquest esforç que se fa el dia 24 a les 6 de matí per intentar mantenir la platja en condicions perquè els banyistes, que per cert hi va fer un dia tremendo, no?
0: Sí.
1: Tu, jo no vaig poder anar, però sí. Tothom m'ha dit que va fer un dia tremendo de platja, doncs poguessin gaudir de la nostra platja.
0: Va haver accidents de trànsit remarcables?
1: No hem tingut cap accident. També vull destacar de que tot això és possible perquè se fa una feina de prevenció amb alcoholèmies, amb controls, amb comunicació, com pot ser el material que estem fent, i això ens està portant a poc a poc d'un escenari de cert descontrol de fa 10-15 anys a la situació actual, que no podem tirar coets, evidentment, perquè no sabem mai què pot passar, però sí que estem veient que ja estem entrant una dinàmica molt més calmada del Sant Joan. I el que és curiós, i el que encara és més d'agrair, un agraïment a la ciutadania, a la gent del municipi que va anar a la platja moltíssima i els que se van quedar aquí al centre, i també als visitants, de que estem detectant un increment de visitants, un increment de gent a la platja, però en canvi una disminució considerable del que són els problemes. Això diu molt del comportament de la gent que es ve a aquesta defensa.
0: Molt bé. També va tenir l'ajuda de drons que en un moment donat us ajudava a localitzar on es concentrava més població, sobretot a la banda de la platja, clar, no?
1: Sí, en aquest cas vam comptar, agrair una vegada més a Mossos d'Esquadra amb la col·laboració conjunta que hem fet, recordo que el dispositiu és conjunt, no sols de la policia local. Mossos d'Esquadra va activar el seu Helix, que és el nom del dron, va estar actiu, operatiu tota la nit, i la veritat és que ens va donar imatges molt, molt impressionants del que es veia a Castelldefels i les densitats concretes en cada lloc, de tal forma que amb aquesta eina podíem anar desplaçant els efectius nostres veient una mica el risc potencial que n'hi havia en cada moment i en cada punt.
0: Molt bé, doncs, Lopi, t'agraïm que hagis vingut aquí a explicar-nos com va anar la revetlla de Sant Joan i satisfaccions per la normalitat que es va desenvolupar des d'aquests incidents aïllats que has comentat.
1: Sí, agrair una vegada més els vostres micròfons a la ciutadania i als visitants que ens han vingut a passar la revetlla, que en general ha estat un comportament molt cívic i que creiem que és com tenim que anar. Molts visitants, però pocs incidents.
0: Exacte. Gràcies, Lepi, que és l'inspector de la policia local.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Bon dia.

Podcast El Defels, així som. El més destacat de la setmana.

0: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana. I ara parlem amb el Pep Ribas, que ja el tenim també aquí esperant, el coordinador del Centre Cívic Frederic Mompou. Què tal, Pep?
1: Com anem? Hola, què tal? Bon dia, molt bé.
0: Molt bé. Parlem de l'escola d'estiu, de la gent gran ara.
1: I nosaltres, com a àrea de gent gran, doncs, tenim l'escola d'estiu, que és la part important que ens queda ara abans d'acabar aquest curs i entrar al proper curs i anar a vacances, evidentment que sí.
0: En què consistirà aquesta escola d'estiu, Pep?
1: Doncs mira, una escola d'estiu que, si voldria fer un petit recordatori d'on venim, no? Venim d'un inici d'escola d'estiu fa uns anys que van plantejar activitats a la platja i algunes caminades. Després vam ampliar aquestes caminades i aquesta activitat a la platja per unes activitats també de ioga, vam ampliar una mica, però ens vam adonar compte ja des de fa un parell d'anys que la calor i el canvi climàtic era important també en aquest sentit, i vam decidir fer aquestes activitats en la que en aquell moment es van anomenar com a centre climàtic, que va ser el Mompou, és un d'ells, i per tant fem les activitats a la sala polivalent del Mompou, una sala àmplia amb aire condicionat per la gent gran. Llavors, ja de fa 3 anys ja les fem al Mompou i fem durant tot el mes de juliol tot un seguit d'activitats de matí, en aquest cas enguany en 7 tallers diferents, que seran 8 classes diferents durant tot el matí, on la gent gran s'ha anat apuntant.
0: Ja estan les places cobertes o encara
1: doncs,
0: queda lloc?
1: Doncs pràcticament plenes. Si és cert que hem fet una divisió per quinzenes, hem donat l'opció a la gent que s'apunti no bé la primera quinzena o tot el mes. Majoritàriament tothom s'ha apuntat a la primera quinzena, molts ja han ampliat a la segona, però sempre passa que la gent quan s'apunta i després s'ha d'anar a donar compte que no s'ha apuntat a l'altre grup, al grup següent, diguem, a la segona quinzena, i es queda, no? I llavors, jo també vindré dilluns, ja ens ampliarem. Si és cert que fem grups amplis, fem grups de 50 persones, per això hem contractat una empresa especialitzada en aquest tipus de tallers, que em dic que aquest any tenim balls llatins, tenim tai chi, ioga, aeròbic, risoteràpia, relaxació i country. Són activitats, evidentment, que necessiten professors que sàpiguen de la matèria. Els nostres tècnics de gent gran seran també a cada classe, acompanyant aquest tècnic de fora per ampliar el ràtio de persones per arribar a la cinquantena de persones a cada taller, que com dic ja estan pràcticament plens, i per tant el que farem serà aprofitar aquests matins perquè la gent passi durant certes hores a fer una activitat 2 dies a la setmana.
0: Els tallers seran al matí amb la climatització pròpia de Frederic Mompou, ja ningú passarà calor, tenint en compte més perquè algunes activitats requereixen esforç físic.
1: Sí, exacte, és a dir, el que hem fet és intentar lligar-los d'una manera que primer afavoreixi la presència dels professors externs, que evidentment doncs, per venir un cop a la setmana o dos cops a la setmana durant una hora, doncs fem que algun d'ells que repeteixen classes se poguessin fer el mateix dia per no haver-se desplaçat tant. Hem reunit primer els més canyeros, podem dir, a primera hora del matí, o sigui, el dilluns i dimecres tenim baix llatins a primera hora, i el dimarts tenim aeròbic, dimarts i dijous tenim aeròbic a primera hora, o sigui, els més canyeros, diguem, seran els més matiners. Després, el dilluns i dimecres, al mig matí, tenim el tai chi i la risoteràpia, dilluns i dimecres, dimarts i dijous, i a última hora tenim els més relaxats, podem dir, dilluns i dimecres el ioga, dimarts i dijous la relaxació. Així hem fet una mica allò, començant per la canya i acabem amb la... I els divendres està reservat a dos grups diferents de country. Els divendres és el dia del country, tant el grup 1 com el grup 2, perquè seran un grups amplis, doncs hem decidit fer dos horaris i, per tant, d'aquesta manera completem 8 tallers.
0: A les tardes hi haurà alguna activitat a l'escola d'estiu o no?
1: A tarda festa, a la tarda dels avis pels nets, que ho necessiten, o per anar a la platja, per descansar. No, vam considerar que era millor fer-ho només a horaris de matí, que és que majoritàriament durant l'any la gent gran ho fa majoritàriament en horaris de matí, i l'escola d'estiu ja fa anys que es va pensar per fer-ho al matí. A més, tenint en compte que els nostres monitors, evidentment, estem en època de jornada intensiva i, per tant, a la tarda no treballa ningú i, per tant, doncs, no podíem fer activitats de tarda.
0: Molt bé. I amb la realització d'aquesta escola d'estiu, tanca les seves activitats aquesta temporada al Centre Cívic Frederic Mompou.
1: Sí, tanquem el curs 25-26 perquè fa tota l'activitat de gent gran. Ja al setembre comencen les inscripcions pel nou curs. Intentarem ampliar places, tenim llista d'espera, com bé sabeu, estem overbooking. També en la natació gratuïta també tenim moltíssima demanda i, per tant, setembre descobrirem quanta gent podem inscriure, si podem fer algun grup nou, esperant també noves instal·lacions, nous monitors. Per tant, doncs, això de cara al curs vinent encara serà molt semblant a l'actual, aquest curs, i més endavant ja veurem com van les coses.
0: Tot i així, el centre romandrà obert el mes d'agost?
1: Sí, sí, el centre és obert tot l'any, només tanquem 3 dies l'any, igual que l'edifici de la República i el Centre Cívic Vista Alegre, que se crearan els seus horaris habituals, excepte els dies festius. En cap República sí obre els diumenges, no els festius, i el Mompou sí que obrirà tots els diumenges i festius durant juliol, agost i, evidentment, la primera quinzena de setembre, que encara no hi haurà activitats pròpiament de les entitats.
0: I durant el mes d'agost també es mantindran els mateixos horaris?
1: Sí, sí, tots els mateixos horaris durant l'any. Simplement serà lloc, primer, perquè la gent pugui relacionar-se, perquè pugui jugar als jocs que vulguin i, sobretot, perquè tinguin un refugi climàtic per poder passar el matí i la tarda sense haver d'estar al carrer.
0: El que no hi haurà serà ball el mes d'agost, no?
1: No, el mes d'agost. El juliol sí, mantenim els balls de diumenge, però l'agost és un mes que sí que fem una mica de relaxació general que menys hem guanyat.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies, Pep Ribas, Escola d'Estiu, ja preparada per la gent gran de Castelldefels, a l'espera ja doncs d'obrir el nou curs al mes de setembre.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé, bon dia.
1: Adéu-siau.
2: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 6. Ràdio Castelldefels. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

solamente los dos.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Mamá, ¿por qué no me dejas ser una go-go girl?

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
1: Indianàpolis.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. Comença la

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels. Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: just lucky so-and-so.
1: A Ràdio Castelldefels, l'hora del conte. Contes per petits i grans que trobem dins del gran llibre que guardem a Ona Villas. Recordeu, a migdia, a Ràdio Castelldefels, l'hora del conte.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels.
1: Indianàpolis.